0: Tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no?
1: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu-ne bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix més estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El Calaix. Hey!

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you.
4: Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure-la a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimó.

0: puc dormir, no hi ha res.
1: Marcel Puig és músic, amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sits Sit. Pols Viva construeix un univers que beu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
2: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
3: Bona tarda, Mònica, com estàs?
2: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
3: Sí, el que tu vulguis, home. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes, fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant. Jo sempre m'ha agradat escriure molt i bueno, era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar i mira... I aquí estem.
2: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
3: Home, sí, literatura, poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima, m'encanta saber el que diu i no, jo, hòstia, crec que és, bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
2: La importància de les lletres, a més, en aquest treball, això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots i hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
3: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar. O sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim o no?
2: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
3: Ostres, Mònica, que bé... Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem en reunions més banals, suposadament, no?
2: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser... La teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé, això.
3: Bueno, sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada i totalment d'acord, Mònica. M'has enganxat, eh?
2: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
3: Claro,
2: m'has d'explicar, explica'm cosetes. Històries que trobarem en aquest àlbum, i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves oberta a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
3: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc que jo havia col·laborat amb un disc seu i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem, que fos un... que ho estigués passant tan malament, i la veritat em va tocar bastant i no sé, em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I a més amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
2: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden, molts autors sempre ens diuen, escriure és una manera de, també de fer teràpia. Ho és, també.
3: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. Que... I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
2: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
1: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb flipes.

0: El calaix més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i amb en flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim alguns moments puntuals, aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir com enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic, perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest i jo també dibuixo i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, sí. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi. I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, això una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atlas Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles. Va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socias.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atlas Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més estorbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament, jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Viladecavalls, Abrera, però evidentment Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara de cara a l'estiu aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia, com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem trigat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que

0: I bé, Montserrat, tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat, de fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra salvatge, el duc, etc., o altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'ós, la corona de reina, etc., etc. Realment és un territori que pensem que el tenim molt, molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot, ja, en total, entre les sis que dieu i la que ja heu posat, set espècies de ratpenats, o sigui que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
0: Sí, exacte. Sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia, o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? Del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar al damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per la Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però per tu, què ha estat il·lustrar l'Atles Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
2: Sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Bé, al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entre mig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar amb tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable pel to del llibre. El bo és que vaig fer dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar, i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, uf, menys mal, dic, si no, ja no sé què, no se m'ocorria què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir,

0: descobert, o sigui, una meravella, perquè jo sóc, m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya, estic que quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara clar, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure'ls, hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava. Vull dir, és perquè grans i petits interactuïn.
2: Sí, és que, de fet, aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis, una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha en el llibre, el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles. Permet, a més, això, és un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. Si aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirant la il·lustració doble, que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar, perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. Un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons el teu moment o segons en qui interactuïs. I a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir el massís de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar, amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint.
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment, tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar el llibre també, i enhorabona, t'ho haig de dir.
0: Gràcies.
1: T'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I, escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi i, sobretot, ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure. Ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
4: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar. I que meravellós, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
4: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé, casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró i en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo, un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX on es veia els cossos d'una parella, d'una mare i una dona i, clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cullo i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament. Les encaixo, encaixen perfectament i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900-1910 i bé, jo naturalment me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint i se m'engega alguna cosa, no? I començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona, visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé, i vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els convertim en els protagonistes de l'estació sense tren.
1: Una família que al final ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
4: No. No, la és una història doble. Tu abans has parlat de que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare, mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona i anar, tornar al poble de la seva infantesa amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. És clar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda poble.
1: Està enfadada amb el món.
4: Està molt emprenyada, esclar.
1: I és el merda poble, i ja veurem com anirà evolucionant el tema del merda poble, el deixem aquí. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mesura que van passant els dies s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'hi he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
4: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi recrear la parla de la vostra zona perquè no gossava, perquè jo no parlo així, no? Jo soc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar semblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre, 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
1: Doncs a mi jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, que, Conco. I ara feia molts dies que no llegia, ah, no?, el Conco.
4: Home.
1: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de Conco. Mm. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
4: clar,
1: també.
4: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista.
1: Sí.
4: La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no?, més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no?, músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no?, naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu, ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909 amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
1: Molt, molt dura, eh? Mm. I m'agrada molt bé aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir, no puc queixar-me tant, em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
4: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira pobra no... Home, no,
1: no.
4: Aquí no aquest moralisme no el volia, però en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, eh? També val per nosaltres.
1: Bueno, va per tots perquè a vegades se'ns oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada peus a terra de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
4: Sí, sí. I bé, perdó, ara em anava a ficar de peus a la galleda perquè hi ha coses que no es poden dir, però, esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
1: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem d'anar amb, hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric, i l'has fet sempre des de la mirada, no?, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més, l'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes, o sigui, sí, com patia la base,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques bé. Et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia, amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes, i per això contínuament hi havia guerres colonials en del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades, no? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo. A mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva.
1: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt. Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exacte, és que magníficament, no? Sí. Cada una de les escenes.
4: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssima, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós. No?
1: Bé, a Can Panisello ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. Jo penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
4: Sí.
1: Oh, quin símbol més magnífic, el de les escales.
4: Mm-hmm. Les escales de marbre, sí.
1: Que havien de netejar les minyones.
4: Sí, hi he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de l'aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poca, una família de nous rics que es construeixen una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen a les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes, perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista, i aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent, és un diamant en brut, és una noia que si la deixessin seria una gran artista, però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè a més, com he dit, jo soc dibuixant, el material de dibuix és una cosa que em cau la bava quan veig, no puc evitar-ho, quan veig aquarel·la, quan veig pincell, és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació, no?
1: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids, bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no, de veure l'Elvira, no, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la el moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat Joshua. Sí. Aquesta escena és monumental.
4: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
1: Què dius?
4: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobats amb aquella mena d'insult, bueno, això sí, això està relatat que va ser així, sí.
1: Bueno, totes les guerres són horroroses, però a mi precisament conèixer la del Rif em va impactar, i per tant, sí, va ser un escorxador absolut, i inhumà absolut, no sé. És un llibre, bueno, ja ho veus que m'hi he posat molt dins de la novel·la. He trigat a llegir-la perquè anava donant toms per la meva taula i dic, haig de trobar el moment, i afortunadament l'he trobat i m'ho he passat molt bé, l'he gaudit molt. Jordi Fenosa, moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots l'Estació Sense Trens, publicada per Cruïlla, i ara em toca llegir-te més, que això em falta. Una bona descoberta.
4: Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies a tots. Espero que us agradi.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
2: Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda. M'he deixat les claus a dins.
3: Museu Particular. Capítol 9. Les claus.
4: Hola, Àlex.
5: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
4: Esclar.
3: Museu Particular.
5: Les claus, no et sembla un objecte fascinant, les claus?
4: Sí, són molt úniques, cada una, sí.
5: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egipcis ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
4: Algo relacionat amb la feina, cases... Algo que se n'obtenia diners, imagino.
5: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs, la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs, era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort.
4: Perquè estan tancades amb clau.
5: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tieso, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
4: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
5: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, hi ha dins, no, de la història d'Espanya, la que, pobra, no, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar, oh, no? I doncs i besar-li els peus, aquesta cosa.
4: Per favor.
5: De no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser me n'he anat una miqueta. Estàvem amb els
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
6: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
7: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
8: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: I primer escoltareu el capítol anterior, el final del capítol anterior.
1: Ara el que toca és anar a la terrassa del port, demanar una ració de calamars, que aquests sí que estaran pescats. I celebra que som la millor tripulació de la costa.
2: Calamars! Brrr. Calamars! Però el Quico! Genaro, paga! Filo! Mana! A sopar, gansos! A sopar!
0: El so de la barca del cotxe tancant-se, el motor que s'allunya i la música que puja de volum fins a fondre's en un acord final i suau.

0: Comencem el dia amb tot de problemes. S'han adonat que al garatge hi tenen un rus d'abelles. Se sent... Són moltes abelles. Són les 8 del matí. El Genaro i la Filo són al replà de l'escala amb les maletes a mig fer, perquè no s'atreveixen a entrar al garatge a buscar el cotxe. El Quico està tancat a la seva gàbia de viatge, protestant.
1: Filo, lliga't bé el mocador al cap, que aquestes no estan per romansos, oh! Te queda molt bé, sembla un casc per anar a la guerra.
2: Genaro, tanca la porta de l'escala, que n'he vist una de grossa com un puny que volia pujar al primer pis i no tremolis tant, que has de trucar al 112.
1: Ja truco, Filo, ja truco. Hola, sí, el 112. Escolti, que tinc el garatge que sembla una sucursal de la granja San Francisco. Sí, abelles, milions. No, no m'han picat, però el meu lloro els està dient el nom del porc i es comencen a posar nervioses.
3: Bèsties negres! Fora de casa! I Genaro, covard! Agafa l'insecticida!
2: Què diu els bombers? Què diuen els bombers, Genaro, que vindran avui?
1: Diu que fins d'aquí unes hores no poden venir. L'apicultor municipal no podrà venir. Que tanquem bé i que marxem. Filo, no tenim cotxe. Estem atrapats al garatge sota el rusc. No, és el cotxe que està atrapat. Nosaltres no. El garatge sota el rusc.
2: Doncs cap a l'estació. Anirem a Badalona amb tren. La meva germana Encarna ens espera. I agafa el Quico, que no el podem deixar aquí de reclam per les abelles.

0: mira que n'és de bonic, el paisatge. Vora el mar, Filo. Si no fos perquè anem fugint de casa com si fóssim delinqüents.
1: Mira al costat bo, Genaro. A Badalona, l'Encarna ens farà aquell suquet de peix que tant t'agrada. I podrem passejar per al port del petroli sense patir per si el motor de la barca s'atura. Quin calor! Oh, i això és un segrest! Libertat, però quin calor! Revisor, sóc aquí!
0: Calla, animal, que ens faran baixada a Mataró. Filo, dissimula, posa la ràdio o canta alguna cosa.
1: Baixant de bon del gat. Oh, el Genaro, escolta, si les abelles es mengen el tapís del cotxe, eh? Has tancat la finestra del conductor?
0: Ara m'ho dius, Filo. Ara mateix hi deu haver una abella reina asseguda al volant i fent-se selfies amb el retrovisor.
2: Se sent el soroll dels frens del tren xirriant sobre els rails. El tren s'atura sec. De fons, el so de les onades de Sant Pol i el silenci incomoda dels passatgers. Una mica de suspens, còmic, estil, contrabaix, lent, comença a sonar.

0: passa? Sant Pol? Però si aquí no s'hi atura tant de temps. Genaro, mira el rellotge, que l'Encarna tindrà el suquet a punt de bullir.
1: No, no ho sé, Filo. Han dit alguna cosa pels altaveus, però amb aquest soroll de llauna no s'ha entès res. Sembla que hi ha alguna avaria a la catenària, algun gos a la via.
0: Vull baixar. Això...
2: Vull baixar. Això és una presó. Genaro, treu-me d'aquí, que m'estic descolint.
0: Quico, calla, que ve el revisor per l'altre vagó i té una cara de pomes agres que fa por.
3: Se senten unes passes pesades que s'apropen. Prof, prof. El so d'una màquina de validar bitllets. Bip, bip, bip.
4: Bon dia. Bitllets i abonaments, sisplau. Estarem aturats uns 10 minuts per una incidència tècnica.
1: Qui té, senyor revisor? Doncs, anada i tornada a Badalona. Una calor que fa avui, oi?
4: Escoltin, vostès venen de la platja? Fa una olor molt forta a peix i a cera de vela?
0: És el meu marit, senyor. S'ha posat una colònia nova que diu Brisa Lotxa. Molt moderna, oi?
2: Oh. El revisor té berruques.
4: Què ha dit? Qui ha parlat? Porten algun aparell de ràdio encès? Està prohibit sense auriculars.
1: No. És el meu mòbil. Tinc un to de trucada molt realista. És un pocket sobre la vida salvatge de les Amazones.
2: Amazones, brrr! Amazones, tu dia! Libertat d'expressió! Tinc-ho, Filo! Obre la cremallera o pico!
4: Aquesta bossa es mou. A veure, deixi'm a veure què porten aquí dins. No estaran transportant mercaderies perilloses o animals sense el transportí reglamentari.
0: Ai, senyor revisor, no se creurà. És un despertador antic de la meva àvia. Té un mecanisme de repetició que s'ha espatllat amb el sotrac del tren i no para de dir bajanades. Una relíquia de la família, sap?
2: I no! Foc el tren! Abelles al garatge! Genaro, corre!
4: Mare meva, la tecnologia d'abans era infernal. Vinga, facin callar el despertador o els hauré de convidar a baixar a l'estació de Caldes. I facin el favor de no portar peix fresc a sobre, que marejaran el vagó sencer.
3: El revisor s'allunya mentre el tren torna a arrencar amb el sotrac. Xop, xop, xop.
1: Oh, quina calor, Filo. Per un pèl, si el Quico arriba a dir el nom del revisor, acabem a la presó de Figueres.
0: Quico, ets un perill públic. Quan arribem a Badalona, et donaré una galeta. Però ara, ni un xiulet més fins que vegem el pont del petroli. Entesos?
2: Entès, capitana! Brrr, Quico, és un moble de l'Ikea!

0: Arriben a Badalona, surten de l'estació, l'aire fa olor de mar i de ciutat. L'Encarna els espera a la Rambla.
1: Filó, Gennaro...
2: Però quina cara de pocs amics que feu! Sembla que hàgiu vingut a peu.
3: Ai, Encarna, si t'expliqués. Tenim el garatge que sembla una pel·lícula de terror. Hem hagut de sortir amb el que portàvem posat.
4: Brrr! L'Encarna! La reina del sopar! Algú! Algú guapa!
2: Aquest lloro no canvia mai. Vinga, anem cap a casa. Ja he trucat a un amic bomber a Badalona i m'ha dit que no patiu, que les abelles els agrada el vostre garatge perquè deu estar ple de restes de menjar de les vostres excursions de pesca.
5: Ho veus, Filó? Tu ho vaig dir. El sucre que vas passar l'altre dia de la Carmanyola les hem tret nosaltres.
3: Escolta, Gennaro, menys culpes i més caminar. Encarna, anem a dinar. Amb aquest viatge m'han agafat unes ganes que em menjaria un rusc sencer, abelles incloses.
5: Dona, no diguis això, que encara tindrem un disgust digestiu.
4: Brrr, a dinar, a dinar! Badalones bones si la bossa sona. I el rusc a la brossa.
0: Ambient final. Se sent el so de les passes del grup allunyant-se pel passeig. El riure de la Filo i el Quico xiulant la melodia del port del petroli. La música puja de to fins que es fon en un silenci molt reposat.
6: Barcelona n'ha dit, però con alma propia.

0: I fins aquí que comença altre cop aquest programa La Tarda és Record, després de la informació que ens ha portat la senyora alcaldessa d'aquest poble. Nosaltres comencem la segona hora, diem ja.
1: Ja som aquí,
0: hem vingut.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Continueu en el 107.1, perquè ara posarem més cançons.
1: Clar, sou aquí.
0: Tenim que posar El Pare, que és la cançó que ens havia demanat la Maria, i l'ha dedicat a la Quimeta Puig i a tots nosaltres, les seves amigues, perquè diu que torna a escoltar el programa el diumenge. No sé si ara ja el fan el diumenge o no el fan, però bueno, per totes les amigues, una salutació d'en Salvador i meva, no?
1: De totes maneres, si et sembla, que fem una trucada.
0: Ah, sí, sí, mira-la. Mira-la que trempada.
1: Voldríem agafar-la, saps? Però...
0: No, jo vull, mira, no sé pas què passa.
1: Que sí que fan, aquesta
0: ens ho han espatllat tot.
1: Amb els telèfonos, eh?
0: Els telèfonos, tu. Bueno, tu posa El Pare i a veure com
1: ens
0: sembla.
1: Però ara, com que ha passat per aquí...
0: Ah, t'ho han remenat tot, no?
1: Sí, bueno, ara...
0: Realment, vols que canti una cançó mentrestant?
1: De totes maneres, tinc El Pare a punt.
0: Ah, bueno.
1: Sí, home.
0: No volia cantar Remena Nena, però no cal.
1: No cal, no cal. Doncs El Pare, per tot el que tu has dit, no?
0: I el que diré després.
1: Molt bé.
0: Davant.

0: Bé, Salvador, ara després del pare hem de posar Paraules d'amor, que és una cançó que és d'en Serrat, que l'ha cantat sempre ell, però en Biango també la canta.
1: També, també.
0: I ens l'ha demanat l'Enric de Blanes per dedicar-lo a en Francesc, a la Maria Àngels, en Joan i a la Roser i a tots els que escolten la ràdio, i també m'ho ha demanat en Lluís d'Olot, que ens escolta des d'allà per internet. I diu que sí que li va a l'internet.
1: Sí, clar, home.
0: El dematí no, no, jo què sé, tio.
1: Que sí, però aquí va persones, això, eh?
0: Per persones. I per persones.
1: I per, també, si tens influència...
0: Jo tinc moltes influències.
1: Doncs...
0: Bueno, doncs posarem aquesta Paraules d'amor, a veure com la canta en Biango.
1: I després publicitat.
0: D'acord.

0: aquest estiu al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Tots els dimecres a les 6 de la tarda us convidem a fer un viatge imaginari a través del temps amb temes interessants i música a La Tarda és Record. Els dimecres a Ràdio Tordera, La Tarda és Record.
8: Bé, doncs nosaltres continuem amb aquest programa La Tarda és Record i posarem una cançó que ens la demanant la... en Joan Chapallí. Si la vieres con mis ojos. I també la dedicarem a la Maria Dolors Oliveres, que sabem que ens està escoltant i que sabem que va millorant i ens alegra molt.
9: I tant que sí. Eh? Doncs a la Maria Dolors Oliveres, vinga, força i ànim.

0: Bé, i ara continuarem, perdó, amb aquesta cançó que ens ha demanat la Maria Cinta. Era mia. I aquesta cançó, pues, se l'ha dedicat ella a tota la gent que escolteu aquest programa, i nosaltres també us la dediquem. Canta en Biango.
1: Clar, naturalment, no. Perquè d'allà, de la selecció, no me n'has dit cap, encara.
0: Sí, perquè saps què ha passat?
1: Només hem posat la Calàndria.
0: Però el Boniem ha sonat mentre estaven preparant per telefonar a l'alcaldessa.
1: Perquè aquest estava en un altre raconet separat, el Boniem, eh? No pensis tu que l'hàgim tret de la llista normal.
0: Doncs jo semblava que me l'havien copiat i estava molt trist, però també la posarem, eh?
1: Ah, bueno. I el Cisne de Cuello Blanco, com toca?
0: També ara, a darrere d'aquesta.
1: A darrere?
0: A darrere d'Era Mia, de la Maria Cinta.
1: Doncs, quan vulguis...
0: Endavant.

0: I ara tornem a estar aquí, Salvador.
1: Tenim un dilema, eh?
0: Quin dilema tenim? Posem el blanc o posem el negre?
1: Jo posaré el que m'han deixat aquí perquè és d'en Basilio. Els altres que hi han són d'altra gent.
0: Ah, no, sí, és d'en Basilio la que has de posar.
1: Hem de posar la d'en Basilio.
0: Sí, que l'ha demanat l'Anna Fernández per en Marc i les seves amigues. Ah. Sis del Cuello Blanco, tres de Cuello Negro i també s'hi ha afegit en Marc Massaguer. Quina casualitat que li dedicaven, però ell també s'hi ha afegit. Per tant,
1: mira, veus?
0: Mira, tindrà dues dedicatòries.
1: I tant.
0: Doncs posem-ho.
1: Som-hi.
0: Cisne Cuello Blanco, Cisne Cuello Negro.
1: Ja en parlarem si surt el blanc, eh?
0: En parlarem, ja veuràs com sí.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Escolta.
4: Bé, això de cuello blanco, cuello negro, que me recorda allò, saps?
5: Allò.
4: I les blanques, fan molta llana, les blanques?
5: No. I les... Sí, moltes, sí. Moltes, sí, molta
4: llana.
5: I les llana.
4: Negres, també, també.
5: També. Totes en fan. Bé, doncs ara sí que anirem per una altra de les cançons que tenim aquí, de Bonnie M, eh? Riots i Babilònia, que l'ha demanat l'Àngels Drog per en Marc Massaguer, l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la a tots els que escoltem aquest programa, i també s'hi ha afegit en Joan Chapeller.
4: Molt, doncs
5: som-hi. Doncs Bonnie M, Riots de Babilònia.

0: Bé, música disco.
1: Home, clar, eh? Sí. Bon hi hem, eh? Aquells temps que anàvem a la discoteca, sí, allà. Vam començar a la pista de l'Amistat, vam acabar al Claver.
0: Bueno, però hi havia totes les discos sí, a la costa.
1: Després vam anar a la Caluga i l'altre, com se deia l'altre?
0: I a Platja d'Aro, i a Blanes, i a Calella, i a Malgrat.
1: Jo no tenia cotxe, no podia anar, jo.
0: Hi havia tren, eh?
1: Amb tren, també, però hi podia anar, però no. Per tornar, què?
0: Ui, trobaves allà...
1: A peu,
0: per tornar. Cotxe i moto disposats.
1: Bé, escoltem Per tu ploro. No per tu, eh?
0: No, per mi no.
1: No, la dedicaré a la meva senyora, la Roser.
0: Sí.
1: Perquè ella sé que... Clar, es diu Roser. Home, i aquesta està dedicada a la Roser.
0: Si tu no ho saps, imagina't.
1: Doncs, per ella, aquesta cançó que sé que li agrada.
0: Doncs...
1: Per ella.
0: Ah, i a mi també m'agrada, eh?
1: Les Rosers i Rosors que ens escoltin.
0: Doncs, molt bé.
1: Endavant. I Rosites.
0: I Rosites. I Rosalies, no?
1: I Rosalia, també, va. Ah, vinga. Rosem-les i totes.
0: Tot el grup. Sí.

0: Aquest tema, l'hem estat parlant amb en Martí, sí. I jo li he dit, t'ha posat aquí pel teu, per tu, pel teu amor, que jo li he posat amb ell, però en Madrid t'ha posat per tu ploro, i per tu ploro no té res que veure amb Rosó. Però ara, ja que l'has demanat, jo te la busco
1: gràcies.
0: I te la poso.
1: Gràcies.

0: Doncs fem un aclariment per a la nostra audiència, per un altre dia.
1: Era un error del títol.
0: No, vull dir, es pot fàcil confondre. Pel teu amor és la típica Rosó.
1: Sí.
0: I per tu ploro
1: és
0: una altra. Vull dir, són dues coses diferents.
1: Jo no volia plorar per ningú.
0: No, però és molt bonica i molt emotiva.
1: Bé, doncs ara tenim 18 persones que entren en el sorteig.
0: Doncs mira, avui el bombo, com aquests estrifulgues dels informatius, tinc el bombo a dalt.
1: El bombo a dalt?
0: Sí, i he anat a comprar un número de loteria que acaba amb 9, posa el 9.
1: El 9, a veure, doncs a veure, aquest tenim per aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Has donat la sort a la Carme Pagès.
0: Caram.
1: Maria Carme Pagès.
0: No li hem pas posat res, ara, una cançó per ella.
1: No, però són els que han votat.
0: Ah.
1: Han votat i ha guanyat el Lluís Aguiler.
0: Ah, per té la setmana que ve.
1: Lluís Aguiler. I la Marina Rossell en té 7.
0: Ja.
1: Aquests s'han votat per internet.
0: Ah.
1: Ells també hi entren, perquè si no, ja no votarien.
0: Molt bé, home,
1: Doncs avui ha entrat la Carme Pagès, amb el número 8, i serà la que anirà aquí del restaurant Camí Ral 146 de Tordera. El Val està aquí a la ràdio, el pot passar recollint aquí, i ens doncs podem despedir amb una qualsevol de les que tenim del nostre cantant convidat d'avui, que és en Biango.
0: Bueno,
1: quina tens per aquí?
0: Aquí avui tens... el que passa que haurem de
1: hem
0: fer...
1: Hem posat amb Era Mia?
0: No, bueno, és que falten...
1: Ah, sí, ja l'hem posat, sí.
0: Sí, falten un minut i mig per entrar als
1: busca
0: informatius.
1: Busca una curta. Querer i perder, si jo fuera él...
0: No, mira aquí... No, és que, com que t'he buscat aquesta... Pel teu amor, sí. He desfet la llista que teníem preparada. Sí.
1: I ara què tenim?
0: Ara podem posar-ne... qualsevol cançó, com per una de Sau, per exemple. Que
1: posa dit, Sau, sí.
0: Que ets,
1: en Sau també està de moda.
0: No sé.
1: Durant molts anys.
0: Una cosa que diu Sau, i com que és una sorpresa,
1: sí.
0: La gent serà un minut,
1: ja
0: perquè
1: un minut,
0: després entra els informatius. Per tant, si ens podem acomiadar, no?
1: Sí. Doncs sí, ens acomiadem i diem que la setmana que ve tindrem en Lluís Aguiler.
0: En Lluís Aguiler per la setmana que ve.
1: Sí.
0: Mira, acabem... Molt bé.
1: Acaba molt bé.
0: Adéu-siau, que sigueu feliços.
1: I mengeu farses nissos.
0: Adéu.
1: Adéu.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Muchas gracias.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Estem a dimecres, no del vespre, i estem aquí també amb aquest programa d'estiu que porta el nom de Riu de Versos. Tant en Joan Madrid com jo mateixa, l'Elvira Romaguera, us acompanyarem durant una hora amb poesia de gent de Tordera i havaneres. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Com tenim tot això?
0: A punt, que sí?
1: Doncs començarem.
0: Anem-hi.
1: I tu llegiràs el primer poema de la tarda o de la nit. I amb aquesta música...
0: I tu continuaràs.
1: Exacte.

Sant Ponç. Sant Ponç, sí? En un racó de muntanya i amagada dins del bosc, hi ha una bonica capella amb mil aromes de flors. Les flors són totes boscanes. Sant Ponç les guarda, amorós. La reina n'és la ginesta, que omple tots els vessants d'or. Trobarem també frigola i romaní del més flairós i les roses beneïdes que ens embriagaran d'olor. Pugem a dalt de l'ermita, que ja ens espera Sant Ponç, i a tots, amb sa bonhomia, darà la benedicció. En retornar cap a casa, collirem un munt de flors. Les portarem abraçades al costat del nostre amor, que ens dirà paraules dolces que ens alegraran el cor. I en arribar a nostres llars, tindrem pau i benestar amb la il·lusió renovada per poder un altre any tornar. És de la Felicita Sagrera i va sortir en el programa de Sant Ponç de l'any 1992.

0: El camp de blau, la volta eterna. Sí que el plejat de petits borralls es feia garsats i amorosos. Els vells en diuen cabretes al cel. També diuen que si hi ha cabretes hi haurà pastetes a la tarda. Quan la tempesta cridi el tro després del llamp i ho ompli tot de trasbals i llum. L'ombra s'espanta, s'amaga darrere meu i volta, volta boja i insegura, sense saber a quin costat quedar-se. Bru i breu per segur, el llamp la dibuixa amb una claror fantasma i ella s'allargassa, esglaïda i a retalla on s'amaga poruga sota la tremolosa fulla dels arbres. Ara hi és, ara no hi és, ara hi torna, més tard s'amaga. Arrossega el ritme de la tempesta, les línies de les ombres a mesura es passa i s'estira cap a la dreta i es redueix al centre. O marxa, tota llarga, a l'horitzó enllà. Quan la tempesta de la tarda enllesteix la conversa entre el temps i la força, la por i qui sap si les rialles. Poques coses ens confonen més que pensar en la meva ombra, que quan sóc dins la foscor vull creure que hi és malgrat no veure-la, o realment hi és. Impossible. Tremolo només pensar-ho. És aleshores quan m'imagino sol, sense l'altra part de mi, i em sento perdut. Qui em donarà la pausa i el ritme i el reflexe del meu somriure? La primera llàgrima, l'orgull íntim. I segur, segur, ensenyorida de la foscor que tant comento, però propera, sempre formarà part de mi.
1: Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Viure somiant, morir sentint. Recordar. Recordar aquells dies màgics, passejant sota un mantell de cristall, agafats de la mà, abraçats, mirant-nos als ulls. Cada vegada sota la lluna era ple d'amor, de felicitat. La sensació del vent a la pell ens feia sentir, ens feia volar, imaginar un dia més. Ara només puc somiar. Tu i jo, junts encara, morint sobre la platja, cansats de tant estimar-nos. L'amor que sento per tu és més fort que l'odi que m'esfonsa. Et sento present. Estàs aquí, reflectit a la finestra. Et vull tocar i no puc. Acosto la cara al vidre i la seva frescor m'esgarrifa. El meu alè entela el cristall transparent i allí, tot saltant-me una llàgrima, escric un mot, el teu nom. Jo encara t'estimo. En què m'he equivocat? Somnis que s'ofeguen a l'ànima, il·lusions que es trenquen a l'aire. El dolor de no tenir-te és l'alegria de veure't. És tan lluny la realitat i el despertar tan a prop. La tempesta de l'amor no em deixa arribar fins a tu. Fes-me un recés, dóna'm la mà. Déu meu, per què em fas tant de mal? Tu saps com em sento. Tu saps que només són somnis. No tinc dret a estimar-la. No tinc dret a ser estimada, a ser besada per ell. Per què no atures els meus pensaments? Cada vegada que hi penso i me n'adono de tot, ploro. Ploro per tots dos. T'estimo. Annabel Rubiño i Gras.

aparellament. Quantes voltes contemplant i parpellejant les estrelles, he pensat, mig somiant, que hi ha una ànima dintre d'elles. Una ànima que em vol envolar cel amunt per entre els núvols tan formosos, les trobo que, escollint la més bonica, per sempre queda en els seus cúmuls. I així, cada una al pujar, escollir amb amor la parella. Una ànima a cada estrella, afonyosa d'abraçar, cada nit amb la rosada, s'estimen amb gran tendresa. Per això, quan les mirem, veiem la llum que llampeja, aquell llum que és l'amor que ens arriba dins de la terra. Felicita Sagrera.

Després de tu, què hi ha? Em ve a trobar, silenciosa, amb les mans buides, a les butxaques buides, i trenca les meves paraules, enfosqueix la meva llum i atrapa la meva ànsia. És la tristesa. Camina fosca, petjant l'aire humit, en rastre de cargol de tarda humida, i es recull a les meves espatlles, atrapant en elles el meu cap, la meva pensa, el meu aire. Un vestit gris de grisa gruixària cobreix el meu cos i el meu temps. Impermeable a la llum, a les rialles, a la passió, al cos calent, a les besades domina l'estança potent, deixant-me incapaç, sol i gris, gris de cendra sense cremar, gris de ràbia. Quan la tarda deixa de mirar-me, quan queden més tardors que primaveres i ja és el blanc el color que pinten els meus cabells, aquest batec de sempre, suau però fidel, arriba arrossegant-se per recordar-me que sóc viu, que tinc veu, que paga la pena fer l'intent, que queden forces i encara no és tard per res. És el desig que batega a ritme, al seu ritme, de vegades precipitat, en descens de vertigen sense fi ni fre, en caiguda lliure. A voltes, progressiu, en escala, com un vis sense fi que subjecta amb mà ferma tot el meu esforç. Sovint, molt sovint, sobtat, impetuós, desconegut i imprevist, m'obliga a mirar per un forat, esborrant l'absolut que en aquell moment no existeix. Però sempre, sempre, desig de món, desig de tot, desig de tu. Kim Aro.

0: el lloc de l'oblit.
1: El llop de l'oblit. Va ser un dia de tristesa i patiment dins del sepit. El que enceta aquesta història que el volcà cap l'oblit. Molt abans ell descobria, curiós, i anava buscant un sentit per a la vida, quelcom que el fes important. Fou un dia d'una caiguda gens luctuós, però sobtat, en el que deixa desvalguda la vida del seu davant. Resignat, tancava portes a qui sempre havia estat al seu cap, donava voltes, la calor l'ha congelat. Destrossat, alçà la bandera blanca. Ella era com un estel a qui cantava a la fera, seguit del grup infidel. Sent pacient, només espera, observa el temps com va passant, segueix la vida dins l'esfera i ell, desvalgut, cau en el parany. Ot Manresa, català.

No voldria pas ser jo qui seguís el mateix camí. Fa molt que vius aquí? Joan, que no em recordes? Sóc la Lore, la Cuetes. Apropa't al clar de lluna. Ah, ara sí. Duies ulleres i tenies tot de piguetes. Quin canvi, Lorena. Què se n'ha fet de les piguetes, les ulleres i les trenes? I tu, Joan, feies por les noies amb aquell posat tibant i més d'un cop arrogant. Assenten cops a l'escala. Entren esvalotats dos vailets cridant: «Pare, mare, anem a comprar gelats. Els avis tenen calor. Seran dos de maduixa i dos de meló. Vosaltres, quins voleu?» «Res, feu, feu». Ja ho veus, Lorena, com passa el temps. Però els teus ulls estan com sempre. I jo, encara boig per ells. Salvador Romans.

Segons el dia. Segons el dia, l'aire, el grau d'humitat, la fredor o l'esma arrosseguen els peus com arrosseguem l'ànima. L'ànima batuda i trista, embolcallada d'un cel lofant, trencadís i folrat del temps. A la recerca d'una paraula que trenqui el silenci de la monotonia, passegen poble enllà, records enllà. Recorren amb passes curtes els espais més llargs, els racons d'una vida vessada amb entusiasme i fe. Amb l'esguard perdut, més enllà de l'horitzó, just on se difumina el passat i el present dels ulls, els ulls que no són diàfans, perquè ja no veuen futur a l'altra banda de la finestra. Només l'extensió de la immediatesa, just avui, demà esdevé una paraula arriscada de pronunciar. Poques passes després, el cansament s'agafa els genolls amb una abraçada ferma i les distàncies allargassen la tristor i posen accent intens al casament. Al banc del sí, del si no fos, els avis plegats comparteixen nafres i pegues, com si comparant les ferides, les cicatrius arribessin abans. Hi ha blaus pintats a la pell. Qui sap si d'una darrera esgarrapada o d'un cop subtil, gairebé no apreciat, que alimentat pels anticongulants esdevé macadura ciclòpica. Hi ha ferides a l'ànim i a l'ànima, com si les rodes canviessin la forma i només fossin els angles. Kim Arop.

no vulguis ja mai. No vulguis ja mai saber, vella nina, que sóc jo qui et tirava aquella flor. No vulguis saber tampoc que jo n'era qui dictà aquelles estrofes d'amor. Besa amorosament les flors i els versos i estreny-los dolçament damunt ton pit. I amb tot, amb un formós donzell somia, amb un donzell que no s'assembli a mi, perquè ja ho sé, que si per cas tu sabessis que la flor i els versos de mi han eixit, ni un instant en tes mans els guardaries, sens compassió els hauries destruït. Si com altres jo en tingués bellesa, si com altres riquesa jo tingués, potser com ara no em menysprearies, potser per mi tindries interès. Més, no importa, la flor i els versos guarda i vés-els tot pensant en qui sap qui, i així jo, enmig de la meva desgràcia, encara arribaré a sentir-me feliç. Lluís Puig i Martori.

temps. Som esclaus dels rellotges, de l'intrèpid pas del temps. Però és decisió nostra escollir a què el dediquem. Hi ha temps per aprendre, que no tot és igual d'important, que no és un càstig fer-se gran, que vivim de l'experiència i dels canvis constants. Temps per somiar, perquè la imaginació pugui volar sense por del que vindrà, pels desitjos, pels anhels, pels projectes i els estels. Temps per somriure, per tocar la felicitat, per triar qui volem al costat, per pintar a la nostra mida l'univers que hem somiat. Temps per a la memòria, per al passat, per als records, per el que ha fet de mi qui sóc, per als qui ens han deixat, però formen part del nostre entorn. Temps per agrair tot allò que ens han donat i que ens han dut fins aquí, pels consells, per les crítiques, per les paraules boniques. Temps per perdonar els errors del passat, els fets equivocats, per tornar a començar per les segones oportunitats. Temps per descobrir, per als dubtes, per a les pors, qui sóc, on vaig, amb qui, per als interrogants, per a les qüestions i per prendre decisions. Temps per oblidar, per treure espines, per tancar ferides, per ser capaç d'esborrar el que un dia ens va fer mal. Temps per abraçar, per a les carícies, els petons i les mostres d'amor, per intercanviar energia i renéixer cada dia. Temps per pensar. És un futur no tan llunyà el que voldríem ser demà, per escriure, per pintar, imaginar, construir, crear. Temps per les estrelles, per contemplar el firmament i l'immens món on pertanyem, per sentir-nos part de la màgia i brillar intensament. Temps pel silenci, per callar i per no dir res. Temps per als altres, per als qui són i els que necessitem, per als més desfavorits, per ajudar, per compartir, per comprendre, per escoltar i entendre. Temps per als meus, per als de sempre, per als qui són en tot i més, per als amics, per la família, per als qui ha fet de mi un bon nen. Temps per a tu, per estimar-te, per perdre'm en els teus ulls, per sentir-te, per tocar-te, com si en fóssim només un. Temps per a mi, per descobrir-me, per atrevir-me a sentir, per oblidar-me dels problemes, per allò que em fa feliç. Alba Nonell.

El pas del temps. Qui pogués parar el temps en plena primavera, en el primer raig de sol o en una nit serena, en contemplar el blau del cel brodat en milers d'estrelles perdudes en la immensitat, però il·luminades per la lluna plena. Qui pogués parar el temps quan l'amor ens desperta i sentim el nostre ésser vibrar per una carícia tendra, o en aquell primer bes, o en una promesa eterna, o en el mirar d'uns ulls en el més profund silenci, o quan el nostre cos en plena i radiant jovenesa desborda amb força i seguretat i cap perill el fa témer. Però el temps no el para ningú. Passa per tots igual de depressa i el seu pas ens ho pren tot. Somnis, joventut i bellesa. Doncs, què ens quedarà demà si avui no sabem créixer i ens arrossega l'orgull, l'egoisme i l'enveja? Si no sabem estimar i ens tanquem amb nosaltres mateixos, oblidant el nostre entorn, el més petit i el més feble, sentirem una buidor i una soledat immensa. Qui ens donarà la mà si nosaltres l'hem negat sempre? Però si aprenem a estimar, sembrant amor amb les mans plenes, sense excloure ningú, ni el més senzill, ni el més dèbil. Si sabem tenir el cor net, lliure, sense interessos, on no hi cap el més petit rancor, ni una engruna d'indiferència, llavors podrem gaudir d'una pau i una joia interna, ja que el goig que dona el saber estimar, ni el temps ens el pot prendre. Alícia Borràs.

esglaons avall. Esglaons avall, sense mai voler-ho, he fet un camí on l'aire no és fi, ja tot és obaga. Un faf de neguit i de melangia m'envolta en el pit perquè s'ha marcit tota l'alegria. M'aturo en un replà per fer-ne memòria del passat llunyà que em va sadollar i que ja és història. D'engrunes d'ahir, que en guardo en els ulls, me'n faré un coixí que faci sentir el goig de seguir malgrat tants esculls. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. A nosaltres tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Benvinguts a un mar de música.
1: Suau, suau, madame bagging cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito.
0: Aquest estiu feu el que feu, sempre escoltant un mar de música.
1: La Marina està morena. La Pantina fa una trena.
0: La música per anar a la platja, per estar a casa, al sofà, amb l'aire condicionat, amb una terrasseta, parlant amb els amics i ballant, que també es posaré bailonga. Tirarem molt de català i tirarem una miqueta de la música de sempre, dels 70, 80, 90, la que ens agrada a nosaltres, de la nostra edat. Si també agafem jovent amb la catalana, jo, contenta, no, contentíssima.
1: S'imagina, em fan la peli, el porcín suau, la crema...
0: Bueno, un mar de música al programa d'estiu, des de Ràdio Tordera, per vosaltres. Eps, soc la Teresa. A un mar de música podeu demanar cançons? Sí! Podeu demanar la cançó que vulgueu. El WhatsApp de Ràdio Tordera, 611-481-381, 611-481-381. Sobretot quina cançó voleu, si vol dir el vostre nom, o si va dedicada a algú. Ah, això ja és cosa vostra.

anem a la platja aquest estiu, aprofitem si podem, i si no, sortim a la terrassa, a la finestra, on sigui, prendre una mica de sol. Només una mica, que el sol d'ara no és el d'abans. I, va, anem amb unes quantes italianes, va. Anem amb una franja italiana, ara em ve de gust italianini. No sé, Umberto Tocci, Gente di Mare, per exemple. Vinga, som-hi.

l'Adriana Celentano sempre m'ha agradat moltíssim, perquè per mi em sembla una persona super, però super divertida. En fi, Richie Poverty ens feia una versió de Voulez-vous danser, eh? Serà avec moi o sense avec moi?

Pues no, no eres una altra, però mira, ara la vaig a buscar, perquè em ve de gust sentir Voulez-vous danser avec moi. Anem amb John Paul Young, Love is in the air, a l'amor és a l'aire. A l'estiu més.

quina veu, i ens feia aixecar i ballar encara que no tinguessin ganes. Però pensem que amb un mar de música vosaltres sempre ballareu. Alguna lenta, per què no? Però és que teniu que escoltar el cotxe, a casa, a la platja, on vulgueu. I podeu demanar cançons, podeu demanar al 611-481-381, 611-481-381. Anem amb Frankie Valli, amb aquella de Can't Take My Eyes For You. Que maca! En fi, no puedo quitar mis ojos de ti.

preciosa aquesta cançó. Prometo que la setmana que ve us la poso en castellà. I anem amb una altra italiana. Mamma Maria, mamma...

Ai, els catarres, que bons que són, mare de Déu senyor, i són d'aquí, de casa, de la terra. Anem amb figues flaves, que ens diuen que no s'acabi. Coneix.

que no s'acabi. Ai, però encara ens queda estiu per davant, eh? Ui, encara ens queda una miqueta per disfrutar d'un mar de música només aquí, a Ràdio Tordera. I podeu demanar cançons, ja ho sabeu, al WhatsApp de Ràdio Tordera. El 611-481-381. Vinga, demaneu-me cançons. Demà en The Bangles, Maniac Monday.

Bé, ara us vaig a posar una dels bus i de Leire Martínez. Recordeu qui és la Leire Martínez? Pues aquesta, exactament, la de l'Oreja de Van Gogh. Han fet una cançó preciosa, tenint en compte que és la primera vegada que la Leire canta en català en tota la seva carrera. I no us vaig a... Es diu No hi ha pla B. Així que, amb tots vosaltres, l'acaben de treure fa poquet, el juny. O sigui que quasi, quasi una primícia. No hi ha pla B. Leire i els nostres buhos. Som-hi!

Pues molt bé, els búhos, com sempre, excepcionals, i l'Areire canta molt bé sempre, i en català també. Anem amb l'Elvis, va, que fa dies que no us el poso. Per què serà? High House Rock, som-hi!

Anem a posar la lluna en l'aigua, però no us la posaré de xarango. Us posaré una que ens va cantar el Miqui Núñez, pobret meu, el 2018, quan era a OT. Ho va fer molt bé el gran Miqui. Una lluna en l'aigua i anem acabant el programa d'avui. Fins la setmana que ve.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

emisora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Bon dia, a les 9 en punt del matí. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal de consum d'aigua de boca. Ho anunciava ahir l'alcaldessa Elisabet Mejías després de rebre resultats d'aigua no apta també a Masmorà. L'alcaldessa
3: exigeix
2: que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
3: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
2: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera. L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per restablir el servei. En parlàvem ahir amb el cap de la unitat de gestió d'Aqualia, en Jordi Jué.
4: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació dels productes de la solució.
2: El consistori preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat. En concret, s'ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que si no s'arriba a una subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Escoltem l'alcaldessa de Tordera.
3: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
2: Avui arriba la tercera i última edició de l'Altre Claver. El festival serà a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí Pol i els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant. Escoltem el pescador Toni Navarro.
5: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el Sonso creixi.
2: La informació esportiva comarcal i el temps acabaran de completar l'informatiu de les 10 que ampliarem en aquesta edició. Fins llavors. Sí.

0: L'emperadriu infantil del regne de la fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979 quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm,
0: oh,
1: estic volant i somiant amb aquesta entradeta, soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no, hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria.
0: Sí.
1: És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, no, sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceron llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, Nell, i podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. però avui toca refrescar-nos. Així que, sens dubte, us porto res, breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'anglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí vaja els coneixeu bé,
0: macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius, recautem el títol?
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga, apunta.
1: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals. Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot està perfecte, tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó, doncs aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tushita Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No.
1: Doncs mira, el 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
0: Així és que, si voleu... No? Tilitxo 83,
1: són aquestes bogeries que de fet ara no han de passar perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa,
0: clar,
1: i
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Que aquí a Cardedeu sempre dic que per romanuts que som estem mal acostumats amb la cultura perquè tenim més propostes que persones gairebé, així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau i el seu fantàstic Si una família d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res, jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius.
1: Vinga,
0: i ens donen tantes idees. Sí.
1: Els emplacem, recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això, si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, no allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això, consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors B.S. Porrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
0: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no?, en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
0: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
0: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
0: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics amb capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita, i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva. preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
0: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de Cent que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
0: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
7: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitech HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitech HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fuselatge estret com ample, inclosos els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
0: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
7: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
0: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
7: Adéu, gràcies.
0: Tornarem a UAU Lleida després pel que fa a més qüestions d'actualitat i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Seguim parlant d'incendis.
8: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aigua Múrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi i aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
9: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
8: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
0: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
8: Doncs
0: Carme,
8: sí.
0: Carmeta, Carmenxo, no se m'acord.
8: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
0: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
8: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
0: Sant Patrons i tal.
8: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional professó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
0: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
8: Sí, sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
0: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
8: Des d'aquí, felicitats.
0: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, eh? Dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet, és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que està una mica més difícil les coses, si no és per una cosa és per una altra, i és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos, i primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor, bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent, i com que l'estrès hídric, vale, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale, va estressar l'arbre, i això va produir que els fruits no creixessin tant, i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre, mida, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre, pues, no és l'esperat, i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també aquest excés de calor s'estressa, i si mireu, si us passegeu per vull dir, per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs, i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no d'on varem, però dic, uns anys enrere no era comuna, o no us preocupava, o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar la herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem, el dilluns, bueno, la setmana passada o així, van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'han tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem,
1: sí.
2: Pues, aquestes malles que serviran per la pedra, evitaran que el, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquest, que aquest, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, és una malla per les pedregades, també. Però que també podrem, també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, com Ferrans, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. A veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim lo... no puc dir noms, vale? Amb una ferreteria,

0: amb collit i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no,
1: si no, també.
0: I si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres amb aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Quan fan aquest joc, les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa la fruita... és lo, perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa, dic al nord d'Europa perquè sempre a Europa fa calor, la fruita se menja, vale? Si fa fred, hi ha una frenada, vull dir, això és així, clar. Però ara enguany nos han trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
0: Totalment. Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
0: Nosaltres... I a més, avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu, vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, poc a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, no directes. No, que no s'estimin.
1: Cura, no? Cura, pot ser,
0: sí,
1: no? Cura.
0: Que no s'estimin, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan sortim els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Mm. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombos. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners

0: No, dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que nos posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
0: Sí, a lo que nos posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, a lo que lluïm, no nos estem de res. I a lo que vivim, n'estem de molt, no? Pues això és vol dir estimar la pagesia. Nos han d'estimar, els pagesos ramaders nos han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, o com es viu això?
0: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur, ¿vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Wanderer.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
0: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. Lo que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha, ja els tractats que hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, amb aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
2: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no? Per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Rau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
0: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, no del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa, un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana, perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent, perquè el foc és transformació, s'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafai, eh? Però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les que Isil i el Gos de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però d'Horror i la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial: la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que, lluny de córrer el perill de desaparèixer, evidentment l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent, és a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
2: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepitar, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia,
2: on estàs, Núria, exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
6: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
7: Per tant, ostres, quin luxe.
6: Molt agraïts.
7: Quin
6: molt luxe. Agraïts des de Ponent a la meteorologia.
7: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
6: No sé si tanta, Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat que, com sabeu, és raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en la oferta gastronòmica que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
6: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant l'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
6: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no? A canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no? del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint doncs tot aquest context natural, doncs que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí,
6: uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies,
8: exacte, que de fet ja vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
6: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho,
8: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent, i hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
6: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana, per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu, i pel mateix preu doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també, que surt molt bé, i tenim postres i tot això pues, acompanyat de vins raïmat que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes. I bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta i la idea és aquesta, doncs ser un format
6: obert, no?
8: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant o potser aquest dia només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està, vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
6: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins, això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
8: Doncs sí, és totalment així com acabes de dir, Laura.
6: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a gent jove, però me sembla que no, Jesús?
8: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format, perquè no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, en qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
6: Obriu de dijous a?
8: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o de celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
6: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes, perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm, el Jesús em deia, ho hem de dir.
7: I tant, fes-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la brema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
6: Jesús, això Jesús, és perdona. Més aviat raïmat, no?
7: Sí, no? A tu t'arriba envasat el vi, ja.
8: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí.
7: I,
8: no, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la brema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuix el primer raïm fins que cuix l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bé, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
7: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Raïmat Natura. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
7: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
6: Gràcies i salut.
7: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca.
2: L'alcaldessa Elisabet Mejía exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat. Ens ho diu l'alcaldessa Elisabet.
3: Vull fer públicament és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera.
2: L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per al restabliment de servei. Ens ho explica Jordi Juic, cap de servei d'Aqualia.
4: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació del producte, de la solució.
1: El consistori preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat.
2: El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que, si no arriba la subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Ho explica Elisabet Mejías.
3: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les sales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: Avui arriba la tercera i l'última edició de l'altre claver.
2: El festival es fa a les 10 a la plaça Miquel Martí i Pol.
1: I els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant.
2: El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar. Ens ho diu Toni Navarro.
5: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el sonso creixi.
1: Arriba la tercera edició del Footmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi.
2: El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada, adreçat tant a adults com al futbol base local i comarcal.
1: Parlem també del temps, de la previsió meteorològica aquest dijous, però els propers dies els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve encapçalada novament per les altes temperatures. Unes temperatures que no pugen tant com ahir, i a l'interior de la comarca van pujar força, la costa no tant, però sí que hem de dir que les temperatures doncs avui baixaran entre 2 i 3, 4 graus segons el punt de la comarca on ens situem. Pel que fa als vents, en general bufaran fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra durant tot el dia d'avui, i hi haurà alguns núvols. Aquesta matinada, de fet, s'ha escapat alguna goteta en alguns sectors de la costa central del Maresme, tot plegat ben poca cosa, com de fet ja va passar ahir a la tarda, pluja de fang, pluja poc important, malauradament, una pluja que no regarà els boscos ni avui ni tampoc els pròxims dies. De fet, aquesta tarda, altre cop tornem a tenir, com ahir, núvols alts i mitjans que aniran tapant el cel, però sense precipitacions. De cara a demà s'espera que la jornada torni a estar dominada per l'ambient assolellat amb unes temperatures que baixen una mica, dissabte tornen a repuntar i diumenge tornarien a baixar lleugerament. En general, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació marcada per les temperatures plenament estiuenques i sobretot per la xafogó molt marcada.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Els controls analítics que es van realitzar la setmana passada segueixen superant els límits de PFAS establerts per la normativa i, per tant, es manté vigent la declaració d'aigua no apta per al consum al nucli urbà de Tordera, veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibracolor, Marreixac, Niàgara Parc, Tordera Parc i Terra Brava. A més, Salut Pública ha confirmat que el POU de Mas Mora també supera els paràmetres establerts. Aquesta urbanització ha estat declarada com a zona d'aigua no apta per al consum de boca. L'alcaldessa de Tordera, i en declaracions a aquesta emissora, ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable. Aquestes obres seran finançades íntegrament per l'Ajuntament, per la qual cosa Mejías ha volgut deixar clar que no es repercutirà les tarifes que paga la ciutadania. Malgrat que la qualificació d'aigua no apta afecta a zones concretes, el govern municipal ha decidit ampliar les mesures de protecció a tot el municipi en un exercici de responsabilitat i prudència. Escoltem l'alcaldessa.
3: Davant d'aquesta situació, i tal com hem anat fent en les reunions de seguiment amb l'Agència de Salut Pública, de mostres, contramostres, de variabilitat en les dades, dels nivells d'incertesa de les pròpies analítiques que fan els laboratoris, que oscil·len en un 50%, davant d'aquesta incertesa, que ara s'afegeix una altra urbanització i que fem control setmanal justament per garantir la qualitat de l'aigua, des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. És a dir, que a partir de demà les mesures de cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit. També indicarem les fonts de les zones aptes i no aptes només per refrescar. I, evidentment, seguirem actualitzant a través de les xarxes socials tota la informació que ens arribi. Per què ho fem, això? I aquest seria el punt important, perquè vista aquesta variabilitat i aquesta incertesa, de la qual encara se'n desconeix l'origen, el que ens toca és protegir la salut de les persones i evitar-ne qualsevol risc, per mínim que sigui.
1: Elisabet Mejías ha estat contundent en exigir públicament a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
3: Que el comportament dels PFAS és incert, que ni els científics encara el coneixen, i el que sí que vull, i no vaig fer l'altre dia, vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua, i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries, que perimetrin les zones de mostreig de la mitja Tordera, que sembla que de la zona del tram de la mitja Tordera, sabeu que nosaltres estem a la baixa Tordera, per tant sí que exigeixo avui públicament que l'ACA es posi les piles, i permeteu-me l'expressió, a l'hora de determinar quin és l'origen i d'aquests abocaments, perquè al final a nosaltres Salut ens reclama accions immediates, i l'ACA, per tant, també li correspon emprendre les accions immediates perquè aquestes coses no ens passin.
1: L'alcaldessa ha enviat un missatge de tranquil·litat i responsabilitat, assenyalant que la situació s'anirà monitoritzant setmanalment amb noves analítiques i que les mesures de restricció es mantindran el temps necessari fins a garantir amb total seguretat la qualitat de l'aigua.
2: La presència de PFAS, com són els microplàstics, a l'aigua de la xarxa ha estat el motiu pel qual s'ha declarat l'aigua com a no apta per al consum humà a Tordera. Jordi Jué, cap de servei de Qualia, ha explicat que la detecció d'aquest compost derivat de processos industrials respon a l'entrada en vigor d'un nou paràmetre al Real Decret 3/2023, vigent des de l'1 de gener d'enguany. Davant la situació, Aqualia ja està tramitant l'aprovació de la memòria per la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable de Tordera. Segons Jué, aquesta és la solució acceptada pel món tècnic per garantir l'eliminació d'aquests compostos i assegurar que els nivells se situïn per sota dels valors paramètrics permesos.
4: I ara estem ja tramitant l'okay a l'aprovació de la memòria que teníem preparada per instal·lar uns filtres de carbó actiu a l'etap d'aquí a Tordera, que tenim al costat del propi riu, per poder tractar l'aigua i així baixar el nivell de PFAS per sota del valor paramètric perquè torni a ser apte. Aquesta és la solució acceptada pel món tècnic que tracta o que està estudiant actualment els PIFAS. En aquest sentit, hi ha més sistemes que requereixen també de més inversió o de més manteniment. Per tant, l'optimització de la solució ens ha portat a preparar la instal·lació d'un filtre de carbó actiu com una tercera etapa en l'actual etapa que tenim, per així poder garantir i eliminar els PIFAS de l'aigua de la xarxa.
2: Tot i que s'està treballant amb la màxima celeritat possible, el cap de servei ha assenyalat que no es pot establir una data de finalització concreta perquè els filtres han de ser fabricats a mida per adaptar-se a les instal·lacions existents. Una vegada instal·lats, es duran a terme els controls analítics exigits per Salut Pública per verificar l'eficàcia del sistema abans de declarar l'aigua novament apta per al consum. Escoltem Jordi Jué.
4: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació de productes de la solució.
1: Per tant, el filtre no existeix, sinó que s'ha de fabricar.
4: Sí, al final ja es fabriquen i no estem inventant res, però sí que ha d'entrar en un procés productiu i s'ha de fabricar.
1: Un cop estigui instal·lat el filtre, entenc que després s'haurà de tornar a analitzar l'aigua i esperar els resultats.
4: Sí, però això com qualsevol modificació que tu fas a qualsevol instal·lació de tractament d'aigua, Salut el que et demana és que verifiquis que això funciona, com qualsevol, no estem fent coses diferents, sinó que quan ho posem en marxa, farem els controls analítics pertinents que ens demani Salut, i en aquest sentit els resultats incorrectes, que ho han de ser-ho, perquè no estem inventant cap solució innovadora, sinó que ja s'està posant en pràctica, doncs ja es podrà tornar a declarar l'aigua apta amb tota tranquil·litat i que aquest paràmetre ja no tornarà a aparèixer per sobre de valors paramètrics a la xarxa de Tordera.
2: Jordi Jué ha subratllat que els PIFAS són productes químics artificials utilitzats en pintures, espumes contra incendis o envasos alimentaris i, per tant, no són d'origen natural al subsol. L'Ajuntament de Tordera ja ha posat els fets en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua i de Salut Pública, que són els organismes competents per investigar l'origen d'aquestes abocaments industrials.
4: És totalment artificial, per tant això no és un abocament, no és mai que aparegui en el mateix subsol. En aquest sentit, per detectar qui provoca això, sé que l'Ajuntament ja ha posat en contacte tant amb Salut Pública com amb l'ACA, que són qui tenen les potestats per fer aquestes investigacions i que s'han de portar a terme. A partir d'aquí no són processos, no són tasques que nosaltres puguem controlar ni que podem determinar quan es faran i quan no es faran.
2: Pel que fa a les consultes sobre equips d'osmosi domèstics, Jué ha recordat que la responsabilitat del manteniment i eficàcia d'aquests aparells recau en cada propietari segons les indicacions del fabricant. Finalment, des de Qualia s'ha volgut transmetre un missatge de calma mentre es mantingui la restricció. Es recorda a la ciutadania la importància de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa als usos permesos de l'aigua.

0: Més notícies. L'estat de conservació del campanar de Tordera ha estat motiu de consulta recent, especialment pel que fa a la presència de vegetació a la seva estructura. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern municipal ha confirmat que ja s'estan prenent mesures per abordar la neteja i el manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació de patrimoni. Els objectius de l'actuació són eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar un passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Ho explicava Elisabet Mejías.
1: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la festa major, i ja aprofitem que fem el campanar i farem també una sanejada a la façana. De fet, hem fet un conveni amb el bisbat perquè ens permeti fer les obres de manteniment.
0: Per dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament ha formalitzat aquest conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permet l'accés i la realització de les obres necessàries. Actualment el projecte es troba en fase d'espera de la resolució de la subvenció sol·licitada a la Diputació.
2: El Teatre Clavé presenta aquest estiu una nova edició de l'Altre Clavé, el festival de creació contemporània que, un any més, omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany amb una novetat destacada. Una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració amb l'Espai Agrari Baixa Tordera i Can Caselles. Enguany, l'Altre Clavé va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous els assistents podran gaudir de tres barquetes exclusives, acompanyades d'una beguda i amb l'opció d'afegir un plat addicional de la cafeteria del Teatre Clavé. Les entrades per l'Altre Clavé 2026 ja estan a la venda a la pàgina web del teatre, teatreclavé.cat, inclou l'actuació i les tres barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura que enguany recapta fons per l'entitat Jataquendeia.
0: I els pescadors de Sonso, d'Arenys i Blanes han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que fa uns anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba el desembre. De fet, els pescadors de Sonso hauran treballat uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen previst per fer-ho. Des del sector demanen a la taula de cogestió a la qual hi ha el govern que n'investigui les causes i sospiten que les depuradores que eliminen els nutrients de l'aigua. Toni Navarro és pescador de Sonso.
3: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el Sonso creixi i llavors les temporades se'ns fan molt curtes. Nosaltres veiem que comencem la temporada, que hauríem de començar agafant Sonso gros, que ja tota la vida l'hem agafat. Jo fa 43 anys que vaig a pescar això i sempre ha sigut així. I al mes de març començàvem amb Sonso gros i després esperàvem que sortís el petit. I ara hem d'esperar que surti el petit perquè el gros no n'hi ha. I ve un moment que la que arriba una mida així desapareix. Desapareix i, és clar, no podem acabar les campanyes perquè desapareix i no sabem ben bé el que passa.
0: En aquest sentit, alerten que el sonso s'està acabant i recorden que és una espècie que es pesca essencialment a la Costa Brava.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'esdeveniment coorganitzat per Futmas Tornament i el mateix Club Futbol Tordera preparen un torneig que serveix de pretemporada abans de l'inici de les competicions oficials. Aquest any, l'organització ha apostat per ampliar l'oferta esportiva amb una novetat destacada, la inclusió d'una categoria femenina exclusiva, responent així a la creixent demanda de les darreres edicions. El torneig es dividirà en dues jornades diferenciades per edats i categories. Dissabte 1 d'agost estarà encapçalada per la categoria A+, jugadors nascuts l'any 2010 o anteriors, és a dir, majors de 16 anys. Aquesta és la categoria més llaminera del torneig, ja que l'equip campió s'endurà un premi en metàl·lic de 1.000 euros, a més del corresponent trofeu. El segon classificat obtindrà la inscripció gratuïta per l'edició del 2027 i també repartiran guardons individuals al màxim golejador i al porter menys golejat. El preu d'inscripció per a aquesta categoria és de 350 euros per equip. Paral·lelament, el mateix dissabte es disputarà la nova categoria femenina cadet, jugadores nascudes entre el 2011 i 2012. En aquest cas, la inscripció té un cost de 150 euros per equip i hi haurà trofeus per al primer i segon classificat. El diumenge estarà dedicat íntegrament a les promeses del futbol dividits en quatre grups. Grup A, cadets 2011 entre 2012, grup B infantils entre 2013 i 2014, grup C alevins entre 2015 i 2016 i grup D benjamins entre 2017 i 2018. Per a totes aquestes categories, el preu d'inscripció és de 150 euros per equip i es lliuraran trofeus als dos primers classificats de cada grup. Des de l'organització adverteixen que les places són limitades i els equips interessats a participar en qualsevol de les categories tenen temps per formalitzar la seva inscripció o fer-hi canvis, fins al divendres 24 de juliol, o bé fins que s'exhaureixin les places de cada categoria. La inscripció es pot dur a terme a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials de Futmas.

0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid i el virus sincital a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, dues setmanes més tard del que s'havia anunciat. Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats al virus pel contacte diari amb els infants. Ens amplia informació Maite Polo.
1: Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
1: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
3: La Guàrdia Civil investiga 66 persones per un presumpte delicte de frau elèctric en establiments comercials de les comarques gironines, en el marc de l'operació Gawain, iniciada al setembre del 2025. El dispositiu desenvolupat conjuntament amb Inspecció de Treball i Tècnics d'Endesa ha comportat la inspecció de 65 establiments, alguns dels quals situats a Blanes, Maçanet de la Selva i Santa Coloma de Farners, entre altres municipis. Segons els càlculs dels investigadors, les connexions irregulars detectades haurien generat un consum fraudulent superior als 4.637 megawatts hora, una quantitat equivalent al consum anual d'uns 1.325 habitatges. A més de l'investigació penal, durant les inspeccions es van aixecar 237 actes per presumptes infraccions administratives relacionades amb matèria fiscal, sanitària, laboral, de consum i de seguretat social. Les actes s'han traslladat als organismes competents perquè tramitin els corresponents expedients sancionadors.
0: I donem pas al temps, la previsió meteorològica per aquesta jornada, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Avui, jornada que torna a estar marcada per la forta xafogor. De fet, aquesta passada nit han pujat les temperatures nocturnes, que aquí al Maresme s'han situat entre els 23 i els 26 graus, i per tant un ambient càlid també durant la nit. De dia, avui les màximes baixaran en relació a la jornada i continuarà fent calor, no ens enganyem. Cap a l'interior de la comarca tornem a arribar als 34-35 graus, a prop de la costa 31-33, però amb unes temperatures que no seran tan altes a l'interior del Maresme com ho van ser ahir, ni tampoc a la costa, on també van pujar, tot i que sense arribar al llindar d'alerta. De moment, pel que fa a les properes hores, els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, més afablits aquesta tarda, i tindrem alguns núvols. De fet, núvols que ja van començar a aparèixer ahir a la tarda i que arribaven a deixar alguna goteta amb pluja de fang, que també ha caigut aquesta darrera matinada en alguns sectors del Maresme, però en general, doncs, poca cosa, tot plegat. Aquesta tarda, aquest matí, de fet, els núvols s'han d'anar trencant, aquest migdia tornarien a augmentar, i aquesta tarda tornem a tenir el cel entre tapat i mig tapat aquí al Maresme, sense precipitacions, a diferència d'ahir, amb vents que, com ja hem dit, seran fluixos i situació marítima a mar de fons durant bona part del dia d'avui. De cara a demà s'espera una jornada en la qual les temperatures baixarien una miqueta més, ambient assolellat en conjunt, vents fluixos, situació marítima que continuarà tranquil·la i el mateix esperem de cara a dissabte, amb temperatura però que dissabte tornaria a repuntar una miqueta la màxima, temperatures de ple estiu, de rigorós estiu, sense arribar a ser temperatures d'alerta, però sí que l'ambient serà força càlid. Diumenge la temperatura baixaria una mica, però en conjunt doncs, continuarem molta calor i sobretot amb molta xafogor a tota la costa de la comarca.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides. Com sempre, els dijous fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem aquesta setmana del 13 al 19 de juliol. Fa un any explicàvem que la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia executava tasques de manteniment en zones verdes i camins per a la prevenció d'incendis. S'havia actuat en àrees com Sant Pons, Afogàs, Sant Pere de Riba i Mas Mora per garantir la viabilitat de les vies. Així ho explicava el que és el regidor de Més Tordera, regidor de Pagesia, Xavier Pla.
1: En els darrers mesos, la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia de l'Ajuntament de Tordera ha dut a terme diferents tasques de manteniment dels camins. Cal destacar que s'ha actuat desbossant les vores principalment i en alguns casos també repassant el ferm amb una màquina anivelladora, quan ha sigut necessari. Les zones d'actuació han estat diverses en tot el municipi, per exemple, Mas Moura, Sant Tou, Sant Jaume, Gelpí, Niagara Park, per anomenar unes quantes. Aquestes activitats s'han dut a terme amb mitjans propis i també amb empreses externes que ens donen servei, amb l'objectiu de mantenir la viabilitat de les nostres vies. També cal destacar que aquesta primavera ha estat especialment plujosa i això ha obligat a treballar de valent per intentar mantenir-ho al màxim de bon estat possible, i també destacar aquestes tasques de manteniment seguiran passat l'estiu, quan s'inicia de nou el període de pluges de la tardor.
0: Fa un any també era notícia que els equips de teràpia intravenosa de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva consolidaven com a referents en eficàcia i seguretat. La seva activitat havia crescut notablement. De 216 insercions de catèter en el primer any, s'havia passat a més de 900 al 2024. Escoltem Imma Forcada, infermera de l'Hospital de Calella, i Sílvia Palomar, infermera de l'Hospital de Blanes.
2: El nostre servei el que vol és cuidar les venes dels nostres pacients, evitar punxades repetitives per no malmetre el capital venós. Per no malmetre les venes, nosaltres fem servir l'ecògraf. Què vol dir això? Que nosaltres, a l'hora de punxar, amb l'ecògraf localitzem la vena i punxem ja dirigit a la vena. O sigui, normalment, amb una punxada ja s'aconsegueix l'objectiu.
3: I això ens aporta uns avantatges directes en el pacient, perquè li donem un major confort. És a dir, disminuïm el número de puncions i les insercions són molt més precises. També augmentem la seguretat d'aquest pacient, ja que disminuïm el risc de complicacions, com poden ser la disminució d'infeccions, d'obstruccions, de flebitis o d'extravasions. I també augmentem l'efectivitat d'aquest tractament. És a dir, si nosaltres utilitzem un catèter adequat per cada tractament, això el que ens produeix és que podem administrar medicaments i teràpies que són més complexes sense interrupcions.
0: Ens situem a fa 5 anys, el 2021. El president de la Generalitat, aleshores, Pere Aragonès, havia anunciat la voluntat d'aplicar un nou toc de queda que afectaria els municipis on la incidència de la Covid era més elevada. Així doncs, haurien de complir les restriccions aquells territoris de més de 5.000 habitants en els quals la incidència acumulada sigués igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. Per tant, Tordera, amb una població aleshores de 17.500 habitants i amb una incidència acumulada dels darrers dies de més de 457 casos, seria un dels 158 municipis afectats per la nova restricció. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, valorava positivament aquella mesura que, assegurada, ajudaria a controlar i superar l'expansió del virus al poble.
4: El toc de queda és una mesura, crec que necessària. La quantitat d'infectats que hi ha en aquests dies, que tots coneixem i que és molt alta, que és molt menys letal del que era, o gairebé no ho és, però que està afectant a un sector molt important de la població, especialment a la gent jove, mereix i requereix que hi hagin mesures d'aquest tipus. Per tant, aquest toc de queda i totes les mesures que s'han posat en marxa crec que han de ser suficients, malgrat en alguns casos podria semblar que són poques o que són moltes, depèn de cada sector, però que és evident que s'han de prendre aquestes mesures, que hem de recuperar una mica la normalitat. Tots sabem que aquesta nova variant, la variant alfa, doncs s'encomana molt més i que per tant calia prendre mesures d'aquest tipus. Ens ajuda perquè sense aquesta mesura del toc de queda teníem unes obligacions com a ajuntament de tancar espais públics durant diverses hores a la nit que es compliquen i que són difícils de controlar durant tota la nit i matinada, especialment doncs als llocs que es reuneixen gent més aviat jove.
0: Fa 5 anys explicàvem també que havia mort aquestes dates l'exregidor de l'Ajuntament de Tordera, José Carlos Villaro. Va ser regidor de l'Ajuntament de Tordera del 2016 fins al 2019. Villaro va ser regidor de Som Tordera el 2016, quan va entrar al govern. Posteriorment també va exercir de regidor com a no adscrit fins a les darreres eleccions, quan es va apartar de la vida política tordarenca. Anem al 2016. Fa 10 anys, des de l'àrea de sanitat de l'Ajuntament s'havien adherit a la campanya Entorn sense fum que promovia l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'objectiu d'aquella campanya era reduir l'exposició de fum ambiental de tabac dels infants, contribuir a la reducció de la visibilitat de la conducta de fumar i alhora fomentar l'acció educativa per part dels familiars. Ho explicava la regidora de Sanitat, Bàrbara Vergés.
5: Ja des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ja van, fa un temps van engegar aquesta campanya, en el qual, des d'arran de la llei que va prohibir, no?, a fumar llocs tancats, a restaurants, tot això, doncs, vam veure doncs, que era important, no?, que també a llocs més vulnerables, de, on podem trobar

0: Fa 10 anys explicàvem que s'havia declarat un incendi a l'antiga nau Interfrisa al costat de la carretera de Tordera Blanes, la Girona 600. Havien cremat unes fustes. Per apagar-les hi havien treballat 9 dotacions dels bombers i patrulles de la policia local de Tordera. En aquells moments es desconeixien les causes d'aquell incendi. Fa 15 anys, el 2011, l'alcalde de Tordera era nomenat diputat de govern de la Diputació de Barcelona. Joan Carles García parlava de la seva tasca a la Diputació i dels beneficis que podia suposar per al nostre poble.
1: Què té de bo això, no per mi, sinó per al municipi de Tordera? Doncs la possibilitat de treballar més a prop amb el govern de la Diputació, que això suposa més col·laboració a l'hora de governar cada un dels municipis del Maresme i especialment Tordera, ja que des del govern de la Diputació el que volem fer és canviar una mica el sistema de funcionament i en contra del que feia el govern anterior, que estava molt bé, donar assessorament. El que pretenem nosaltres és poder aportar econòmicament més quantitats directes als ajuntaments, donat que ara el que està molt malmès són les finances municipals de tots els municipis, també de Tordera, i per tant el que volem fer des del govern, i això ajudarà molt al nostre poble, a Tordera, és el fet de poder traspassar més diners de la Diputació als ajuntaments per poder afrontar la crisi amb més contundència i sense haver de buscar altres ingressos diferents, que seria l'augment d'impostos, que no és la voluntat del govern municipal.
0: Fa 15 anys la Generalitat també anunciava que retallaria despesa a l'Hospital de Sant Jaume de Calella i als centres de la Corporació de Salut. El doctor Xavier Conill, cap de Planificació, explicava què implicava aquella retallada prevista fa 15 anys.
2: Renunciar temporalment, no de tot el pagament, sinó possiblement d'una part d'aquest pagament. Després, renunciar a algun dels dies d'assumptes personals que ens reconeix el conveni. Després també s'havia parlat de renunciar a un plus que ens ofereix el conveni per tal de completar el que ens pagaria la Seguretat Social en cas d'incapacitat temporal, en cas de malaltia, amb determinades malalties.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Hem recordat algunes de les notícies protagonistes una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també de l'arxiu sonor de l'emissora. I tornem la setmana vinent.

6 minuts que passen de 2:15 del matí. Després d'escoltar l'informatiu, també l'apartat d'efemèrides habitual dels dijous, on hem repassat notícies d'un dia com el d'avui i d'aquesta setmana, anem amb la revista de l'informatiu per arribar a completar aquesta hora informativa a Ràdio Tordera. Començarem donant un cop d'ull a l'actualitat general a través de les portades dels diaris d'avui. Comencem amb la premsa generalista catalana. Bon dia, Pau. Doncs anirem a repassar amb tu primer els titulars d'aquesta premsa catalana amb Vanguardia, Periódico i Punt.

0: Doncs vinga, anem a repassar les portades, com dèiem, de la premsa catalana. Comencem amb La Vanguardia.
1: L'imatge de La Vanguardia diu: l'Argentina de Messi, rival d'Espanya. Els d'Escaloni es fiquen a la final del Mundial després de remuntar contra Anglaterra 1-2. També diu: el Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia. La justícia europea es pronuncia avui sobre la llei, però les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que es resolgui el TC. Seguirem amb l'Ara, i diu: la manca d'habitatge frena el creixement econòmic del català. Segons Pimec, la meitat dels negocis encastats renuncien a augmentar el seu volum pel problema residencial. El Consell de Treball de Catalunya adverteix que la crisi immobiliària ja està...

0: el benestar i crear desigualtat. La seva imatge diu: Messi porta l'Argentina al final. La vigent campiona serà la rival d'Espanya diumenge després de que Messi ahir obrés un miracle en contra Anglaterra. També diu: gairebé 2.000 euros la diferència de sou en funció del grau universitari que s'ha cursat. I acabem la premsa catalana amb El Punt, que el seu titular és Terra de Llibres. Catalunya i singularment Barcelona concentra un sòlid sector editorial que es fa referència a escala estatal i també a Hispanoamèrica.
1: Hem repassat els diaris en català, anem a repassar la premsa espanyola. Damià, Julià, bon dia.
2: Molt bon dia, Albert.
1: Repassem amb tu ABC, País i El Mundo.
2: Efectivament, doncs anem amb El Mundo. La portada destaca la retirada de la tanca de la Verge de Gibraltar, presentant-la com un pas històric en la relació entre Espanya i el Regne Unit. També assenyala que l'Argentina de Messi serà el rival d'Espanya a la final del Mundial després d'una classificació molt disputada. El País, el diari, informa sobre l'eliminació de l'últim mur de la frontera de Gibraltar, destacant-ho com un fet històric. També en l'àmbit esportiu posa el focus en la classificació de l'Argentina per la final del Mundial, on s'enfrontarà l'Espanya en un duel molt i molt esperat. Amb l'ABC, que ens posa que la portada se centra en la informació política, explicant que la cúpula de la Guàrdia Civil hauria pressionat a un general perquè boicotegeix Isabel Díaz Ayuso. També informa sobre la investigació relacionada amb el fiscal general i les seves reunions amb un alt càrrec del PSOE.
1: Gràcies, Damià. Ja en algunes portades hem pogut veure titulars de l'àmbit esportiu. Ara sí, anem a centrar-nos en la informació esportiva i econòmica. Cinc minuts, arribarem a 3:15 del matí. Com dèiem, anem a parlar d'esports. Aleix Cavaller, bon dia.
3: Bon dia.
1: Anem a repassar els diaris esportius primer.
3: El Marca titula la final més bonica del món. Ja tenim els dos finalistes del Mundial. Aquests dos seran el campió d'Europa i el vigent campió mundial. L'AS ens diu finalíssima. La finalíssima, que enfronta el campió de la Copa Amèrica i d'Europa, es va cancel·lar el mes de març. Tot i això, els mateixos equips que seran enfrontant aquell partit es veuran les cares a la final del Mundial. Esport diu final contra Messi. Messi jugarà el seu últim partit al Mundial contra Espanya, jugant-se a guanyar el títol per segona vegada consecutiva. I el Mundo Deportivo titula final brutal. Messi va liderar la remuntada argentina contra Anglaterra i defensarà el seu títol contra Espanya a la final.
1: Doncs, repassats els titulars esportius, acabem la nostra visita al quiosc amb la premsa econòmica.
3: Cinco Días diu: Espanya descarta migrar les vies a l'ample europeu pel seu alt cost. Transports xifra en 30.000 milions la inversió necessària i calcula 30 anys d'obres, quelcom inabordable en termes econòmics i d'incidències. L'Economista titula: Puig arriba al 85% de Charlotte Tilbury i després d'invertir 350 milions. Compra accions a la fundadora i la ex-CEO de la firma britànica de cosmètica. Expansión diu que Digi, Mundi, Bestinver i Janus van a la sortida de bolsa. La filial espanyola comença avui a cotitzar amb una valoració de 1.662 milions.
1: Doncs, completada la visita al quiosc, nosaltres anem amb un editorial del dia. És dijous, i els dijous habitualment connectem a Madrid. Tenim la píndola d'opinió que ens deixa el nostre col·laborador allà cada setmana amb el seu punt de vista. Tenim allà en Carles Andreu. Carles, bon dia.
4: Bon dia, Tordera. El jesuïta José María Martín Patino, col·laborador del cardenal Tarancón, deia que el camp de l'Església era la prepolítica i no la política institucional o partidista. No és aquesta la posició de l'arcabisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal, Monsenyor Luis Argüello, que no dissimula la seva simpatia per Vox. El desembre de l'any passat ja va demanar la convocatòria immediata d'eleccions anticipades. També s'ha mostrat partidari de reformar el títol 8è de la Constitució, el de l'estructura territorial de l'Estat. Li agrada massa la política. Darrerament ha dit que quan l'Estat s'oblida de l'ètica, es converteix en una banda de lladres i ho ha fet manipulant una cita de Sant Agustí i canviant la original paraula justícia per ètica. I tot això ha provocat la fulminant reacció del ministre Bolaños, preguntant-li que què li semblaria si el govern es referia a l'Església Catòlica com una banda d'agressors sexuals. És el que té el fang de la política, que un hi entra i en surt esquitxat. Per què Argüello ha dinamitat el clima de concòrdia impulsat amb la visita del Papa? El periodista expert en temes eclesiàstics, Jesús Bastante, ens podria donar algunes pistes. En els propers dos anys caldrà nomenar més d'una vintena de nous bisbes que substituiran a una majoria conservadora i potser pensa que podria jugar un paper en temes com l'avortament o l'eutanàsia, que més tard es tractaran. I és que Argüello, que no té el rang de cardenal, va tenir, a diferència de la rellevància mostrada per Omella, Cobo i els bisbes canaris, un ínfim protagonisme en la visita del Papa. En aquest sentit, fonts vaticanes apunten a que el cardenal Cobo, després del viatge papal, ha d'afrontar l'obligació de convertir-se en el tarancón del segle XXI. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
1: Gràcies, Carles. Arribem a un minut per 3:15 del matí. Ho fem informació del dia d'avui. Avui som dijous, 16 de juliol del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis és de 32 graus. La sensació tèrmica, però, alerta, és de 37 graus. Hi ha advertiment, de fet, de temperatures altes, força moderades, avui al nostre poble. El vent bufa amb 8 km per hora i l'humitat relativa és del 59%. Anem a repassar més informacions del dia d'avui. Comencem, Damià, per saber quin dia mundial es celebra.
2: Avui és el Dia Mundial de la Serp, una jornada per consciència sobre la importància ecològica d'aquests rèptils que fan sovint incompresos.
1: Aleix, quin sant és avui?
3: Se celebra la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners i pescadors. Com a curiositat, el nom Carme prové del mot del mont Carmel, a Israel, que etimològicament significa jardí o vinya de Déu.
1: Segurament la majoria de vosaltres coneixeu alguna Carme, per tant avui és dia de felicitar-la. Anem amb aniversaris de famosos, Pau.
0: Avui fa 59 anys el conegut actor i humorista nord-americà Will Ferrell. També fa 78 anys el cèlebre músic i actor panameny Rubén Blades.
1: En el nostre compte enrere, que es va acabant, Damià, tu que ets fan del Mundial, això s'acaba, eh?
2: Es va acabant el Mundial, falten exactament 3 dies per la gran final d'aquest Mundial de Futbol 2026, aquest diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium. I falten exactament 39 dies per Sant Bartomeu, el patró de Tordera.
1: Molt bé, encara tenim dies almenys per Festa Major. Anem amb el temps, Aleix.
3: Avui el cel està pràcticament serè amb alguns núvols alts, ambient calorós d'estiu i temperatures màximes que rondaran els 32 graus. Demà es mantindrà l'estabilitat i la calor intensa amb domini del sol i vent feble de component marítim a la tarda.
1: Notícia curiosa del dia, Pau.
0: S'ha posat en marxa a Espanya un projecte pilot amb la col·laboració de diverses marques d'automoció per demostrar la visibilitat de flotes de cotxes actuals funcionant exclusivament amb gasolina 100% renovable.
1: Obrim el calendari del pagès amb una dita i recomanacions per plantar i recollir a l'hort.
2: La dita del dia, el juliol fresc, el Carme serè i Sant Jaume cremant. I mirant l'hort, és el moment idoni per sembrar mongetes i transplantar el planter de cols o enciams. Per recollir estem en plena època de collir cebes seques, tomàquets, cogombres i carbassons.
1: Quina és la farmàcia de guàrdia?
3: La farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys.
1: I on hem de deixar els nostres voluminosos? A la porta de casa. Quina és la zona de recollida d'escombraries, Pau?
0: Al centre Vila, trucant prèviament al 93-765-3151 o enviant un WhatsApp al 615-3921-46.
1: Anem completant aquesta revista de l'informatiu. Saltem a les efemèrides en un dia com el d'avui, en un 16 de juliol de fa 10 anys. Què passava, Damià?
2: Tenia que l'Associació de Comerços i Serveis, TACS, sortejava aquell estiu un cap de setmana en família.
1: Fa 5 anys.
3: Hi havia toc de queda a Tordera a l'espera de la resolució del TSJC.
1: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i fa un any.
0: El Hardcore Fest Sant Andreu tornava amb música en directe i moltes novetats.
1: Què us recomanem avui? Que visiteu la nostra web o les xarxes de la ràdio.
2: Que escolteu l'entrevista amb la regidora de Serveis Socials, Toni Garcia.
1: I acabem, Aleix, amb una frase cèlebre de Sant Agustí.
3: La mesura de l'amor és estimar sense mesura.
1: Hem completat aquesta informació del dia d'avui. Ens quedem amb un tema musical per tornar de seguida amb les efemèrides musicals d'un dia com el d'avui.

0: 9 minuts i ens plantem a les 11 del matí. Hem escoltat amb aquesta cançó de Chicago i entrem directament amb les efemèrides musicals d'un 16 de juliol. Comencem, Damián, un dia com el d'avui de l'any 1952.
1: Va néixer Stewart Copeland d'Alejandria, Egipte, bateria del tercet Police. En els primers temps de grup va editar alguns singles amb el pseudònim Clark Kent.

0: Every Breath You Take, la cançó que escoltàvem de Police, n'escollim una altra, en aquest cas relacionada també amb un dia com el d'avui.
1: Un dia com avui, el 2003, va morir Celia Cruz, als 77 anys, a Nova Jersey. Va ser coneguda com la reina de la salsa i va ser una de les millors cantants que va tenir la música cubana.

0: Amb la música de Celia Cruz, que pràcticament arribarem a les 11 del matí, fem un darrer record d'efemèride musical per arribar a les 11 del matí. Pau.
1: Avui fa 7 anys va morir el cantant sud-africà Johnny Clegg. El nascut a Anglaterra, seguint un nen, se'n va anar a viure a Sud-àfrica. I l'any 1987 va llançar el seu èxit a Simbonanga. I amb aquesta cançó que nosaltres acabem el programa de revista de l'informatiu. Ens veiem demà.
2: 13 years ago, in 1986, South Africa was in a state of emergency, and there was a very intense cultural struggle that was being waged. And we were part of that, and this is a song that we wrote for a truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela, and we'd like to open the show tonight with a tribute to him.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyer.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galeano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo pues, es fet. I...
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: 3 minuts que... Bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Bon dia. Qui tenim per aquí?
3: Un ratolí.
0: Ah, qui tenim per aquí? Tenim a l'Antònia. Bon dia, Antònia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Angie.
3: Bon dia a tothom.
0: Meli, felicitats.
3: Gràcies,
0: felicitats.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Ostres, Antònia.
3: Meli, Carmeli.
0: Meli, Carmeli.
3: Clar.
0: Jo he felicitat a totes les del carrer de Santa Llúcia pensant
3: sí.
0: en tu.
3: Ah, Carmen. Clar, Carmeli. Totes les Carmes.
0: Eh?
3: Sí? Sí, sí,
0: sí, sí.
3: Des d'aquí a Ràdio Tordera.
5: Per si no ho sabeu, avui a Santa Carmen, si teniu alguna Carmen, feliciteu.
0: Bueno, bueno, i què? I enviaràs un missatge, tu, o un regal, un ram de flors, una... No sé,
3: una pasmina, per exemple,
4: que queda d'hort. Una pasmina. Una pasmina, ara que el calor
0: home,
4: que fa.
0: Què és una pasmina?
3: D'estiu, d'estiu, d'estiu, per anar a sopar i allà a la vora del mar. A veure, que, Antònia, que sí, que sí.
0: A veure, a la vora del mar, i on deixes el cotxe?
3: Ah, ja on puguis.
0: A veure.
3: És bona pregunta, perquè el cotxe no sé on t'està.
5: Millor agafar l'autobús o un taxi. I ja està.
0: Bueno, on t'agafes l'autobús?
3: No, no, millor taxis, perquè cada nit no hi ha autobús.
5: Va, no hi ha autobús. Clar. Ah, no hi ha autobús.
0: Ostres,
5: no.
0: Angie, a veure, feu un lloc, sisplau, que l'Angie està entrant.
5: Home,
0: a veure, avui entra en el carrito.
3: No la veig, no la veig.
0: Mare meva. A veure, amics oients, avui toca premsa del cor. I veig aquest carrito. Però quin carrito?
3: Hem tingut una setmana que no hem vingut i ara s'ha
0: acumulat. Escolta'm, t'han donat algun detall per nosaltres o què?
3: Sí, molt una abraçada molt gorda, que sí? Sobretot un personatge molt important, que
0: sí.
3: M'ho vas dir.
0: Sí.
3: Ah, n'hi ha un que li va dir abraçada especial per la Rosa Maria. Oh! Que diu que
5: tinc un cosí que va estar un any a Mongòlia.
0: Opa, Toni.
5: I diu que quan anava de campament en campament, perquè allà són nòmades, més aviat nòmades, o sedentaris sí. pretenen cavalls i tot això, quan anava d'un lloc a un altre, com més pobres eren, més menjaven. I com més rics eren, menys menjaven.
0: Per què?
5: Perquè els rics eren més taganyos que els pobres.
0: Veig-ho aquí. Doncs bé, encara que no ho sembli, estem començant el magazín de l'àrea aquí. Són 6 minuts que passen de les 11 i bé, els hi donem la més cordial benvinguda. Nosaltres avui hem entrat doncs, amb molta alegria, molta il·lusió, celebrar doncs, que una de les contertulianes, estimada la Meli, Carmeli, doncs avui doncs, ens ha fet una convidada realment excepcional. Hem menjat closca en closca. Hem menjat navalles. Hem menjat llagosta. Hem menjat
3: llagostins. Llagostins.
0: Els escamarlans aquells que encara es movien.
4: Jo
0: no entenc, perquè com anem a menjar una sarsuela o no sé què era això, Meli, venen i t'ensenyen i veus que les pobres bèsties estan vives.
4: Clar.
0: I dius, ostres, si no.
3: Però això és perquè t'ho fan, perquè te fa la pena i llavors diràs, mira, aquesta
0: foto. A veure, sí, clar.
6: Quan han arribat les olives d'anxoves hem dit, no, per favor, porta-te-les. Emporta-te-les, que no queda bé aquí.
0: Realment, veure quan s'ha mort un peix fa molta angúnia, eh?
3: Sí,
0: jo, la veritat, sort que hem vist els escamarlans, però no he acabat de veure la cerimònia. Gràcies, Meli, eh?
3: De res.
0: Gràcies, vinga.
4: El millor acaba, eh?
3: Acaba fresquet, eh? Ha sigut un puntazo.
0: Bé.
3: Fresquet.
0: Molt bé, doncs aquí comencem el magazín. Esperem que us acompanyi. Ho fem cada dematí. Ho intentem fer-ho amb més informació, amb més entreteniment, més música i la més bona companyia, com jo, per exemple, que estic aquí en els estudis de Ràdio Tordera. Avui arrenquem amb una notícia que ens hauria de fer reflexionar. Catalunya viu un dels juliols més calorosos que recorden, en rècords i històries de temperatura que superen els 40 graus en diversos punts del país. Un avís més que el canvi climàtic ja no és una amenaça llunyana, sinó una realitat que afecta en el nostre dia a dia. Avui, precisament, un 15 de juliol, es commemora el Dia Mundial de les Competències de la Joventut, una jornada impulsada per les Nacions Unides que ens recorda la importància de preparar els joves amb habilitats per afrontar els reptes del futur des de la tecnologia fins a la sostenibilitat. Com cada dijous, avui obrim la tertúlia de la premsa del cor, comentem les últimes novetats del món, també dels famosos amb un toc d'humor, amb una opinió i esperem que sigui en un bon ambient. Vull dir, Antoni segurament que posarà, allò...
5: La cullerada.
0: Sí, la... Molt bé, però ho has dit tu,
3: Ell ho
0: molt
3: reconeix, bé, perquè ho sap.
0: Sí. I avui
5: no,
0: també...
5: No, tindrem... jo soc de cullera, de petit no, però ara soc de cullera.
3: No, no, exactament, no, a veure si li nota,
5: una gentia, és una...
0: Com ha vist la...
5: Cigrons amb ceba i oli...
3: Amb el que
5: o...
3: era,
4: i ara...
5: I ara, fa ensalada,
4: a l'estiu...
5: A l'estiu quan sigui.
4: Mare de Déu.
0: Ens han quedat totes tipes ja de cop i volta, no?
3: Bueno, però... bueno, perquè nosaltres acabem de menjar, perdona.
0: Sí,
3: no,
0: hombre.
3: Tipes.
0: Però ja ha passat allà ràpid,
3: Sí, perquè ja anava a tip ell, també.
0: Ja anava a tip amb els cigrons aquests. Avui tindrem una convidada especial, d'una infermera, que també, doncs, el que fa i serà explicar-nos, doncs, la manera on, doncs, pots tenir el mitjap, doncs, per arreglar-te alguna part del cos que tu, en tot cas, desitgis i tinguis ganes, doncs, de fer. A més, no hi faltaran les notícies del dia, les curiositats i també la bona música, els somriures i les moltes sorpreses. Així és que, bueno, nosaltres ens hem posat còmodes, estem a punt ja per començar més temàtica dintre aquest magazín, perquè durant aquestes pròximes dues hores comportarem una estona plena de proximitat, d'optimisme i també de bona companyia. Comença a l'àrea i ho fem amb aquesta versió musical.

0: respirem i un somriure seguit farem l'explicació d'unes quantes notícies. I bé, tenim l'acudit express a després de les 11. Escolta, vull que aquí participin, ja ho saben, ells estan tots a punt. Què li diu una paret a l'altra?
1: Una paret?
0: El control de sol, el nostre company...
1: Que li diu una paret a una altra.
2: Sí. No t'apropis, que m'emputxes i me faràs mal.
3: No.
1: Jo sé... No és sàdic.
3: Una paret a una altra és anyunya't que em tapes el sol.
1: No.
0: Una
1: paret a una altra diu suerte que no estamos en Venezuela.
0: Toni, per favor, sintonia de notícies i anem a fer aquest repàs. I ens anem ja cap a explicar doncs, la temàtica sobre aquests serveis de peatge a les carreteres i això ho explica la Miriam Nogueres. Escoltem-ho.
4: El problema no és que els catalans decidíssim que se'ns havia de deixar d'escurar les butxaques perquè és això el que era un peatge, perquè al final el peatge incluïa les despeses de construcció i quan tu estàs pagant durant 30 anys les despeses de construcció les has pagat moltíssimes vegades, cosa que no passava a la resta de l'estat espanyol. Un dels grans problemes aquí és que l'estat espanyol segueix sent l'últim estat d'Europa en transport de mercaderia per ferrocarril. L'últim d'Europa. I tenim un corredor mediterrani que fa 30 anys que se'ns va dir que es faria i no s'ha acabat. I ni governant els socialistes, ni governant els del PP, s'ha acabat el corredor mediterrani. Part dels diners que Europa donava pel corredor mediterrani s'han invertit en un corredor central que es van inventar els del Partit Popular, un corredor per al que no passa ni la meitat de transports que passen pel corredor mediterrani. L'altra és la fallida de Rodalies. Que no funcionin els trens a Catalunya... fa que hi hagi molta més gent que agafi els cotxes. Per tant, òbviament que hi ha molt més cotxes. Els serveis de Catalunya estan tensionats, estan tensionats les carreteres, estan tensionats els serveis públics i al final també la P7 depèn del govern de l'estat espanyol. Jo crec que aquí hi ha un gran problema d'inoperància i d'incapacitat d'aquests gestors i també la darrera cosa que m'agradaria refrescar-li al president Illa és que no és el mateix un peatge que una vinyeta. Tots els estats d'Europa tenen vinyeta, la vinyeta es paga per ús, no cal fer invents, no cal que el president Illa estudiï res, com deia ell, que s'ho estudiaria perquè la solució la té davant dels nassos i fa molts anys que la té davant dels nassos.
0: Doncs bé, aquestes són les opinions i el que ella va comentar i va explicar el que és el Parlament. Catalunya diu que guanyarà gairebé 2 milions d'habitants fins al 2050, mentre la Unió Europea en perdrà. És un informe de la Comissió Europea preveu que el país passi de 8,1 als 10.000 milions de residents, en contrast amb el descens i l'envelliment del conjunt europeu. També en l'Assemblea Nacional es va parlar d'aquest tema interessant. Escoltem-lo.
5: Ahir érem a Barcelona, avui som a Empúries, perquè de cap de les maneres volem normalitzar les visites de Felip VI a Catalunya. A través de les visites volen normalitzar una monarquia que és la imatge més nítida de l'espoli, del menyspreu, de la colonització que pateix aquest país. I, per tant, a cada visita del rei sortirem a dir que ni el reconeixem, Catalunya no té rei i Catalunya vol viure amb llibertat. Visca Catalunya!
0: Una declaracions de lo que feia doncs, el cap de l'Assemblea Nacional de Catalunya i també el portaveu. Avui també doncs, també tenim ganes d'escoltar què explica en Josep Rius, en què parla que no més cafè per tothom davant la proposta de nou finançament que el PSC i ARC en demanen que recolzem. Nosaltres defendrem doncs, més que tot lo d'aquí.
6: Aquest document va servir per fer president Salvador Illa. Aquí prometien que Catalunya recaptaria tots els impostos. Aquí prometien que Catalunya tindria la clau de la caixa. I fins i tot van anunciar el concert econòmic. I ara, en el document actual, no hi ha res de tot això. Catalunya no recapta l'IRPF, no hi ha concert econòmic, no hi ha ordinalitat i no es té en compte el criteri de població ni el de cost de vida. Per tant, només hi ha dues opcions. O van enganyar els catalans quan van investir el president Illa, o ara pensen votar en contra del que van prometre. Des de Junts els oposarem molt fàcil. Presentarem una proposta que incorporarà el concert econòmic que PSC i Esquerra van anunciar. Veurem si som capaços de votar en contra del que van prometre. Aquest
0: document va ser... També doncs, hem de posar doncs, mitjançant les zones radiofòniques de Ràdio Tordera el que és aquest brutal pujada de Silvio Riols que ja doncs, posa en la guai per tal de que la por doncs, sigui present per bloquejar la política catalana. Aliança, més que tot, amb la vintena de llocs en el Parlament, avui se celebraran eleccions deixant a Junts en una posició molt delicada i el bloc progressista que va permetre la investidura de Salvador Illa en minoria, inclús tinguent en compte la CUP. Doncs bé, anem a veure també de les polítiques que s'han parlat de joventut, que es parla la diputada al Parlament, l'Ariana Muñoz.
7: Perquè quan un jove no es pot emancipar, quan un jove veu que ha de marxar perquè aquí no té oportunitats, o quan veu que no pot construir projecte de vida tal com se l'havia imaginat, no està fallant una política concreta, sinó que està fallant el conjunt del país. Per això la primera idea d'aquesta moció era posar el focus a l'importància de les polítiques de joventut que han de guiar de manera transversal l'acció de govern. Casa, feina, per tenir aquest futur, és aquest binomi que no m'he cansat i no em cansaré de repetir en aquest Parlament mentre en sigui diputada, perquè no pot ser que una generació estigui condemnada a viure pitjor que la generació que ens ha precedit. Crec que tots estem d'acord en que hem de millorar i augmentar la taxa d'emancipació juvenil i que cal reduir l'edat mitjana d'emancipació. Tots estem d'acord. I el que demanem des de Junts per Catalunya és fixem-nos un horitzó. De quina manera ho volem fer? Quina taxa d'emancipació missionem? En quin termini? De quina manera? Estan funcionant les polítiques que estem fent ara mateix per millorar aquesta emancipació dels joves de Catalunya? Cal millorar els préstecs a l'emancipació juvenil perquè s'adaptin a la realitat del país i fent que aquesta condició d'habitatge de protecció oficial només es mantingui mentre no s'ha retornat aquest préstec. Però també creiem necessari incrementar aquest parc públic d'habitatges amb aquesta reserva per la gent jove, passant del 25% actual fins al 30%. També en matèria de fiscalitat, justament amb incentius a la compra del primer habitatge, amb bonificacions de l'ITP o també en un paquet fiscal jove, que també ja m'heu sentit diverses vegades repetir en aquesta cambra, incorporant un programa de bonificacions i excepcions en el tram autonòmic de l'IRPF, justament durant els primers anys d'activitat dels joves.
0: Doncs bé, aquestes són les declaracions, la lluita que s'està fent, doncs veiem en diferents àmbits, en diferents temàtiques en el Parlament, i bé, esperem que tot això, tot el que allà es parla i s'aporta, doni passos endavant, perquè hi ha vegades que sí que es fan propostes i es queden, com se queden?
2: Amb no res.
0: I que això és un problema. Bé, sí. Avui, doncs, d'aquí pocs minuts ens atarem tot el que porta la nostra Angie en aquest carromato, perquè és un carromato, per favor. Diu que en Carlos Alcaraz estrena Iot a Nàpols. Sí. Jo no sé, però...
8: Sí, ostres!
2: I a més a més, con una... Con una baby molt maca.
0: Oh!
9: Jo tinc per dir-vos-ho.
0: Sí, molt bé, vale.
9: Sí, una altra. No dolent dir lo meu, per favor.
0: No, no, no, això són titulars només, Angie, eh? També en Tom Ollar, que no sé què és jo, i Zendaya ja són marit i muller. Agafa-t'hi. La Maria Popol va per a una nova etapa als Estats Units. Tampoc jo no sé qui és. Aquestes notícies es poden donar molt de joc i en aquest cas doncs podem iniciar la tertúlia i bé, abans d'això farem aquest repàs de temperatures. Però, de totes maneres, d'aquestes notícies no sé quina us ha sorprès més. Les del cor, alguna que, doncs, algun diputat ens ha acabat d'explicar. Creieu que val la pena, doncs, tot el que anem explicant, tot el que es debat en el Parlament, i també totes aquestes notícies, si voleu posar-les també, que és la que us ha afectat i que, en aquest cas, doncs, creieu que no caldria dir-ho a les xarxes socials? Quina podria ser?
1: Puc dir de travestiesa?
0: Home, però que sigui del que pregunto,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Vinga, endavant.
1: I tinc amics joves, i no tan joves, que diuen que no entenen com en Mbappé se'n va al llot amb l'Ester Espósito i en comptes de fer taca-taca es posen a prendre el sol.
0: Tu, a veure, t'ho explicaran.
2: Què saben ells si no havien fet abans? Escolta'm, a veure,
3: si això no té horari. Si això no té horari.
2: Políticament, res. Les notícies del cor avui, que estem de festa, i a més estem de plaïta.
1: Estàs de festa tu, que és el teu sant.
2: Estem d'estiu i no volem saber
0: més de política. Música tropicana, total, abans de saber les temperatures. Vinga, deixem-lo escoltar.
2: Això mateix.

0: La versió del grup Tropicana i que nosaltres directament ens posem a saludar els nostres companys que ens aporten informació de les temperatures de Tordera. Anem cap a la Paquita Albertín, al carrer Sant Jordi, amb el seu equip de recolzament, en Rosendo i en Pere. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: A veure com va anar la calor, aquest carrer.
1: Molta
0: aquest...
1: calor.
0: Massa,
1: molta, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ahir penso que és el dia que va fer més calor.
0: Què dius ara?
1: 37 graus i 5 dècimes.
0: Què dius ara? 37 en 5, mare meva.
2: Sí, sí, sí.
1: I aquest dematí 24 graus i 7 dècimes.
0: També el matí molta calor, també es nota molt, eh? Quan te vols aixecar dius no puc, no puc, no puc. Al final ens hem d'aixecar, no?
1: És que ja vas molla tot el dia.
0: Sí. I aquests moments...
1: I ara en aquests moments estem a 31 graus.
0: Caramba.
1: Un 69% d'humitat. I marca núvols i sol.
0: Bueno, mira... Ja, Paquita, com veiem pluja, ho celebrarem, tu i jo, posar-me aquella cançó de Celebration, eh? I vinga, ho celebrarem. El teu equip, què? Com el tens? Està molt aixafat.
1: El meu equip està aquí també, molta calor.
0: Ja està aixafat, segurament no té...
1: Molt aixafat i no tenen gaire ganes de sortir de casa.
0: Clar, normal. Vinga, salutacions a tots, demà es tornem a trobar.
1: Bueno, jo també, però felicito, no sé si hi ha cap Carmen aquí.
0: Sí, la Meli, Carmeli.
1: Ai, sí, doncs, felicitats a les Carmens.
3: Moltíssimes gràcies, Paquita.
0: Adéu, Carmen, una abraçada, bon dia.
4: Adéu, Paquita.
0: Ens anem ja directament a saludar amb en Joan González de Marreixat. Bon dia, Joan.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, com ha anat la calor en aquest punt tan estratègic?
5: Molta calor.
0: Molta massa, ja, vinga.
5: Molta, però és degut a la humitat que hi ha, eh?
0: Sí, oi tant.
5: Quan més humitat, més temperatura això fa quan notem nosaltres. Mira, començo. La màxima ahir va ser de 35 graus, 7 dècimes.
0: Molt bé.
5: La mínima ha sigut de 25 graus, 3 dècimes. Una nit calenta.
0: Oi tant, oi tant.
5: Ara, aquest moment, estem a 30 graus...
0: A quant? Perdona, Joan, perdona. A 30?
5: 30 graus, 7 dècimes.
0: Uf.
5: Amb una humitat d'un 70%.
0: Mare meva. Sí.
5: Això representa una temperatura de sensació de 36 graus, 4 dècimes.
0: Ja només de dir-ho, nosaltres aquí estem bé ara aquests moments, però de dir-ho ja dius, mare meva, quan surti, eh?
4: Planyo a tots els treballadors i treballadores que treballen fora dels edificis, que treballen de jardiners, d'obrers a la construcció...
0: Una salutació i una abraçada ben gran.
4: A tots.
0: I anirem posant temes ara.
4: Els socorristes a la platja, que també, déu-n'hi-do.
0: Vinga, Joan, el vent...
5: Tinc tres coses per explicar. Una és el vent, 38,6 quilòmetres hora. Una altra, la segona és, a les 10 i 41 minuts hem arribat a 33 graus, 2 dècimes.
0: Caramba!
5: És a dir, ha baixat una mica.
0: Uh-huh.
5: I l'última, que ja a les 5:50 han tingut un cop de vent de 41,50 quilòmetres.
0: Apa! No, però molt de vent, eh? Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
2: Ai, ai.
0: I el vent calent, aquest calent. És el problema, eh?
5: Sí, calent.
0: Molt bé, Joan. Gràcies per explicar-nos tot això i demà ens tornem a trobar. Gorim-se de la calor, doncs, tots plegats.
5: Sí, ara té el prestat, la consulta de fora.
0: Vinga, moltes gràcies, Joan. Adéu, bon dia. Anem a fer un repàs a les temperatures de Fibracolor. Màxima d'ahir 36 graus en 7 dècimes, mínima d'avui 24 graus i 10 dècimes, i ara teníem una temperatura de 32 graus en 5 dècimes, una humitat d'un 66%. I ara prepareu-vos, perquè entra la frase del concurs, tan fàcil com escriure una mica o posar sí o no, com és la pregunta d'avui. 93-764-28-93 o bé fer-ho en el Facebook de Ràdio Tordera. Esteu preparats, contertulis, per la pregunta?
3: Sí, sí, aviam.
0: Gazpacho, sí o no?
4: No.
0: En cogombra o sense?
4: No i no.
3: Jo gazpacho, sense cogombra. Sí, sense cogombra.
6: Sí. Jo també, sí. Jo sense cogombra.
3: Sense, el cogombra me repeteix molt.
6: Ja, però que sí. Si me la dona també me la pren. No,
3: no, no, no. Jo a palo seco m'encanta.
6: Sí.
0: A palo seco, sense posar-hi ni allò que diuen trompes.
3: No, tal qual, got, pogut...
6: Sí, no, sí. Jo a casa
3: tropezones,
6: Sí, no, jo a casa con tropezones.
0: No. Hi ha gazpachos, per això, que són molt espessos.
3: Jo crec això seria salmorejo. Salmorejo. Salmorejo.
0: Ah, salmorejo.
3: Claro. Salmorejo és espesso. Salmorejo és espès.
0: Sí.
3: Ui, clar, és espès. Però, llavors allà sí que pots posar
2: taquitos, no, taquitos de jamón.
3: Jamón, ou dur.
0: Millor això, eh?
3: A jamón, ou dur.
2: En pots posar el salmorejo, salmorejo sí, con unos taquitos de jamón, sí, así cortaditos, pequeñitos. I ou dur també està molt bueno.
3: Que està molt bo. I tant.
0: Doncs vinga, aquesta és la pregunta que llancem, patrocini d'aquest programa en premi que farem doncs demà, a veure qui s'emporta la sort dels participants d'Elisa Xutxes, que teniu allà una, un obsequi tan dolç, tan bo, que bueno, ja estem tots llaminejant, eh? Ui, boníssims. Vinga, són 29 minuts, estem ja pràcticament a punt d'entrar en aquest espai. Aquí, què hi ha?
7: Molta teca! Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
11: No, primer has de fer la digestió.
10: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
13: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
16: Dental Company. Que sonreír es salud.
17: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
18: Ràdio Tordera.
19: D'11 a 1.

0: De Sant Feliu de Guíxols.
1: Que l'ha liat ben liada, no?
2: Sí.
1: L'ha liat, l'ha liat. Sí,
2: a veure, que hacía mucho calor.
0: El tacatà a la piscina d'un hotel.
2: Aquí hi ha mucho calor.
0: Es va colar.
3: Bueno, el tacatà, amb qui el va fer? Amb ell mateix?
0: Amb ell mateix, amb ell mateix.
1: Però hi havia que no hi havia...
0: Clar, l'acusat d'exhibicionisme.
4: Home, i tant.
0: Home,
4: per favor.
3: Bueno, i què, és que el van filmar o què?
1: No, però ho van veure. Filmar potser no, però ho van veure.
4: Potser algú ho va filmar, eh?
0: Potser està filmat, eh? Perquè, clar, aquestes piscines...
3: I per què ho ha fet, això?
2: Perquè tenia molta calor.
1: Sí, un desvergonyit.
4: Jo he llegit que una persona va dir que a vegades aquelles persones, quan fan això, és que estan entrant en una enfermedad que els hi fa fer això. No sé si serà veritat o serà mentida,
1: excusa de mal pagador.
4: Però ho va dir una persona.
2: No, Meli, no, és veritat.
1: Sí?
2: Sí.
1: Segur? Jo no sé, jo no posaria la mà al foc, eh? De veritat, eh?
2: Meli, t'ho dic.
1: Sí? Sí. Ah, vale, vale, ja està.
2: Vale?
1: Ja està.
3: Ho has vist tu?
1: Saps de què va? Sí, no, l'entén, ja saps de què va. Vale, ja l'he entès.
3: Si un cop de puny vas donar, nena, no cal, quin mal, no?
1: Ai, pobreta, ai, perdoneu-me.
3: Diu que la realitat supera la ficció. A veure, això que estem dient ara, pot ser que sigui ficció, pot ser que sigui un juguem inventat, i la premsa del cor no és la millor prova. Prepareu-vos perquè avui tenim famosos enamorats... Angie, escapades de luxe, rumors exclusius, sí, Angie, i alguna notícia que us farà aixecar una cella, com aquesta mateixa que hem acabat de dir. Obrim, doncs, les revistes, l'Angie ens posa, doncs, en marxa, perquè aquí, amics, avui sí, que hi ha molta teca. Vinga, va, som-hi.
4: Bueno, doncs avui començarem amb una exclusiva del Carlos Alcaraz. Sabeu que està de baixa, que té la muñeca de tant fer-li, donar-li la pala.
2: La raqueta.
5: Vull dir, perdoneu. És que amb l'altra
1: pala no és la raqueta.
5: M'he quedat una miqueta així, tonta.
2: La raqueta.
4: Amb la raqueta. Bueno, doncs pues, sabeu que ha estrenat un catamarán.
1: Jo diria que un jat, no? Un jot.
4: Li posen, aquí la revista posa que és un iate i catamaran.
1: Ah, vale.
3: Oh, patir,
1: les dues coses a la vegada.
3: Totes dues coses, no?
1: Es pot luxe, Déu meu.
2: Bueno, el de Menorca... També, el de Mallorca també ho tenia, sí. Però el que passa que us ho va comprar quan ja feia molts anys que ja era jugador.
1: Nadal, sí. Te refereixes a
2: Nadal, vale? Que sí. Feia molts anys que ja era jugador, sí. Ja estava casat quan es va comprar això, i aquest xicot... Jo el que veig, aquest, jo crec que va per mal camí.
1: Ui.
2: Perquè, sí, perquè tan jove... I que, tingui, i que tingui aquests...
4: 10 milions, li ha costat.
2: Aquests d'això de...
3: Això vol dir que en té més de 10, de 10,
1: de
3: 10.
1: De caixa.
4: Però ha guanyat molt aquest noi, en poc temps.
2: Però també el Nadal, i el Nadal no feia aquestes coses.
1: Bueno, però cada un...
3: Potser no la sabíem.
2: No.
4: El del Nadal li ha costat 15 milions i mig d'euros, El del Nadal,
2: bastant
4: d'ell, 10 milions.
2: Però el del Nadal s'ho va comprar quan feia moltíssims anys que ja era jugador, i aquest acaba de...
0: Ens va demanar als Reis Mags, que tothom sabem, els Reis d'Orient, que tothom sabem qui són.
1: Quins reis? Sí.
0: Melchor, Gaspar i Baltasar. I resulta que li van portar, per portar-se tan bé, perquè en tota la seva carrera esportiva, professional, no va trencar mai...
3: Una raqueta.
0: Que això és, molt difícil.
4: Sí, perquè a vegades s'empipa.
0: És un premi especial. Fins i tot en Federer, que era un temple de gel,
2: em
0: va tancar 7.
4: Déu-n'hi-do.
3: Vinga, que acaba d'explicar
0: el tema. Djokovic segueix trencant.
4: És veritat que aquest esport és molt esclau, ja ho sabeu.
1: Moltíssim.
4: Ha tingut ara, diguéssim, és veritat, la mala sort que té la...
1: La muñeca.
4: Que llavors pues, està fent ara unes vacacions com feia molt de temps.
1: Recuperant-se. Clar, sí.
4: Què va passar? Que l'ha estrenat amb uns amics, però al cap de 3 dies ja va vindre una noia en aquest catamaran, o en aquest iate, dieu-li com vulgui, que de més maco iate.
3: Iate.
4: O catamaran, o sembla que sigui més en català. Però te'n poso aquí, catamaran com iate, la revista. I ha vingut una noia... Es veuen molt, que hi ha molta complicitat
1: encaramelados.
4: Encaramelades, aquí acariciant-se molt, donant-se petons, i no sabem, no diuen aquesta noia...
0: Qui és?
4: No.
1: No se sap encara.
3: Però es veu, es veu.
1: Sí, es veu la foto, però no se sap.
4: En biquini, que han estat al mar.
0: I no l'han pixelat?
4: No
1: es veu ben bé la cara, no?
2: No se li veu.
1: La cara no se li veu.
2: Està de costat i no se sap qui és.
4: Però,
2: bueno,
4: és veritat, d'esquena, jugant aquí, està de

0: perfil d'esquena...
1: És que pots atemptar el dret a la pròpia imatge.
2: Si bueno,
1: tens
2: l'imatge
1: d'una persona que no hagi pagat... que no sigui un personatge públic.
2: Ah.
1: Perquè el Caraf és un personatge públic.
2: Sí, ja. Amb ell sí que li treuen totes les fotos. Sí, sí. Però sí, ella no. Clar. Ella sempre està o de costat,
1: sí,
2: o de pança.
1: Sí, sí. Ja ho fan a propòsit.
3: Home, a veure, s'han de tindre cura, no? A veure.
1: Sí, perquè si va haver-hi un paparazzi que li va fer una foto d'aquestes a la dona de l'Herrera.
0: Ah, bueno, sí.
1: La Marilo Montero,
0: sí,
1: que sortia en topless,
4: oh,
1: i els hi va posar una querella i la va guanyar.
0: I la guanyà.
2: Evidentment, sí. És que
3: va, anem seguint,
0: Angie. I bé, que estem amb aquesta noia, han estat per tot, per Capri i tot això.
1: Oh, han estat,
0: sí.
5: Capri,
0: hi ha un bon reportatge. Hi ha un bon reportatge, eh? Llavors porta la seva tripulació, els hi han fet un sopar especial amb una roca que diu que no,
3: només... No, que maco, no.
0: Ja, això és les fotografies.
5: És la conquista de l'any.
0: Sí, sí, sí, però que és veritat que aquesta noia només es veu de perfil, sí, i d'esquena.
5: No voldrà,
0: amb biquini,
5: és que ella
0: jugant,
5: no vol.
0: O sigui, amb la moto aquàtica, o sigui, passant unes vacacions que molta gent la voldria, no?
3: Que vols que et digui?
2: Bueno,
3: que
2: no, jo li ben regalo, eh?
5: Ja saben,
0: sí,
5: mereix,
0: no, són, sí, joves, ara
2: però
0: no
2: que
0: més
2: jo
0: mal.
2: Dic que el Nadal, que va estar molts anys...
5: Bueno, perquè
2: i
5: tu
2: que
5: veus
2: era,
5: que...
2: I que era
5: que passa,
2: molt
5: Antonio,
2: pla...
5: El Nadal... Perdona, el Nadal ja va viure un moment, vull dir, bo de la seva vida, de la seva època de començament. Tenia el tiet jugador de futbol, tenia el seu,
2: sí,
5: tiet que l'entrenava,
2: però...
5: un nivell econòmic més alt. I aquest nano ha pujat el no-res, sí, del no-res.
2: I se li ha pujat de seguida al cap.
5: Bueno, això no, però això, ara està gaudint, té raó.
2: No,
5: però
2: això és dolent.
5: Sí, jo crec que sí que té raó.
2: Que sí. Tan jo... aviat? No.
5: Sí, home.
2: Jo crec que no.
0: És perquè té diners, si no tinguis diners no podria
2: fer. Ja, ja.
3: Va, canviem de tema, Angie.
0: I bé, pues els hi desitgem, no sabrem si en tornen a repetir, que semblava que tenia una altra vegada un afer amb la Anna Mena, però que no, que són molt amics i que no.
1: Però són molt amics amb derecho a fregament, ja, o sense dret a fregament?
0: És que havien tingut un afer, eh?
1: Clar, no m'estranya, tal com està l'Anna Mena.
5: Sí, està buena, eh?
1: Està buena, està buena.
0: Sí, està buena. No li fa mal res. No necessita cap revista, cap pastilla.
1: No, no.
0: Bueno,
2: això...
0: Ha sigut
2: aquesta
0: setmana de casaments.
2: Sí.
0: S'ha casat la romàntica boda de Patricia Cerezo i Kiko Gámez. Direu qui és la Patricia Cerezo.
5: Jo no sé qui són.
1: No serà la filla d'en Cerezo de l'Atleti de Madrid?
5: No. Ah, el president del futbol.
1: No, és aquesta.
5: Ah, vale, no.
0: És l'exdona del Ramon García, del que fa...
5: Del Duo Dinàmico?
0: Sí. No.
1: Del Gran Prix.
0: Del Gran, sí, Prix.
5: Ramon del Gran Prix, que va guanyar Tordera una vegada,
1: sí,
5: al Gran Prix.
1: Sí, sí, sí.
5: Vale, ara dilluns, ja sé per on va, vale.
0: Aquest dilluns ha començat el programa.
2: Sí,
1: molt bé,
2: sí, no?
1: Molt bé.
0: Després de 24 anys de casats amb el
1: Ramon
0: García,
2: sí,
0: va anar ell amb una festa, va conèixer aquest noi i es va enamorar perdudament. I ara
5: que bonic que l'amor així està a tope.
0: Sí, sí. Ho ha passat molt malament, el Ramon García, ara.
1: Sí, clar.
0: Sí. Fins al temps no va sortir, va dir, no tinc per què, és la meva vida privada, ho estic passant molt malament, perquè, claro, 24 anys, i els 24 anys... va vestida de núvia de la Rosa Clara, que va molt maca.
2: Sí, i és molt mona,
0: i
2: ella.
0: I és molt mona. Aquesta noia és periodista, 52 anys.
3: 52 anys.
0: I és 54.
5: Una bona edat.
0: No, porta un vestit preciós. Aquesta noia, mireu el que és... Jo per això els hi tinc una miqueta de mania a les Campos. Aquesta noia és periodista i estava fent el programa de viernes. Aquí ve que no sé qui va ser... a l'enxufisme. La treuen amb ella, que ho feia de meravella, a mi m'agradava molt, perquè m'encanta com parla i com explica les coses, i posen a la Terelu Campos.
1: Ai,
0: que em va donar una ràbia quan la Terelu Campos ni és periodista, ha sigut la filla de la Teresa Campos
3: i
0: punto.
3: Estan molt enxufades.
0: Molt enxufades. Mira si està enxufada que la seva filla, que estava
2: de
0: contertuliana, com s'han posat molt amb ella perquè s'ha casat amb un noi que ha tingut problemes amb la justícia i tot, ha volgut deixar la televisió. Però, com paguen tan bé, vol tornar i la mare està fent tot el possible
2: per posar-la una altra vegada.
1: Ah, clar. Sí. L'Alexandra, no?
0: Sí, l'Alexandra. I, bueno, pues us dic aquesta boda...
1: La filla de la Tere Lo es diu Alejandra...
2: Alejandra Rubio. I està casada con el Carlos Constanza.
1: Que és una altra que s'assembla molt a l'Anna Mena i l'Esther Espósito, que són unes belleses mediterrànies que no vegis. Delicatessa.
3: La veritat,
0: la veritat. La filla de la Teresa Campo, de la Tere Lo, la trobes així.
1: Jo la trobo molt guapa.
3: Sí, Melians, a tu i a mi.
1: Però vosaltres no enteneu d'això.
5: Les tres controlades...
2: No, però som senyores.
3: Que vols que li entenem?
2: Mira, guapa aquesta, que amb 52 anys està...
1: Jo no l'he vist aquesta, per tant, no puc...
5: Espera que quan la vegi ja veuràs també...
2: Xica...
0: I, bueno, un fiestorro superguapo.
3: Déu-n'hi-do la quantitat de diners que es gasten amb aquestes fiestorres,
0: Sí, ara sí. Diu un que veuràs aquí, no sé el que s'han gastat, perquè no ho posen clar,
1: no ho explica.
0: Ell se va presentar amb un jaguar, es diu així.
1: Jaguar.
0: Un jaguar, no és un xicot maco. A mi, jo quan fa
5: queda bé, no?, amb el cotxe.
0: Sí. A mi és una
5: noia... Soberbia, un tio guapo.
2: Bueno, perdona, jo quan hice los 25 anys que me volví a casar, jo cogí i fui con un Rolls Royce, eh?
1: ¡Anda!
5: ¿Qué estás parlant?
2: Jo m'estava esperant a la puerta, eh?
1: Hala, hala.
3: Jo, sí, dius, Angie, dius?
0: Jo portava un... I això que aquest diumenge és el meu aniversari.
3: Ah.
0: De boda. De casament.
5: Quants?
0: Molts.
1: Que boda és correcte en català, eh?
3: I què portaves, sí. Vosit de núvia?
0: Jo, de la setmana que ve es porto fotos.
3: Que bé.
0: Que ja us ho vaig dir.
3: Però la ara tens de tornar-hi. Ara tens de tornar tu.
0: Jo em vaig casar a la colònia Güell. Sí, a l'ermita Gaudí.
3: Preciós,
0: i tinc un reportatge molt maco.
3: Doncs vinga, va.
0: Passa que...
5: És que fa molts anys. Que ja no era...
0: A mi no me sap greu dir l'edat que tinc, eh? Fa molts anys, eh? I nosaltres farem ara 50... És que he perdut el compte. 57 de casats.
1: Ai,
2: Déu-n'hi-do. 55.
1: Déu-n'hi-do.
0: 57. Oh, no.
1: Els meus pares faran 56.
0: 56.
3: Va, vinga, seguim.
0: I, bueno, que un bodorrio molt maco, i ell portava un cotxe molt maco, ella també, les filles...
3: Ella també, portava ella, un cotxe
0: amb,
3: maco.
0: Sí, ella té dues filles amb el seu exmarit, i li van fer una dedicatòria que les filles, el que anem... Si veus a la mare feliç...
1: Clar.
0: És que és veritat, és que això de la separació està a l'ordre del dia.
1: Que si està a l'ordre del dia, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Jo no sé com heu aguantat aquesta generació anterior, tants anys casats i tants anys...
0: Pues jo porto molts anys amb el meu marit i ojalà pugui durar molts anys.
1: Home, clar.
0: Amb els seus... baralles fortes,
5: home,
0: ni
5: altos
0: una
5: i bajos,
0: paraula
5: no?
0: d'una, sí, sí, però amb les seves miques...
1: Però sempre alts i baixos sempre ha d'existir amb una parella.
0: Però...
1: I a vegades passen 2 o 3 anys, m'han explicat que la xispa sembla que s'ha trencat i al cap de 2 o 3 anys torna,
5: sí,
1: la xispa.
5: Si saps encendre el foc,
1: no? Sí.
2: Als 7 anys la cosa...
0: No, a mi no m'ha passat.
2: Sí, jo als 7 anys la cosa es va refredar una mica, però és això, si tu poses... una altra vegada obres el foc,
0: claro.
1: Sí.
5: El gas a tope i
2: la cosa continua.
0: Saps aquells
2: perquè...
0: batxeros quan ja no tenen molt de...
5: Sí,
0: fas
5: mateix...
0: així, la xispa,
5: no,
0: la
5: xispa. Sí.
0: Pues llavors això per,
2: és perquè jo,
3: a veure, jo no, a veure, sisplau, no feu gestos, perquè us està mirant.
5: Avui
3: no feu gestos.
5: Queda bé.
3: A veure, Amèlia, has fet un gest així una miqueta que de veure.
5: Perdona, he fet el gest com me passa a mi amb el meu batxero, que a vegades he tingut de fer així perquè s'encengui.
2: Jo sempre dic que...
5: Més natural que la vida mesma.
2: Vaig tornar-me a enamorar del meu marit. Al cap de molts anys,
1: Anda.
2: Vaig tornar-me a enamorar. O sigui, de veure'l pel carrer, allò que anava al banc i sortia, i trobar-me'l sense... I les papallones aquí... Ui, donava un...
3: Que
2: un
3: guai, sens. No? Sí,
0: no,
3: molt
0: sé, bé, molt bé. Vida,
5: no,
0: però
5: jo
0: quan vaig a ballar
5: jo
0: amb
5: no vull parlar
0: marit,
5: del meu, perquè si no serà aquí...
3: No parlem tots junts, a veure.
0: Doncs pues quan ballem una cançó així...
1: Clar que
0: carrer,
1: sí.
0: Baila, tinc mariposa, no pega, sé si me venen de la meva casa.
5: Igual que baila.
0: Sí, és veritat.
2: Clar,
0: és que portem molts anys.
1: Sempre és millor que hi hagi bon rotllo que no, sí, mala sang.
2: I tant.
0: Sí. És el millor que he pogut fer.
3: Bueno, una altra... Però canviem ara un estil musical, que serà el que escoltarem ara tot seguit, i que, bé, no sé, volem saber, doncs, en aquest cas, quina és la cançó que tenen preparada. Vinga, doncs, anem a escoltar-ho.
4: Familia real estresadísima, pobrecitos míos, ustedes saben lo que trabajan esa gente, oh, no paran de currar, yo soy asustado cada...

0: tardarà.
1: Doncs bé, sí que tenim entrebancs musicals, però bueno, aquesta cançó que hem acabat d'escoltar és un carnaval maquíssima, eh? Doncs vinga, Agi, anem seguint.
2: Bueno, tenim un altre casament, aquest també ha sigut, aquest sí que ha sigut.
3: Aquest n'hem invitat nosaltres?
2: Anem
3: nosaltres invitades?
2: Sí,
3: aquí?
2: No, aquí no.
3: Tu, com a corresponsal de Radio Tordera, no?
4: No, no, no.
3: Però si tu tens
4: molta requesta i molta...
2: S'ha casat la...
5: La Nieves Álvarez.
2: La Nieves Álvarez.
1: Ah, és que aquesta noia no la conec jo, de què?
2: Perquè és una bona... les que
3: presentadora?
2: No, presentadora.
5: No, era modelo.
2: Model. Ah, és una... Era i és.
5: Bueno, amb la seva època era més una
2: model,
5: bona no? Model.
2: Continua sent model, eh?
5: Ja.
1: A veure, ara que ara està de model, ara,
2: sí,
1: encara?
2: Sí, va. Perquè ara ha presentat la moda a París i és, està encara activa. Sí.
1: Ara, sí. Quina edat té aquesta dona?
2: Pues, també tindrà 50 i alguna d'anys.
1: Ah, però pues era a molt bé. Sí. No, molt bé.
2: Estava casada amb un fotògraf italià, l'ha deixat, i s'ha casat amb un libanès que el Bodorrio els ha costat quasi un milió d'euros.
1: Ah, això no és
3: clar. Senyal que tenien un milió d'euros per gastar.
2: Claro, libanès.
4: Aviam si a mi me'l deixa algú i ve encara que sigui un home libanès amb un milió d'euros.
1: Bueno, és l'únic que pots casar amb un home, tu, o què?
4: Jo si pago un milió d'euros, en caso en qui vulgui.
5: Amb qui sigui.
4: Amb qui sigui. Està amb una foca.
5: Obre, a la foca, dubto que tingui.
2: Pobreta, la foca.
5: Dubto que tingui calés.
4: Ja, ja, aquest és el problema.
2: Es van casar el mes passat, el dia 12, així, sense que ningú ho sapigués, però han fet
3: por lo vagini,
2: ara...
3: No?
2: Por lo vagini, però ara han fet el Bodorrio fort, i bueno, ha anat gent de molta categoria, gent rica, els han convidat a quedar-se a dormir amb unes suites que han pagat una borrada. Que això, a mi, particularment, hasta me dona pena de que la gent que tingui tantíssims diners els rebenti d'aquesta manera amb la quantitat de gana que n'hi ha pel món. Us ho dic de veritat.
5: Ja, n'hi ha més de bona, eh?
3: N'hi ha que tenen més que aquest encara, eh?
4: Sí.
3: Hi ha molts que tenen encara més. I no fan res.
2: Pobrets, que, bueno, ja no dic lo de la
3: per
2: pena.
3: Per desgràcia, Angie.
2: I, bueno, que està superfeliç, també. Bé. També té dos fills de l'altre primer matrimoni. I que, bueno, ella continuarà sent model perquè t'ha dit que està en vigor i és una bona...
5: Un bellezón.
2: Bueno, no vull deixar, perquè aquest poder no el coneixereu molt, per no vindre tantes revistes, aquesta és la pura veritat.
1: Home, t'has estat un rato buscant a baix de tot,
2: clar,
1: eh?
2: La setmana passada es van casar la boda de Suso i Marieta. El Suso...
3: Xuxu de crema.
1: Suso. Ah, sí, és el del Gran Hermano.
3: Aquest que és gallego, és gallego?
5: No, és d'aquí. És valencià. És el del Gran Hermano.
2: És del Gran Hermano, sí. Aquest noi, quan fas un reality, després si vals, t'agafen per sí, vas als programes,
4: sí.
2: I ha tingut èxit, és un noi que sap.
4: Ell.
2: I ara va fer Supervivientes i després la va fer aquesta noia, s'han enamorat tots dos i han fet una
1: quina
2: boda...
1: foto més forçada, per favor.
2: No,
5: però la Marieta...
4: Sí. No parlem de la foto, que hi ha molta gent que no la veu.
5: Sí. Però aquesta ja fa molt de temps que està amb ella, eh?
2: Clar, sí, quan va vindre ella de Supervivientes, que es van trobar... que són, com se diu, com ara nosaltres,
5: tertulians,
2: Tertulians. S'han enamorat, jo la vaig trobar molt maca. No he portat la revista i es va casar ja fa 2 setmanes. L'únic que com jo avui he parlat de bodes,
4: m'ha agradat, molt bé.
2: Qui els coneixerà, però la gent que hagi vist Supervivientes...
5: Sí, el Suso, sí.
2: El Suso és molt conegut.
5: Perquè fa molts anys que està a la tele.
3: Antonio da Porecho, de que sí. Pues aquí la Meli i la Rosa Maria...
5: Pues perdona, aquest
4: xicot... I jo sé qui és el Suso.
3: I el Toni tampoc.
5: Ha sortit...
3: Ui, pues si el Toni no ho sap, molt
4: mal.
5: Ha sortit 40.000 vegades als programes.
4: Ai, mare de Déu, no.
3: La veritat és que no.
5: A Telecinco sortia contínuament.
4: Ai, diu, la increïble boda de Suso
5: sí.
4: I Marieta.
5: Marieta.
1: A veure, si dediquem una cançó abans d'entrar amb les frases que es porta la Meli i abans farem un petit track musical que ens el tenen preparat.

0: que no s'acabi l'estiu. Nosaltres desitgem que s'anés acabant, perquè potser no tindríem tanta i tanta calor. Però veig aquí que el que és la meteorologia no mana ningú.
1: Encara no hi manem.
0: No. Vinga, doncs mentrestant deixem anar unes quantes frases i posem aquest gustet rebuscadet que ens treu una somriure. Vinga, Meli.
1: Vinga, pues comencem amb aquesta recepta del dia, que si alguien te hace feliz, aumenta la dosis.
0: Molt bé.
1: És a dir, no està pas malament, no? Començar per una pastillica i després...
2: Alguna persona, més. No persona, persona. Sí. Perquè si és una, alguna substància, millor que no.
1: Pastillica que te supa la moral. Qué bonito es estar loco y andar suelto. Disparates. Larga vida a la gente que te saca del caos.
2: Muy bien.
1: Hay momentos en que
3: se agraeix.
1: A mí lo de encajar me suena a vivir apretujada.
3: Pues es verdad. Sí.
1: Va, que sí, ¿no?
2: El que li passa a Catalunya amb Espanya.
0: Toni, a veure,
1: no
0: deixa el permís de sortir del racó de pensar. A veure, sisplau, torna a posar el racó de pensar.
2: Però és que l'encaix entre Catalunya i Espanya
3: Però el Mundial estaràs content o no?
2: Sí, perquè guanyarà Messi, que és el millor del món.
4: Sí, encara que vull que guanyi Espanya, però si guanya Messi...
0: A veure, continua la Meli, sisplau.
2: Continua la Meli, sí, perdó.
1: Si el roce hace el cariño, lo mío con la columna del garaje acabarà en boda.
0: Per favor, que potent, no?
2: Això passa en alguns garatges. Sí, vega, que entres al cotxe, quan el vols treure, la columna es va fent gran.
1: Tengo un corazón enorme, pero la lista de acceso muy limitada.
0: Bien.
1: Se siente.
0: Bueno. A les 11:57 minuts, moment perquè l'Àngel ens acabi de deixar d'anar aquesta última notícia.
4: Aquesta no m'agrada gaire, aviam a vosaltres què us sembla. El fill, el Màrius Borg, el de la princesa, que per cert va bé de la seva...
1: La Metemari.
4: Va bé de l'operació que li han fet un trasplantament de pulmó.
3: Sí.
4: Però ell, que té delicte... Delicte sexual.
1: I de droga, no?
4: Farà la presó...
3: De malos tratos.
4: Farà la presó a casa seva.
0: Apa, mira!
4: O sigui...
0: Molt bé, no?
1: No hi ha com ser el fill de la...
2: Tongo!
4: Mireu, la justícia noruega ha decretat que el fill gran de la princesa Metemari compleixi la seva presó domiciliària amb una condemna de 4 anys a la presó per 2 casos de violació, entre altres delitos.
3: 4 anys només.
2: I a casa seva.
4: No, ho trobo.
0: Déu-n'hi-do,
1: I amb el xofer a la porta, potser, per quan vulguis sortir.
3: No vegis.
2: No, però això no és.
1: No.
2: Però si
0: no,
2: que no
0: diguin. No és, però és.
1: Per desgràcia, sí.
3: No, sí, clar,
4: i que no diguin, perquè això fa mal a la gent que menys ho té.
1: Que té d'anar a presó per menys.
4: Que té d'anar perquè no és el fill de la meva mare. Això és molt trist. I bueno, us dic...
2: Ja li van donar el pulmó per la patilla i...
1: També es va passar ella.
3: Doncs bueno, ja veiem que no solament passen coses rares aquí, que a Noruega també està
1: malament. Per tot el món la cosa està igual.
4: I bueno, us dic, mira, l'Aitana i el Mago Pop se compren un teatre a Barcelona.
0: I tant.
1: Un altre?
4: Sí.
1: Ja tenia un, el Mago Pop.
2: Als Estats Units.
1: I aquí a Catalunya.
0: Què compraré, un teatre als Estats Units?
4: No, aquí a Barcelona, junt amb l'Aitana, amb la cantant.
0: Ah, però
2: que va dir... Un micròfon tancat que es diu Aquitània. Per la gent... Aquitània m'has dit que es deia micròfon tancat.
4: Sí, se diu Comprado del Teatro Aquitania de Barcelona. Tota una sorpresa amb la que pretenen realitzar un projecte cultural on els artistes diferents diferents disciplines puguin contactar amb el seu públic.
2: Està molt bé. És una gran notícia per la cultura a Barcelona.
4: Igual,
2: després ho mirem al Google. Vols mirar-ho a Google o pots mirar-ho?
0: Aquí ho deixem, són les 12. Gràcies a tots per la companyia, per la vostra opinió. per obrir aquestes planes de... Bueno,
2: que ara ja seria el racó de pensar la setmana que ve?
0: No, el racó de pensar no pots marxar, el racó de pensar, Toni.
1: Ara i... fins a la una, jo el deixaria clar, fins,
0: a
1: la una.
0: Fins a la una. D'estar aquí el racó de pensar, tu no fumem.
2: De cara a la paret.
0: Angie, moltes gràcies.
5: A vosaltres, ja a tu, Reini, al Ràdio Tordera.
0: T'ajudem pràcticament a carregar tot això.
5: Sí.
0: I, bueno, expressem bé. Més perquè les caixes exclusives... Sí.
5: Com he esmorzat bé, ho puc portar-ho tot bé.
0: Ah, molt bé. Home, en tant de marisc avui, que la marinera...
1: Avui no dinem, avui ja no dinem.
0: Tant que Meli, acaba de passar un dia ben feliç, el dia del teu sant. Toni, gràcies per estar aquí. Ja pots, va, vinga, surt del racó de pensar.
2: Ai, gràcies, gràcies.
0: I a l'Antònia també, avui. Gràcies i bon camí.
3: Gràcies i bon dia.
0: Adéu-siau,
1: bon dia.
5: Bon dia, bon dia a tothom.
6: Infopodcast Tordera.
7: El de dijous, 16 de juliol, les tres paraules del dia són mesures, vegetació, sonso. Mesures. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca i Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els pifes i tornar a fer apte l'aigua de Tordera. Vegetació. L'Ajuntament de Tordera preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat. I avui arriba la tercera i última edició de l'altre clavé a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Sonso. Els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant. I arriba la tercera edició del Futmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal de consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
8: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua. I que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
7: Avui és la Mare de Déu del Carme, és el Dia Mundial de la Serp. Falten 3 dies per la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina i falten 39 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol, amb alguns núvols alts, temperatura màxima al voltant dels 33 graus. Demà predomini del sol amb intervals de núvols, ambient una miqueta més fresc. La dita pel juliol, ni dona ni cargol al sol. I la notícia curiosa ens parla que un equip de científics ha desenvolupat un sistema d'intel·ligència artificial capaç d'identificar diferents espècies d'ocells només escoltant-ne el cant, una eina que ajudarà a protegir la biodiversitat.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre claver.
2: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
1: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
2: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
1: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
7: Les 12 i 6 minuts. Poseu atenció, perquè ara tancarem les preocupacions en un calaix i obrirem la porta al bon humor. Arriben els acudits, sí, val, ara anem, les ocurrències i aquelles petites històries que ens recorden que la vida també s'ha de viure amb un somriure. Veto aquí que tenim en Tomàs o la Tomassa, que estan doncs, o escrivint o trucant al telèfon de la ràdio, i més que tot preparar-vos per començar aquesta nostra secció d'humor. En Toni, fra de Portaveu. Toni, gràcies i bon dia.
8: Tenim en Tomàs, que és un periodista de balcó, que té molta requesta, i la Tomassa, que és una sociòloga de carrer, de la Universitat del Carrer, que ens envia whatsapps.
7: Molt bé, doncs vinga, anem-hi.
8: Segons en Tomàs, avui us haig de dir bon dia, bona gent. En Tomàs és el tercer segona. No vigilo els veïns, només miro si tot va bé. I si de passada veig alguna cosa curiosa, què hi farem? Avui us porto una exclusiva.
7: Apa, vinga, a veure.
8: Resulta que al barri hi ha una persona que surt cada matí a caminar en roba esportiva.
7: Home, normal, no? Això te va dient, aquest home, a veure.
8: Sí, sí. Però torna exactament igual que ha sortit. Ni una gota de suor. Quin serà el misteri? Jo crec que el passeig és només per saludar els veïns i veure qui ha regat les plantes. I una altra. Hi ha un gos que ja coneix millor els horaris dels bars que molts jubilats.
7: Què dius ara?
8: Quan obren la terrassa, ella hi és. Fins i tot alguns clients li diuen bon dia abans que el cambrer. Això sí, recordeu, jo no s'aixafardejo. Jo faig control de qualitat del barri.
7: Molt bé, doncs, moltes gràcies, eh? Bé, Toni, doncs, què et sembla? Com podrien reflexionar això que
8: t'han dit? És interessant de saber que hi ha gent que decideix fer esport només per saludar els veïns.
7: Sí, bueno, i sort que ens ho explica, eh?
8: Si no
7: ho sabríem, eh?
8: Ara ja sabem que hi ha algú que va passant pels carrers saludant a la gent.
7: Molt bé, això és fantàstic. Gràcies, Toni, per enviar-nos i per acabar d'explicar el que ens expliquen, no?
8: Exacte.
7: Vinga, fins la propera.
8: A reveure.

moment d'entrar en aquest repertori. Sí que esperant, doncs, també la seva aportació dient quin tipus de música els agradaria escoltar. De moment nosaltres anem estriant aquests temes. Si els agraden i no acaben de decidir-se a trucar el telèfon de la ràdio 93 764 28 93, nosaltres començarem posant aquesta versió musical. La vida és un carnaval. Qui la canta? La Celia Cruz.

0: Aquesta versió musical interpretada, com dèiem, per la Celia Cruz és una de les artistes més importants de la música llatina. La cançó es va publicar el 1998 dins de l'àlbum Mi vida es cantar. S'ha convertit en un himne d'optimisme i de superació.
1: La vida es un carnaval.
0: Doncs bé, una curiositat, La vida és un carnaval és molt més que una cançó, és un missatge d'esperança que recorda que malgrat les dificultats sempre hi ha motius per cantar, ballar i continuar endavant. Ella sempre feia un crit que deia Azúcar, que es va convertir més que tot en la seva marca personal. La Celia Cruz i que nosaltres acabem d'escoltar-la ens anem a donar pas al senyor Diego Torres amb aquesta versió musical, la que porta per nom Color Esperanza.

El senyor Diego Torres, en aquest cas amb aquesta versió, la interpreta com a cantautor. Es va publicar l'any 2001 dins de l'àlbum Un Mundo Diferente i es va convertir en un gran èxit internacional. El seu missatge d'esperança, optimisme i superació l'han fet molt popular en moments difícils i amb actes solidaris. Hem de dir que Color Esperanza s'ha convertit en un autèntic himne d'optimisme. Ha estat versionada per molts artistes i sovint sona en campanyes solidàries, actes benèfics, esdeveniments que promouen l'esperança i la unitat. I bé, anem cap a una altra versió, una versió que ens la interpretarà la senyora Katrina and the Waves, i que bé, tenim aquest tema que està ja pràcticament sonant.

Doncs bé, la versió d'aquesta cantant forma part també d'un grup de pop rock format el 1981 a Cambridge, Anglaterra. La seva vocalista, amb la seva veu potent, va donar personalitat a la banda. El seu gran èxit, aquest que anem escoltant, és una cançó que encara avui és sinònim de bon humor i optimisme. Hem de dir que l'any 1997 el grup també va guanyar el Festival d'Eurovisió representat al Regne Unit. Bé, una curiositat sobre aquesta versió, que és considerada una de les cançons més alegres de la història del pop. Amb només uns segons de música és capaç de transmetre energia positiva i fer venir moltes ganes de ballar. És una sintonia ideal per començar una secció com aquesta del repertori amb molt, molt, molt, molt, molt bon ambient. Minuts per damunt de les 12. És moment d'obrir plana amb el que és en Bob Marley i el grup The Wailers, i que en aquest cas ens interpretarà, feu molta atenció, aquest tema. Aquesta cançó, doncs, es va publicar l'any 1977 dins de l'àlbum Exodus, i una de les cançons més estimades del legendari músic jamaicà.

Què expliquem de Bob Marley? Doncs bé, que va néixer a Miami, va ser un cantant, compositor i guitarrista jamaicà, considerat el gran ambaixador musical del reggae. En la seva música va difondre missatges de pau, llibertat, amor i justícia social. Entre les seves cançons més famoses hi ha aquesta que es diu Not Woman. Una curiositat, doncs, d'aquest grup i d'aquesta cançó és una de les cançons més optimistes de Bob Marley. El seu missatge de tranquil·litat i confiança ha fet que gairebé 50 anys després de la seva publicació continuï sent un himne per afrontar el dia, més que tot amb un somriure i també amb esperança. Anem directament d'estil musical i anem cap a l'última cançó. Una cançó que en el dia d'ahir preguntàvem a la nostra audiència, doncs, quin era el tema que tan punt sonar les primeres notes, doncs, li entrava, doncs, una il·lusió, unes ganes de sensibilitat, unes ganes de trucar, comunicar-se, i és aquesta. Dedicada a totes les persones que hi van participar en el concurs, aquesta versió, Gente com tu, luminosa.

Que guapa és la gente luminosa, com tu que ens escoltes, com tu que vas doncs, sol·licitar aquesta versió musical i que nosaltres tancant aquest espai de música de l'estiu, aquesta mitjoreta que desitjaríem també que ens diguéssiu, mira, volem aquest tipus de música, nosaltres, patapam, us la posem. Doncs gràcies per ser-hi, gràcies per estar a l'altre costat del ràdio receptor, des d'on ens escolteu i per tu. Gente luminosa, 26 minuts que passen de les 12 i serà pràcticament moment d'entrar amb la versió de l'entrevista. Aquestes seccions venen diferents professionals, més que tot per parlar-nos de coses importants, interessants, com avui la senyora Txell Planas, que ens parlarà doncs, de la seva vocació i com no, de la seva feina. Doncs bé, aquí us deixem. Com us estimo, gente luminosa, principalment els que estan a l'altre costat d'aquesta pagera. Bon dia, amics. Seguim i estigueu molt al tanto d'aquesta entrevista.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Ara i aquí, d'estiu.

0: És moment de l'entrevista, el moment de fons, un espai que nosaltres cada dia, dia sí, dia també, tant el que és temporada d'estiu, temporada d'hivern, temporada de tardor, doncs tenim diferents professionals que venen a la nostra emissora, en aquest estudi, o si no, si a vegades no poden venir per diferents circumstàncies de la seva feina, doncs els tenim sempre per via telefònica. Avui ens acompanya la Txell Planes. Molt bon dia, Txell.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Bé,
0: com estem? Prova l'estiu?
1: Molta calor com
0: massa,
1: tothom,
0: no?
1: Eh?
0: Massa, no? Massa. Déu-n'hi-do, eh? Ens fa estar cansats, ens fa estar de tot, ens veiem malament. Perquè hem de dir que la Txell és infermera, de més que tot, la seva feina és infermeria i també és una persona que tracta la imatge corporal i la dermoestètica. Exactament. Dermoestètica, a veure, què acapara la dermoestètica?
1: Bé, la dermoestètica acapara, bueno, molts àmbits, perquè no és només la part de la pell i el que veiem des de fora, no?
0: Uh-huh.
1: Com a infermera sempre fem un abordatge molt integral i la pell manifesta moltes vegades no, el que tenim dins, també.
0: Uh-huh.
1: Les emocions, patologies, no?
0: Jo fa una temporada, Txell, que aquest mitjà que tenim ara del mòbil t'ensenya moltes coses i en aquest cas me va sobtar, ja com ho vaig veure fa una mica de temps, és que te presenten el cos que en unes hores determinades tenim com cucs a dintre i que, bueno, que es veu que això que fan fet diferents patologies. El que sou al caire de sanitat, em sembla que no creieu gaire en tot això.
1: Bé, jo sempre el que recomano és que si segueixen en xarxes socials, s'asseguri la gent que estan mirant informació de qualitat, que siguin professionals sanitaris, que hi hagi una evidència científica darrere i que no se segueixi a qualsevol guru o qualsevol persona que... Bueno,
0: clar, surten moltes coses,
1: que s'assegurin que darrere hi ha una seguretat sobre aquesta informació.
0: Bé, avui parlem d'un tema molt important, d'un tema que la Txell van creure que seria molt i molt interessant. Digue'ns el titular.
1: Molt important i molt sensible també
0: tant,
1: a la vegada. És la part oncològica de la branca de la dermoestètica.

0: Però sí que és evident que pot haver-hi canvis físics, tant a nivell de, doncs, del cabell, de la pell, no? I això també genera una pèrdua d'identitat, no? D'aquesta persona, perquè perd una part molt important, que pot ser el cabell, l'expressió facial, perquè també li poden caure les celles, no? Les pestanyes poden caure o poden allargar-se segons el tractament. Mm. Llavors, bé, és una expressió que també canvia.
1: Tant amb homes com dones afecta, doncs, aquest el que estem comentant ara?
0: Sí, sí, afecta, clar, el tractament.
1: Igual.
0: Cada persona és diferent, també, eh? Pot ser que, bueno, estan les complicacions i els efectes secundaris de la medicació definides, però cada persona pot reaccionar de manera individual,
1: ben
0: totalment
1: diferent,
0: no?
1: Fins que no acaba pràcticament potser el que és el tractament, aquesta persona segurament que tot això es durà a revifar, no?
0: Hi ha tot un procés, evidentment, que des de que comença el diagnòstic fins que, bueno, finalitza i es fa el seguiment, perquè, clar, és una malaltia que, tot i que, bueno, s'arriba a l'èxit i es cura, no? Quan es considera curat, doncs llavors es fa el seguiment. I això també, la persona que passa per aquests processos sempre a nivell emocional té unes seqüeles, no? Són persones que han patit molt, potser, o que emocionalment han hagut de refer-se moltes vegades.
1: Quins són aquests canvis? Algun me l'has comentat, Txell, però quin és el que més sol preocupar els pacients durant aquests tractaments?
0: Tenim, bueno, el canvi, bueno, el tema dels cabells, la pell que es torna més seca, pot canviar el color, es torna molt fotosensible a la llum del sol, les cicatrius, no? Quan hi ha un càncer de mama, per exemple, que hi ha la mastectomia, sí, sí, doncs hi ha una cicatriu important i llavors es fa la reconstrucció, però darrere de tot això hi ha un procés emocional. Canvia també les relacions socials, les relacions amb els familiars, amb la parella, la sexualitat. Bueno, no és només el diagnòstic i tractar la malaltia, sinó que és molt més ampli, no?
1: Amb el tema de la pell, crec que, doncs, és un factor que preocupa, eh? Perquè la sequetat, arrugues, segurament, i altres temàtiques. Però bé, sovint es diu important que l'important és curar-se, això és veritat. Però, és clar, pensar que preocupar-se per l'aspecte físic, potser algú pot pensar que és una qüestió superficial, a veure.
0: Bueno, a priori, segons qui ho pot pensar-ho, no? Però és el que dèiem, que aquest diagnòstic abarca molt més que no pas el procés de la malaltia i dels tractaments únicament, afecta a molts altres àmbits, és també l'àmbit professional, no? Una persona té una carrera professional i ha de parar durant un temps i sembla que ja només hi hagi el càncer a la seva vida, no? Llavors, bueno, jo també recomanaria que tota la gent que no deixi de fer activitats que li agraden dintre del que
1: possibilitat,
0: pugui,
1: eh? Tot això se sol lligar amb algun mite que s'ha anat, doncs, parlant de boca en boca, i bé, hi ha alguns mites que aleshores, doncs, quasi són diferents dels que els professionals voleu explicar. El mite més important de tots aquests que hem parlat, de la pell, de les ungles, de la cella, de les pestanyes, quin és el que més preocupa a la consulta?
0: Bé, la gent pregunta molt la part estètica, en aquest sentit de cures de la pell, de com el veuran. Pensa que, clar, a nivell estètic, doncs el mocador, no? És una constant, no? Llavors, bueno, el mite de que no pots tenir unes relacions socials, que això te limitarà, bueno, és un procés que ben acompanyat i un cop prepares bé el pacient, doncs es pot anar normalitzant una mica la vida. Les cures de la pell també és important, perquè, bueno, hi ha molta sequedat, molta descamació, hi ha efectes secundaris de la radioteràpia en el qual la pell es comporta com una cremada. Llavors han de tenir unes cures molt específiques i sempre que els professionals puguem recomanar els productes de manera individualitzada i el que necessita cada pacient. Perquè potser el que una persona estava fent servir abans, ara no li serveix.
1: Clar.
0: I s'ha d'adequar molt, ha de saber molt bé quins productes utilitzar.
1: Bueno, i

0: Això és important, i bé, una bona consulta amb un professional com tu, Txell, en aquest cas és imprescindible, jo noto que és realment imprescindible. Des de la infermeria, quin és exactament el vostre paper davant aquests canvis?
1: És molt important un bon acompanyament. Evidentment, nosaltres treballem a nivell multidisciplinar, tant amb equip mèdic, amb psicòlegs, treballadors socials, vull dir, no anem soles, i sempre és molt important, doncs, el moment del tractament, no? Evidentment, quan hi ha el diagnòstic, des de l'hospital, doncs es treballa amb equip, però llavors a nivell més ja de consulta, bueno, quan estàs a casa, sí, sí, i que ja has acabat el tractament, doncs hi ha un acompanyament molt important d'escolta. A mi m'agrada molt dir també escoltar amb les orelles i amb els ulls.
0: Ah, sí.
1: No?
0: Sí.
1: Perquè a part del que ens diguin és molt important, doncs, l'expressió corporal, les posicions, el to de la veu, com parla la persona. I les infermeres estem moltes hores amb els pacients, fem molt de seguiment continuat, llavors pot ser que ens parlin d'emocions o de coses que els preocupin, que no sempre ho parlen amb altres professionals. Llavors aquí nosaltres podem detectar quan cal derivar amb un altre professional, podem parlar de bueno, quins objectius vol tenir, fins on vol arribar, des del respecte, sense judicis. És un acompanyament, una escolta, i fer tractaments que dintre del procés oncològic, quan l'equip mèdic dona no, l'okay per continuar-lo fent, doncs es pot procedir.
0: Hi ha persones que deixen de sortir de casa per diferents patologies, sigui per perdre el cabell. Jo, a veure, considero que havent passat també aquesta malaltia, ho trobo que és una cosa secundària, o perquè no es reconeixen davant del mirall. Jo crec que hi ha patologies molt més importants que aquestes que jo te pregunto ara, que són les que et fan decidir, doncs, no sortir.
1: Home, ja, tot és un procés. Llavors, quan un rep el diagnòstic, normalment hi ha una mica de bloqueig, hi ha molta por, no? L'exposició també, quan hi ha la pèrdua de cabell, és quan el pacient veu que la malaltia està, perquè fins que no hi ha...
0: Sí.
1: No? Vas fent tractaments i així, però quan cau el cabell, la pell canvia, les celles, tot el que dèiem, doncs és quan el pacient es fa com més conscient de que
0: està malalt.
1: La patologia hi és i l'acompanya sempre, no? Quan es veu al mirall no s'identifica perquè ha perdut amb el cabell ens identifiquem molt, és una cosa que també ens parla de com estem, no? Un dia que estàs més trist, doncs potser no et pentines tant, o és com t'agrada pentinar-te, el color, no? Llavors perds una identitat molt important. Això fa que potser al principi hi ha persones que es retraiguin més i els hi costi les relacions socials, sí, anar amb els amics,
0: que
1: sortir,
0: preguntin, no?
1: Que
0: sí,
1: preguntin, no? A vegades també la gent, doncs, diu frases que potser no ajuden i no volen escoltar, no estan preparats per tenir tantes relacions. Llavors, bueno, tot és un procés, no? I s'ha de respectar també això.
0: En aquest cas, sí que molta gent el que fa és explicar, doncs, la seva situació en persones, i a vegades és el que has comentat ara, potser no t'ha sigut en gota i potser retreure-se una miqueta més important fins que no ho faci amb un professional com feu les infermeres, com tu.
1: Sí, bueno, la gent diu frases així amb tota la bona intenció, sí, del món, no? De sigues forta, no? O t'entenc com estàs, t'entenc com et sents, tot anirà bé. Són frases que a priori poden sentir-se com a positives. Però clar, el tot anirà bé, potser no ho podem assegurar sempre al 100%. Sigues forta, sigues valenta o valent, bé, les persones tenim moments de debilitat com tothom, i també són necessaris per poder avançar. Llavors, el que és millor a nivell de comunicació amb pacients oncològics és: què necessites? Amb què et puc ajudar? Vols parlar-ne avui? Et preocupa alguna cosa? O he vist que en el moment de vestir-te et feia tenies molt de dolor. Com ho podem fer perquè no pateixis tant? Molt tenir en compte l'altra persona.
0: Molt, és un tema bastant fort, no? I aquesta frase, doncs, és molt valenta. I a vegades que cou una mica, ets valenta perquè resulta que t'hi obliga les circumstàncies i has de ser valent, sí o no, no? Aquesta caiguda de cabell que anaves comentant, Txell, doncs és el canvi més visible. Uh-huh. I esclar, a veure, quan te'n dones compte que te pentines i que te cau una pila de cabell, doncs la veritat és molt fort. I emocionalment, com afecta amb aquesta poca relació amb la societat, amb estar en un estat de tristesa, què és el que més et ve a la consulta, com els hi passa això a la gent?
1: Bé, la gent necessita ser escoltada i ser tractada de manera molt individual i amb molt de respecte. Mm-hmm. Llavors, el que els preocupa és una mica la gestió, que el seu entorn els entengui, també la família com els pot acompanyar, no és només el pacient, sinó que és tot el seu entorn, les infermeres acompanyem en tot l'àmbit, no?
0: Potser hi ha una relació, potser inclús més directa que la família, potser, amb una infermera o amb un...
1: Home, a vegades, clar, ens expliquen coses que potser no s'atreveixen a dir, pues, al marit o a la senyora o als fills, no? I llavors som una mica també el canal perquè aquesta comunicació flueixi més o podré, no sé, abordar problemes que tenen i buscar solucions, quines eines
0: sempre
1: tenen.
0: Sempre hi ha una solució, Txell?
1: Sempre hi ha una solució. Sempre. Jo vull ser positiva i sempre hi ha una solució. Mm-hmm. Amb les mesures que tinguem, la situació que tinguem, òbviament s'ha de ser realista i també el pacient, quan sap en quina situació està, també se sent més segur per afrontar aquell procés. Clar. Quan se sent ben acompanyat i sap cada moment quin pas està, què li espera, no? Poder prevenir complicacions, preparar la pell abans de fer el tractament és important per preparar-la i no quan hi ha la complicació, que llavors encara és més difícil, no? Sinó una bona hidratació prèvia, molta aigua també, no? Bueno, certes cures que intentem que el pacient ja vagi posant en pràctica per no trobar-se en la situació d'estrès que comporta una complicació, doncs ja es va entrenant, diguem-ho així.
0: Sí que hi ha vegades que una vegada doncs se diuen el diagnòstic, tot això que vas explicar, ja t'haurien de dir-ho tu el mateix moment que donen el diagnòstic, i això no ve fins que el pacient quasi ho demana.
1: Bé, s'ha de... Quan es dona un diagnòstic d'aquest, normalment hi ha una mica de xoc, no? Okay. I un temps d'acceptació i de... Bueno, de respectar, no, els moments, i cada pacient necessita el seu espai i està preparat quan està preparat. Llavors això els professionals és quan ho detectem, anem enfocant les coses mica en mica, progressivament, i anem veient. La informació s'ha d'anar donant gradualment i de manera que el pacient pugui acceptar-la bé. Uh-huh. I la família.
0: La depressió és molt important en aquests casos de poder aconseguir que aquest malalt oncològic doncs no tingui doncs aquests processos potser de molta tristesa, no sé si és molta tristesa o és això que deies de poca relació social, no?
1: Bé, hi ha moltes emocions que surten en des de la por al diagnòstic, al procés, al futur, bueno, a la carrera professional, com t'afectarà, moltes pors a la mort, fins i tot, evidentment, perquè càncer no, es relaciona directament. Tristesa d'haver perdut el cos que tenies, d'haver perdut les relacions i la rutina que tenies, no? Que tot es centra en el càncer. Des de la ràbia també, per què a mi em passa això, per què he sigut jo, totes aquestes emocions són vàlides, són necessàries. La incertesa també crea molta ansietat perquè no saps què passarà ben bé, ni com t'afectaran els tractaments. Són vàlides aquestes emocions, s'han d'acompanyar, s'han d'acceptar, i a més no vol dir que això la persona no sigui capaç de tirar endavant. No vol dir que sigui dèbil, que s'estigui enfonsant, sinó que també hem de donar espai perquè surtin, perquè es pugui desafogar, pugui explicar el que li passa. És bo que surtin. Perquè quan es queden a dins, tot es fa una muntanya. I potser si podem posar cada cosa al seu lloc, tenim més claretat de la situació.
0: Important això que dius. Quins consells podries donar, Txell, els que doneu, perquè la pell, per exemple, que també ara en parlàvem més dels cabells, potser, i altres situacions, es mantinguin les millors condicions possibles durant el tractament.
1: Per la pell en concret, jo us diria que agaféssim cremes i qualsevol cosa que ens hàgim d'aplicar, que tinguin una composició el més senzilla possible. Això, evitar alcohols, evitar perfums...
0: Perfums també?
1: Sí.
0: I perfums...
1: Qualsevol, i qualsevol cosa que estigui molt perfumada. Això irrita molt la pell.
0: Ah, vale. Perfum i colònia?
1: Colònies fora, perquè són normalment
0: també
1: alcohòliques, això resseca molt la pell.
0: Val.
1: A vegades també es té la tendència de dir, bueno, productes naturals, també compte, perquè no tots els productes naturals són vàlids,
0: clar,
1: no? Els olis essencials, per exemple, podríem dir, no?, a priori, que són naturals i són inofensius. Bé, s'ha d'anar en compte, per exemple, els olis cítrics són fotosensibles, llavors no posar-los. Altres olis com la menta, no?, la canyella... També són irritants per la pell.
0: La lavanda, també?
1: La lavanda té un component relaxant.
0: Val.
1: Però seria més inhalat.
0: Ah, val.
1: Se recomana més inhalat perquè a nivell d'estrès i així pot regular una mica les emocions en aquest sentit.
0: Hi ha uns cosmètica molt adequada per, en aquest cas, com s'està passant aquest procés? És un tipus de marca? És un tipus de productes, doncs, de dietètica? A veure...
1: És el que et deia, el que s'ha de mirar és que siguin més senzills possibles de composició, tipus una vaselina, una mantega de karité, d'acord? L'àcid hialurònic també pot anar bé, coses molt simples. Evitar peelings, tot això res, fregar fort la pell després de la dutxa tampoc, ni aquestes cremes que porten com uns granets de sorra com són els scrubs, tampoc.
0: Ni en el cos? És a dir, la cara ja hi dona per sentat.
1: No, tota la pell. Una quimioteràpia afecta tot el cos de la pell. Ens podem trobar també unes ungles molt trencadisses, una pell molt esquerdada a les mans i als peus. Llavors, tot això necessita molta hidratació. El que volem és protegir la capa externa de la pell. I és suficient. I, sobretot, seguiment d'un professional de la salut.
0: Les cremes hidratants també en tenim... Bueno, un requisell, marques de tot això, de tot tipus. Una marca de crema per hidratar, de dietètica, o vosaltres en aquest
1: una
0: cas...
1: Un oli d'ametlles...
0: Ah, oi, però l'oli deu quedar molt enganxant, no?
1: Bueno, però és que necessitem aquesta hidratació...
0: Ah.
1: Sí, necessitem.
0: Oli d'ametlles, per exemple...
1: El més senzill, jo marques... Bueno, tampoc no cal ara dir cap marca, però que sigui la composició el més senzill possible.
0: Molt bé, hem de pensar també en la fotoprotecció, això també... Però hi ha molts de maquillatges que diuen que són fotoprotectors. Si no, què et sembla?
1: Bé, és el que us dic, també com més senzills possibles, que la composició sigui el més natural, minerals, no? I és molt important la fotoprotecció perquè la pell està molt més sensible al sol i poden sortir més taques pel tractament, val? Llavors et deshidrata, és molt important.
0: Beure molt, no?
1: Beure molta aigua, molta aigua.
0: Molta gent desconeix que existeix el maquillatge oncològic. En què consisteix aquest maquillatge?
1: Bé, estem parlant una mica de micropigmentació, micropigmentació de les celles. Quan cau les celles, doncs podem fer un efecte molt natural. Inclús hi ha també doncs, el maquillatge de l'eyeliner, el maquillatge de llavis, i quan hi ha una mastectomia que s'ha fet la reconstrucció, un cop s'acaba tot aquest procés i l'equip mèdic, oncològic, cirurgians ho donen ja per acabat i es pot fer també l'aureola micropigmentada. El pacient, òbviament, decideix fins on vol arribar en aquest procés, si vol pròtesi, si no vol pròtesi, externa, interna. Però molta gent, quan fas la micropigmentació de l'aureola, és com finalitzar ja el procés.
0: Va.
1: I ho reben molt bé en aquest sentit.
0: Ja, com es miren després del mirall, veuen ja tot una mica...
1: És l'identificació del propi cos... Hi ha un tema de sexualitat també a darrere amb la parella o, doncs que també afecta, no? I és un tema que també amb molta cura s'ha d'abordar i s'ha de poder parlar.
0: Ja anem acabant, Txell. I una pregunta que doncs, crec que és molt interessant. Has parlat doncs, una miqueta el tema de la mastectomia, ho has comentat. Hi ha moltes dones que això els afecta moltíssim i hi ha moltes cirurgies que, per exemple, són molt visibles. Això realment queda ben dissimulat una vegada tractat?
1: Home, jo he vist reconstruccions realment molt, molt bones. Uh-huh. Molt bones, i tu quan veus aquella persona ni ho diries. Vull dir que avui dia les tècniques que es fan servir...
0: El tema de posar una pròtesi que s'havia parlat anys enrere, que després es tenien que canviar, que havia produït problemes a les dones que s'ho posaven.
1: Això són les de silicone.
0: Ha canviat, això?
1: Ha canviat, però sí que les pròtesis es recomana cada 10 anys o així poder-les...
0: Canviava.
1: Això s'ha de parlar amb el cirurgià, també,
0: El cirurgià és el que decideix, inclús si les posa de silicone o si es fan d'una altra cosa o no?
1: Les tècniques, clar, tot això, si es fica sota el múscul, sobre el múscul...
0: Ah, val.
1: Tot això és algo que és totalment mèdic, no? Llavors ha d'anar acorde amb... es pacta amb el pacient, també, s'explica bé el procés, cada persona és diferent, o sigui que no hi ha dues persones iguals que puguem abordar de la mateixa manera.
0: En el teu centre, Txell, també podem venir a preguntar, que va d'aquesta informació que hem donat avui, a veure, com per donar un fil conductor, poden apropar-se, recorda'ns, sisplau, on te podem trobar, on te podem
1: Estic
0: localitzar.
1: Estic al carrer Eutònia, número 3, de Girona.
0: De Girona.
1: A la clínica Dr. Herr.
0: Molt bé. Doncs un lloc, un indret, si voleu el telèfon de la Txell, si el vols dir o si no, jo el tinc anotat.
1: El teniu anotat, vull dir que
0: ja poden trucar-te i concertar. De totes maneres, suposo que la visita ha de ser concertada, no?
1: Sí, home, per ser possible, sí. Sempre, clar, la primera visita és d'una valoració integral, no? De veure on estem, què vol el pacient, on vol arribar, què vol millorar, què li preocupa, i a partir d'aquí es planteja tot.
0: Es planteja tot. Quant de temps es tarda, més o menys, per exemple, que arreglar una mastectomia i que tingui curació i que, inclús la pell, amb tractament, en tarda molt agafar
1: això, clar, depèn del procés de cada persona.
0: Això és una mentida, que siguem tan diferents,
1: Sí, i clar, un cop fas tot el tractament, cada persona també un tractament de quimioteràpia, radioteràpia, tot això és molt individualitzat, dir...
0: És ara potser individualitzat, perquè anys darrere em sembla que es feia el mateix patró,
1: Bueno, afortunadament la ciència avança, l'evidència científica també, i les cures també.
0: Molt bé, Txell, gràcies per estar aquí un dia més. I tornarem, avui un tema oncològic realment molt interessant, i t'agraïm aquesta estona que ens dediques a Tordera, a la nostra audiència i a nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia, Txell, adéu, bon dia.

amb aquesta versió musical nosaltres així arribem al final de l'edició d'avui de l'Àriga Aquí. Esperem haver-vos fet companyia, més que tot, haver-vos informat, entretingut i sobretot haver compartit amb vosaltres una estona agradable. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio, perquè sense vosaltres aquest programa no tindria sentit. Gràcies també a tots els col·laboradors que han tingut a la curs del matí, del dia a dia. Avui han aportat el seu coneixement, les seves opinions i també el seu bon humor. Recordeu que cada dia és una nova oportunitat per aprendre alguna cosa, regalar un somriure i fer una mica millor el nostre entorn. Cuideu-nos molt, com ens ha explicat la Txell, gaudim de l'estiu i no deixem mai de mirar la vida amb esperança. Bé, demà hi tornarem, serem puntuals, amb més actualitat, amb més entrevistes, bona música i aquesta nova edició de l'Ara i Aquí. Que passeu una molt bona tarda, una molt bona nit i també, doncs, una abraçada ben forta a tot l'equip. Adéu-siau, però ara la tenit ens té que dins la pregunta que hem fet, radiofònica, si us agradava el gaspatxo i si posaven cogombra, no? Tenit anava així, és això? Doncs vinga, a veure què ha dit l'audiència.

0: els volen gaspatxo. I també ens han dit que volen cogombra. Sempre. I també una miqueta.
1: Doncs vinga, com dèiem, bona tarda, bona nit i demà a les 11 ens hi trobem. T'esperem. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal de consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
2: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua. I que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera. L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per al restabliment del servei. Escoltem a Jordi Joé, cap del servei d'Aqualia.
3: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació dels productes de la solució.
1: L'Ajuntament preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat. El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que, si no arriba la subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: Avui arriba la tercera i última edició de l'Altre Claver. El festival es fa a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol, i els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant. El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar. Escoltem el pescador Toni Navarro.
4: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada. I nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna a l'aigua que impedeix que el sonso creixi.
1: Arriba la tercera edició del Futmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada adreçat tant a adults com a futbol base local i comarcal. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica ve encapçalada novament per les altes temperatures. Són unes temperatures que no pugen tant com ahir, i a l'interior de la comarca van pujar força, a la costa no tant, però sí que hem de dir que les temperatures doncs avui baixaran entre 2 i 3, 4 graus, segons el punt de la comarca on ens situem. Pel que fa als vents, en general bufaran fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra durant tot el dia d'avui, i hi haurà alguns núvols. Aquesta matinada, de fet, s'ha escapat alguna goteta en alguns sectors de la costa central del Maresme. Tot plegat ben poca cosa, com de fet ja va passar ahir a la tarda. Pluja de fang, pluja poc important, malauradament. Una pluja que no regarà els boscos ni avui ni tampoc els pròxims dies. De fet, aquesta tarda, altre cop, tornem a tenir, com ahir, núvols alts i mitjans que aniran tapant el cel, però sense precipitacions. De cara a demà, s'espera que la jornada torni a estar dominada per l'ambient assolellat, amb unes temperatures que baixen una mica. Dissabte tornen a repuntar i diumenge tornarien a baixar lleugerament. En general, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació marcada per les temperatures plenament estiuenques i, sobretot, per la xafogor molt marcada.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
6: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
8: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 15 de juliol. Poseu-vos còmodes, que això ja està a punt de començar. Agafeu la vostra refresca, agafeu la vostra cerveseta, comenceu a picar alguna cosa per aparar el sopar, si fa falta, perquè avui tenim molt de teca per parlar. I de ben segur que algú avui té un dia més de ressaqueta, pel partit d'ahir de la selecció espanyola, que va aconseguir guanyar a la tota poderosa selecció francesa per 0-2 i està a la final del Mundial 16 anys després. Vinga, vai, sense més dilació. Això ja comença. La banqueta d'estiu està a punt de començar.

Vinga, va, i per començar us hem d'explicar qui m'acompanyarà, qui s'asseurà al costat meu en aquesta banqueta de dimecres. I com a dilluns vam comentar que mouríem totes les seccions, avui dimecres ens trobarem amb en Damià, doncs, per parlar una mica sobre el Mundial. I és que sí, em direu, ostres, Jordi, vam fer tertúlia ahir, ja prou de Mundial, no? Bé, és el tema d'actualitat, i avui la secció d'en Damià que porta sobre el Mundial, que acostumava a ser els dimarts, avui serà d'aquest post, de valorar, fer una valoració d'aquest partit de la selecció espanyola contra França, i també una mica de prèvia de l'altra semifinal que es disputa avui, uns minutets després que acabi aquesta banqueta de l'estiu. I bé, s'ha de parlar d'aquests dos partits, perquè aquesta setmana ja acaba. El dissabte tenim la disputa del tercer i quart lloc, i diumenge serà la gran final. Tot això i més en parlarem avui a la banqueta d'estiu amb en Damià, i posarem a l'ordre del dia, doncs, tota la teca que hi ha del Mundial, que segur que és molta.

Vinga, anem a actualitzar-nos una mica d'aquestes notícies d'àmbit tordereny. Avui parlem de bàsquet i és que torna el torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major. El proper dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició, que enguany segueix amb la categoria d'aficionats talent ocult després de l'èxit de l'última edició. Dins del marge de la Festa Major, el CEP Tordera organitza el seu ja tradicional torneig 3x3 de bàsquet al pavelló dels Països Catalans i enguany ve carregats de novetats i premis per a tots els participants. Les inscripcions ja estan obertes i podreu trobar l'enllaç a través de les seves xarxes socials. La participació en el torneig té un cost de 16 euros per jugador o jugadora, un preu que inclou un obsequi d'una samarreta commemorativa del torneig per a tots inscrits, com era ja habitual en les altres edicions. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i nivells, oferint reconeixements en diferents àmbits. Hi haurà guardons per als guanyadors i guanyadores de totes les categories i, com a gran regla del competitiu, la categoria sènior optaran a premis en efectiu a banda dels partits. La jornada comptarà amb un emocionant concurs de triples. Una de les grans notícies d'aquesta edició és la continuïtat de la categoria talent ocult, una decisió presa degut a l'èxit de l'última edició i al reclam del públic. Aquesta lliga està pensada especialment per a totes aquelles persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però ho volen fer i volen gaudir de l'ambient de la pista i de la Festa Major d'una forma lúdica sense la pressió de la competició federada. Finalment, l'organització es guarda sorpreses per desvetllar properament. A més, durant tot el dia hi haurà un servei de bar.

0: Anem a parlar ja una mica del que ve siguent el Mundial, no? Anem a centrar-nos una miqueta més per ara quan vingui en Damià, doncs, a poder tenir una mica de coses preparadetes. I és que parlarem d'aquesta defensa, del mur defensiu d'Espanya. I té un nom propi català. Cubarsí envia un missatge als crítics. I Pau Cubarsí és que s'ha convertit en un indiscutible d'una selecció espanyola que té milions de números defensius, té els millors números defensius del Mundial 2026. La Roja continua intractable a la Copa del Món. Amb el pas dels partits de la cita mundialista, la selecció espanyola ha trobat la seva millor versió, fet que es va demostrar en la victòria de la semifinal del Mundial contra França amb un 0-2, amb els gols d'Oyarzábal i Pedro Porro. Però, més enllà del bon joc, l'èxit d'Espanya també té una explicació molt sòlida, concretament des de la línia defensiva. La Roja s'ha convertit en un mur infranquejable i arriba a la final del Mundial amb la millor defensa del torneig. I és que el camí d'Espanya a la Copa del Món està marcat per aquesta solidesa defensiva. En 7 partits disputats, els de Luis de la Fuente només han concedit un gol. Va ser a quarts de final contra Bèlgica, en 2-1 amb gol de Ketelaere. Més enllà d'aquest únic gol dels belgues, Unai Simón ha fet 6 partits a porteria 0. A més, el porter de l'Atlètic Club ha trencat el rècord de minuts consecutius sense encaixar cap gol en la història de tots els mundials. Però aquesta bona actuació defensiva també es pot explicar per al bon funcionament de la línia defensiva de la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha definit a la perfecció quina és la seva defensa titular. Pedro Porro en el lateral dret, Marco Curi en el lateral esquerre i dos centrals, dos pilars, Pau Cubarsí i Aymeric Laporte. I és que la dada dels gols esperats converteix Espanya en el gran mur del Mundial. I amb les noves eines d'anàlisi i les dades avançades que han transformat el futbol modern, alguns indicadors permeten entendre a la perfecció que la selecció espanyola s'ha convertit en una defensa pràcticament infranquejable. Sense necessitat de grans intervencions d'Unai Simón, Espanya ha demostrat que la seva fortalesa neix del bloc defensiu. La selecció de Luis de la Fuente gairebé no concedeix ocasions clares de gol i els seus números ho confirmen. Una de les estadístiques més reveladores del futbol modern, els gols esperats en contra, mostra que Espanya pateix molt poc perquè la seva estructura defensiva funciona a la perfecció. Els rivals d'Espanya poden arribar a frustrar-se perquè apenes tenen ocasions de gol. Sense anar més lluny, grans seleccions del món no van arribar ni a generar un gol esperat. França va generar 0,31 gols en contra, Bèlgica 0,34 i Portugal 0,61. I Cubarsí és un indiscutible al Mundial i dona una resposta als crítics. Un dels membres d'aquesta defensa extraordinària és Pau Cubarsí. El central del Barça ha arribat al Mundial 2026 amb 19 anys i s'ha consolidat com un dels millors defenses de la cita mundialista. En el seu debut a la Copa del Món ja és un dels indiscutibles de Luis de la Fuente. De fet, Cubarsí va ser un mur contra França. La defensa d'Estanyol va anul·lar a Kylian Mbappé i va demostrar que la seva maduresa en les grans cites va molt més enllà d'aquesta defensa. Els seus números confirmen el seu rol de líder. Com el Barça de Flick, és un referent per iniciar el joc des de darrere i superar la pressió rival. I és que, a més, a la zona mixta, a Pau Cubarsí li van preguntar exactament això i ell va respondre.
1: Hola, Pau, Javi Valle, para la zona. Entiendo que con Laporte pasarás tiempo, te irás de cañas, de lo que sea, porque la química que tenéis no es ni medio normal. Yo quiero que me expliques un poco cómo te entiendes con él, cómo estáis viendo, porque se habla mucho de otros jugadores, pero la solidez que estáis metiendo en defensa yo creo que ha alucinado a todo el mundo en este Mundial.
2: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol, tener la portería cero atrás, pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
0: Y después de 7 partidos y de un Mundial impecable, el central va analitzar la solidesa defensiva de la selecció espanyola després de la victòria contra França i va aprofitar l'ocasió per enviar un missatge als seus crítics. Ara, Cubarsí està només un partit d'aixecar el Mundial.

0: Vinga, va, i nosaltres ara sí que si anem a començar amb els continguts del dia d'avui, anem a donar-li pas a en Damià. Vinga, va, que això ara sí que ja comença.
1: Amb la calor que fa fora, és millor quedar-se dins de la banqueta. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: I vinga, va, ja està aquí, ja ha arribat en Damià, doncs, per començar a xerrar, com us deia al principi, doncs, el partit que vam viure ahir i que suposo que Damià va gaudir. Bona tarda, bon vespre, Damià.
1: Molt bona tarda, vam gaudir moltíssim del partit entre Espanya i França, un partit que, bé, em va agradar moltíssim, va ser molt complet de la selecció espanyola, no sé com el vas veure tu.
0: No, ostres, em va sorprendre molt. Què? Ostres... Esperaves aquest resultat?
1: No. O sigui, m'esperava una victòria d'Espanya perquè confiava, però no m'esperava tant el joc i com vam, o sigui, com la selecció espanyola va neutralitzar tant l'atac de França, perquè m'esperava un partit, a part de molts més gols, amb molt més patiment per part de la defensa d'Espanya.
0: Bueno, suposo que vols entrar en temari, no? Suposo que
1: bueno,
0: ja...
1: Això tu?
0: No, és la teva secció?
1: Sí, sí.
0: És la teva secció, home, és la teva secció.
1: Comencem, llavors.
0: No sé quins temes tens per sobre la taula, doncs, per parlar.
1: Bueno, la cosa seria, no sé, si vols parlar d'ahir com vam veure el partit, si vols fer una mica d'anàlisi tàctica i després ja fer la prèvia d'avui a les 9, que es juga a l'altra semifinal entre Argentina i Anglaterra.
0: Mm-hmm. Centrem-nos en aquest partit d'ahir, anem per ordre cronològic. A la tertúlia, ostres, parlàvem de que podria ser un partit complicat, podria ser un dels partits, i a més la tertúlia de la setmana passada parlàvem de que si Espanya s'havia d'anar, que seria en aquest partit.
1: Sí.
0: Ostres, no sé si creus que ha convençut i guanyant a França pràcticament està fet.
1: Bueno, és que veient el que feies de partits abans contra Bèlgica i contra què va ser abans de Bèlgica? Contra Uruguai i la resta d'equips.
0: Portugal,
1: és veritat. No convencies gaire perquè no estaves jugant al teu màxim nivell i ahir no sé quina va ser la xerrada en Luis de la Fuente i els entrenaments previs al partit, que ahir vas jugar molt i molt bé. No et dic que vas jugar, o sigui, al nivell de Barça Pep Guardiola, però vas jugar molt i molt bé. A mi em va agradar moltíssim el joc que va mostrar Espanya i no confiaria que ja està tot fet perquè hauràs de jugar una final i per molt que sigui contra Argentina o contra Anglaterra, que potser no estan al teu mateix nivell que tu en el Mundial, és una final i s'ha d'anar per totes si vols guanyar.
0: Qui destacaries més? Què creus que ha sigut el fet més icònic d'aquest partit contra França?
1: D'ahir, el que més destacaria, el centre del camp, sense cap dubte, perquè crec que va ser espectacular com el trident, per dir-ho així, els tres al mig del camp, que eren Dani Olmo, Fabián i Rodri, es van menjar i van dominar el partit pels interiors, i com juga Espanya, que és més o menys, m'assembla per mi més o menys com juga més, una mica el Barça, perquè és com del mig s'obren les bandes, que tens Lamine per banda dreta i Àlex Baena per banda esquerra, i bé, jo crec que és el més important i el que funciona. Per això va funcionar la selecció espanyola ahir, perquè si tu domines el camp i trobes espais i opcions per obrir les bandes i generar oportunitats, i també vas jugar per dins i generar perill per passers interiors, doncs és el que et funciona. I ahir crec que França o no ho va fer del tot bé o Espanya ho va fer molt, molt bé i França no va saber que com reaccionar.
0: Qui va ser per tu el millor jugador del partit?
1: Qui li van donar l'MVP? El Pedro Porro, no?
0: Pot ser.
1: Sí. És que ahir em va encantar Rodri, però és que no sé si algú de la defensa també, perquè la defensa ho va fer molt bé. De l'atac no donaria gaire l'MVP perquè, per exemple, Lamine Yamal no va aparèixer tant com deien que seria el seu ultrapartit. Per banda esquerra, Àlex Baena no ho va fer malament, però no... I a dalt, l'Oyarzabal, el que jugava, que, bueno, no em va acabar d'agradar del tot, tot i que va marcar el gol de penal. Jo crec que destacaria algú del mig del camp, qualsevol entre Fabián i Rodri, i si no algun lateral de la defensa, no sé.
0: Mira, jo per si he de destacar algú, destacaria Dani Olmo.
1: Sí.
0: Per mi ahir Dani Olmo va fer una masterclass de com es juga a futbol sense marcar, sense res. Per mi ahir Dani Olmo, jugant entre línies, el toc, les passades al primer toc, com es movien pels espais per desequilibrar la defensa, com s'apropava per oferir, com es girava, ostres, la foto que li ha quedat, tu l'has vist, la foto que li ha quedat a Dani Olmo? No has vist la foto? No. Bueno, després entra a les seves xarxes socials. Entres a les xarxes socials de Dani Olmo i, mare meva, tens una foto, però una foto que em recorda una de Messi rodejat per tothom. Espectacular. Però, a banda d'això, crec que ahir va guanyar l'equip.
1: Sí, sí. És sí, a dir, sí, sense cap dubte,
0: es venia dient, ostres, compta amb aquesta França, compta que és molt poderosa. Sí, sí, és molt poderosa per noms. Sí. Però en clau conjunt, jo no vaig saber veure gaire cosa.
1: Bé, en clau conjunt, a veure, a mi em va agradar, sobretot els primers moments del partit, diria des del minut 0 fins al minut... No sé quan va arribar el gol d'Espanya, no me'n recordo. No sé si ho tens per
0: penal,
1: aquí.
0: Penal, sí, va arribar el 22. Doncs
1: pues del 0 al 20, o sigui, em va agradar... O sigui, jo deia, buah, vaya partida ens podrà a França perquè, o sigui, ho estàvem fent molt bé.
0: Bueno, però o sigui, per fer-ho bé, o sigui, que l'únic que estava fent era pressionar.
1: Sí, però la combinació entre jugadors de com es passava la pilota, com jugaven, que tampoc ho feien espectacular, però deia, carai, va, o sigui... És un molt bon equip. Després sí que és veritat que va haver el penal, que jo crec que no tenim gaire cosa a comentar, és un penal com la catedral, i després ja el partit ja que va començar a França dubtar una mica, Espanya va començar a imposar el seu joc, i va arribar a la mitja part, i després ja la segona, que per mi Espanya ho va fer molt bé, fins al... crec que va ser el segon que va marcar Pedro Porro, i després ja el partit va ser un desgavell, va ser espectacular. L'Espanya va dominar clarament el joc fins a minuts finals, que no va ser que França va ser, pues, com sempre passen els partits aquests d'eliminatòries, que als 10 últims minuts l'equip que va perdent per un, dos o més gols del marcador, pues, clar, evidentment t'ha d'apartar, en treure el màxim, van treure de la banqueta, i t'ha d'apartar el màxim per intentar, pues, remuntar o ni que sigui forçar la pròrroga.
0: Sí, però tu no et quedes curt, eh? Treus a Pedri de la banqueta, treus a Miquel Merino de la banqueta...
1: No, si tu també tens molta qualitat.
0: Clar, òbviament. També comentar, eh? Jo crec que la selecció espanyola està tenint, no vull dir sort, però sí que molta casualitat de que tots els equips que està jugant es lesioni una de les seves
1: William
0: estrelles.
1: William Salibai.
0: És a dir, en Portugal es va lesionar Nuno Mendes, en Bèlgica es lesiona Courtois, ara en França es lesiona Saliba, pràcticament el millor central del món actualment. Ostres, estàs tenint com aquestes petites pinzellades de sort que t'estan ajudant a arribar.
1: Sí, és veritat, o sigui, això ajuda molt. Crec que Bèlgica, que ho has dit, també es va lesionar De Bruyne, que li van agafar algunes molèsties, no sé si al final del partit, que no va comptar gaire com va fer la lesió de Thibaut Courtois. Però sí, evidentment això t'ajuda, perquè més Messi és a principis de partit com ho va ser ahir, que William Saliba crec que al minut 20 o a voltants de minut, els primers minuts ja va dir adeu al partit, i no sé qui, no me'n recordo qui va entrar en el seu lloc, però bé, és una cosa que t'ajuda molt, perquè evidentment si es lesiona un jugador de l'11 inicial, l'11 inicial està fet per sortir amb la màxima qualitat possible que puguis, i més si t'enfrontes a una selecció com és Espanya. Per tant, si es lesiona un jugador dels millors, per tant, d'un dels 11 millors que tens a l'equip, per tant, que estan a l'11, pues és un avantatge per l'altre equip, perquè has perdut una peça molt clau, i a sobre si és William Saliba, que és de la defensa molt, molt bo.
0: I Mbappé? Desaparegut.
1: Mbappé, adeu-siau.
0: Desaparegut?
1: Sí, sí.
0: Va haver-hi un flautista que li va dir...
1: No sé què va passar. No sé què va passar. Ja hi va haver... Sí, sí, va haver un flautista, que has dit?
0: Un flautista.
1: Hi va haver un noi de 19 anys que li va dir adeu, que aquest Mundial és seu. I bé, ho va fer molt bé. Ara ja destacant Pau Cubarsí, ho va fer molt i molt bé.
0: Bueno, tots els duels de cap ho heu guanyat, un 100% de precisió de passades curtes i llargues, 2 a 3 duels directes al terra guanyats. Ostres,
1: no.
0: Zero coses a dir.
1: No, és espectacular. O sigui, ja ens està mostrant aquest Mundial, que té un nivell molt i molt alt, i ja ho venia mostrant el Barça en parelles centrals d'en Gerard Martín, però no ho està fent increïble. Ahir Mbappé semblava un altre jugador, no posaré exemple perquè no d'esto, però semblava un altre jugador, i Cubarsí el va neutralitzar, però amb majúscules.
0: Quina va ser per tu la sorpresa? Quin jugador vas dir, ostres, no pensava que faria tan gran partit?
1: Pues un dels dos laterals d'Espanya, no et sabria triar aquí, o Pedro por Cucurella, que de fet a l'Úpero que el vam fer i la tertúlia crec que vaig dir Pedro Porro, i després a l'altre lateral, no sé si vaig escollir Cucurella, sí, crec que vaig escollir tot Espanya. Un dels dos, perquè jo m'esperava, o sigui, ahir el meu plantejament de cap seria, o sigui, era que França et fusilejaria amb la seva davantera, perquè tenien quatre jugadors espectaculars a dalt, i que els laterals, tant laterals com defensa, com, o sigui, com parella de centrals d'Espanya, patirien molt. I ahir em va sorprendre molt que tant Pedro Porro com Cucurella estiguessin tan encertats. I crec que Cucurella et va salvar dos o tres xuts de Kylian Mbappé, i Pedro Porro ofensivament va jugar molt i molt bé. De fet, ja està doble definida amb Lamine Yamal i no Marcos Llorente.
0: Vols que tingui una dada?
1: Tira.
0: Però he escoltat avui, és absolutament criminal. Pedro Porro té més gols i assistències en mundials a partir d'octaus de final
1: que Cristiano Ronaldo. Com ho sabia?
0: És una dada, però no, de les que fan por. Les que fan por.
1: Sí,
0: I passant, a una altra cosa. Ho va comentar en Roger ahir a la prèvia, i és que ja li vaig introduir. Tens molts noms, tens una davantera espectacular, però tens quatre jugadors de la davantera que sí, que poden causar molt de perill, cada cop que s'apropava a França era un ai, ai, ai. Però és que al mig del camp tens només a dos jugadors.
1: Tchouaméni i Rabiot.
0: I què vols que et digui? Tchouaméni i Rabiot. Saps? És a dir, ostres, depens del mig del camp de només dos jugadors. Perquè sí, sí. Olise vas decidir que una posició de migcampista més ofensiu te'l faria un extrem. Te la jugues.
1: Sí, sí.
0: Te la jugues. I més contra Espanya, que Espanya sempre ha sigut una selecció que vol dominar el joc. I fixa't, la selecció que jo crec que li ha competit més de tu a tu ha sigut Bèlgica. Bèlgica no es va amagar, va voler proposar el joc, va dominar, va tenir molta possessió, ostres, combinava molt bé en el mig del camp, tenia domini en el mig del camp Bèlgica, cosa que a França no li vaig veure aquest domini.
1: Sí, jo, a veure, el que és del mig del camp de França, tens a Tchouaméni, que hi hem tirat, o sigui, aquest Mundial, no sé perfectament si ho ha fet molt bé o no, però ja tirant enrere el que ha estat la temporada, el Madrid tampoc ha sigut brillant, i tot i que és un dels bons del Madrid del mig del camp, però no ha sigut espectacular el seu rendiment, i Rabiot, que és un jugador que a mi personalment mai m'ha agradat, no, evidentment, no puc dir que li veuen a França, perquè evidentment...
0: Bueno, està a punt de venir el Barça, eh?
1: Qui? En Rabiot? Quan?
0: Fa molt de... Bueno, fa temps ja, quan jugava a la Juve.
1: Carai, bueno, pues sort que no va. No, però és un migcampista que mai m'ha agradat, no li he trobat el què, pot ser bo, pot ser dolent, però no sé, mai m'ha agradat, i sí que és veritat que no té comparació el que és Tchouaméni i Rabiot i el que és Fabián o Pedri i Rodri i Dani Olmo, que és al mig del camp d'ahir de la selecció espanyola.
0: Et volia, abans de passar ja amb l'altre partit, al principi d'aquest enfrontament va haver-hi una falta criminal a Rodri d'Olise, amb una alçada per sobre del turmell que no va veure ni targeta. Li van preguntar sobretot també a en Rodri què opinava sobre les tantes faltes que li feien a Lamin. Què n'opines? Realment creus que a Lamin se li fa tantes faltes i no es piten gaire? Per exemple, l'entrada que va patir Rodri per tu era targeta?
1: Jo, per mi, l'entrada de Rodri, i ho vaig dir en directe a casa amb la meva família, per mi és targeta com una casa de ral, és un entrador brutal. I el fet d'això de Lamin de les entrades, és un jugador que, clar, s'ha d'anar acostumant. O sigui, no és normal rebre 15 entrades per partit, però és un extrem que és molt sorpresiu, per tant, d'alguna manera l'hauran de parar. Com? Pues el futbol se'n diu fent faltes.
0: Si no siguen aquestes 10-15 faltes que li fan
1: per partit. Però i a la mínima que el defensa veu que n'ha fet una, que n'ha fet dos, que n'ha fet tres, i que pot anar augmentant mica en mica el nivell de força, i l'àrbit pues, no ho considera una mica de joc així de futbol, seguiu, o no l'espita, pues, clar, la defensa es va aprofitant i és el que hi ha. però per mi s'hauria de xiular més, perquè és, el, és una cosa que condiciona molt el joc, i n'hi ha algunes que dius, bé, Lamine, potser no tocava en aquest moment, o sigui, les, has anat més tu que ell a provocar-la, però hi ha altres que dius, és que com no es pot pitar això, o sigui, és una falta, o sigui, que te la pita qualsevol persona. I el, i bueno, no és gaire, no és gaire, això que dic, no és gaire normal rebre 15 faltes per partit, però escolta'm, et dius Lamine Yamal, és un jugador molt i molt bo.

0: Jo ho he dit al vídeo d'avui del matí, que jo preferiria a la final Argentina, perquè trobo que el 27 de març, que no es va fer la finalíssima al final, no sé si 27 de març o de maig, crec que era de maig, pot ser?
1: No ho sé, no ho sé.
0: No, bueno. En qualsevol cas, el 20 d'esto que s'havia de jugar la finalíssima, que no es va poder per motius fora de futbol, i jo crec que a la final, o sigui, el destí vol que es jugui Espanya contra l'Argentina, perquè és com, o sigui, és com tot perfecte, perquè és l'últim mundial de Messi, és el primer mundial del que hauria de ser el seu hereditari, que és Lamine Yamal, i és un partidàs a sobre, i són dues seleccions que ho estan fent molt i molt bé, i per mi Espanya havia d'anar, o sigui, per mi a principis del mundial Espanya la veia arribant molt lluny, perquè no sé, tenia aquesta com sensació, i per mi Argentina també la veia com a l'últim mundial de Messi, pues, que també havia d'arribar a la final, i per mi, jo, i de futbol també, parlant de nivell de futbol, també prefereixo una Espanya contra Argentina.
1: Quina et fa més por per això?
0: Quina em fa més por? És que Anglaterra per nom em mata bastant, eh? Jo et vaig dir l'altre dia que a mi els noms em tenten, i no sé, trobo que Argentina és una selecció que aquest mundial no sé com s'ho fa, que remunta tot, perquè els últims partits, per exemple, contra Egipte, va començar amb 0-2 i va acabar 3-2, i Anglaterra és una selecció que també m'agrada molt com juga, i no sé, jo patiria més o sigui, per mi és molt millor, no, a veure, no molt millor, però és millor Anglaterra ara mateix que Argentina.
1: Tu creus?
0: Una mica més.
1: O sigui, millor de que toqui a la final.
0: Sí, millor de nivell, estic dient. O sigui, millor de potencial de joc.
1: O sigui, que és millor Anglaterra.
0: Sí, per mi sí.
1: Vale. No, aquí sí. Jo t'he de dir que prefereixo Argentina, simplement perquè, si no, seria repetir una mica la final de l'Eurocopa, que ja ho hem vist. És a dir, eren els mateixos jugadors i ja l'hem vist, no en cal. I, bueno, si guanya Argentina i passa a la final contra Espanya, serà això, no? De la finalíssima, l'últim mundial de Messi... I mira, si perd Espanya, tampoc em posaria trist, la veritat. Mira, li dones un últim mundial a Messi, té dos mundials i acaba i cap a casa seva. I, a més, a mi, com a por, em feia més por França. Que cap de les... Em feia més por França que Anglaterra o Argentina. Molta més, de fet. Però entre Anglaterra i Argentina prefereixo enfrontar-me contra Argentina bàsicament perquè Cabo Verde li ha marcat dos gols, Egipte li ha marcat dos gols i li ha complicat la vida a aquests dos equips. Contra Suïssa sí que va aconseguir guanyar més còmodament, però se li han complicat partits que no haurien de complicar-se. I a Anglaterra, doncs, sí que, ostres, ha anat amb molta més solvència. Anglaterra va guanyar 2-3 contra Mèxic, que no havia encaixat cap gol encara, a més jugant amb 10, va passar contra Noruega amb un 1-2 amb un partit molt competit. Ostres, per mi Anglaterra ha tingut un paper difícil, que veurem qui acaba passant. Veus tan interessant aquest partit com el que vam veure ahir?
0: Quin partit? El d'avui la nit?
1: Mm-hmm.
0: Sí, jo crec que sí. No sé si... Jo ho he dit abans. No sé si ho hem estat comentant amb en Pau abans. No sé si és el nivell... O sigui, si el d'ahir va ser el 100% de nivell, no sé si està al 100%, però jo crec que el 80-90 arriba perfectament. Jo crec que serà un molt bon partit i, més enllà del nivell, per mi serà futbol puro i duro, per dir-ho així. Per mi.
1: Què esperes del partit aquesta nit?
0: Espero un partit... Home, espero i desitjo que sigui un partit molt interessant i m'agradaria un partit amb molts gols. Ahir no va ser i ahir hauria apostat amb molts gols per les davanteres, però ja ho hem parlat abans, i m'agradaria un partit que no l'he vist encara al Mundial, un partit de, jo què sé, un 4-2. I més, o sigui, més igual ja qui passi.
1: Va haver-hi un 7-1 a Curaçao contra Alemanya.
0: Bueno, sí, però... un partit... Vale, espera, rectifico. Un partit amb molts gols de dues seleccions molt bones. Sense treure mèrit a Curaçao, però... Però m'agradaria, no sé, pues, ara un 0-2, després un 3-2, després un 3-3, i així anar fent... Per exemple, si repet,

0: Sis, la el que va ser la final del 22, que va ser que primer es va adelantar, bueno, no me'n recordo ara. Mira que ho portava bé, en plan, crec que hi va haver com un empat en molt poc temps de França-Argentina o alguna cosa així. A mi aquella final, per exemple, m'agradaria que repetís de resultats, però no sé, m'agradaria un partit amb molts gols, amb no et dic polèmica, però que hi hagi una mica de brilla, no sé, alguna cosa així.
1: Una final, que ho destacarem també divendres i en parlarem, però vull que em diguis a tu mínimament el que penses, un descans de 30 minuts per als shows,
0: veritat,
1: per
0: als
1: shows que hi haurà.
0: Bé, aquí ens posem més serios, perquè per mi això dels shows, o sigui, és tot diners, són tots espectacles, i per mi, si el que ho hagi fet, ho hagi analitzat bé i creguin que pels futbolistes, perquè els futbolistes no estan acostumats a fer 15 minuts de descans, que no es referim, jo que sé, que facin un exercici de a la mitja part perquè no els afecti el rendiment i això... És una forma d'entretenir la gent i de fer espectacle, perquè és la final d'un mundial, és la cosa de les coses més importants que hi ha, però espero que, i espero sincerament que no condicioni el joc el doble descans que hi haurà, i bé, bàsicament, pues, que la gent es diverteixi, perquè no sé els cantants que hi haurà, però si és una final del mundial estic segur que hi haurà els millors.
1: Damià, anem a comentar una mica el que vam dir la setmana passada, d'aquestes pronòxics que vam fer nosaltres. Sí que és veritat que només vam fer de quarts de final, no vam fer res de semifinals, per tant, aquest també ens servirà, doncs, per definir tant la semifinal que queda avui com el tercer i quart lloc i qui surt campió. Vale, anem a començar amb aquest França-Marroc, que va acabar amb un França 2 a Marroc 0, que pretenia ser un partit espectacular i a mi em va decebre, ja ho vam parlar ahir. Tu vas dir França, jo vaig voler donar la sorpresa amb Marroc i em vaig equivocar.
0: Vas equivocar. Bueno, era un partit que les dues seleccions jugaven, ara ho he trobat, jugaven molt i molt bé, i jo vaig dir França perquè bàsicament en aquell moment, o sigui, França em tenia, que era, van a veure quin equip no hi ha que els freni, ha passat contra Espanya, però vaig dir França, però bàsicament perquè és de la selecció. Perquè Marroc m'encanta, sí, Marroc em va encantar.
1: Espanya-Bèlgica, vam dir que passava a Espanya.
0: Efectivament.
1: El partit crec que no reflexa la claretat que semblava que ho dèiem nosaltres, és a dir, el partit va costar molt més
0: sí,
1: ràpid que ho vam dir nosaltres. Aquí també vam voler donar una sorpresa, Noruega-Anglaterra, li vam dir a Noruega, i va acabar sent Anglaterra, però gairebé donar la sorpresa.
0: 1-2, no?, que el partit, crec.
1: Sí,
0: no, el Noruega, és que jo... me'n recordo més o menys que estava pensant en el moment, és que el Noruega era una selecció que per mi podia sorprendre perfectament aquell partit, perquè era una selecció que ho estava fent bé, tenien a Haaland i ja ho hem explicat la seva història i el que està fent per aquesta selecció, però era un partit que perfectament a Anglaterra se li podia complicar, no sé si sortia, potser sortia més confiada, potser menys, però se li podia complicar perfectament i Noruega podria donar la sorpresa, però malauradament, bueno, malauradament o no, depèn de qui ho miri, ha passat a Anglaterra.
1: I aquí se'ns va complicar, vam dir que passaria Colòmbia, que s'enfrontaria contra Argentina, però no va ser Colòmbia, va ser Suïssa, que va guanyar per penals a Colòmbia, i va ser una Argentina-Suïssa que sí que va passar a Argentina, que dèiem que passaria a Argentina,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Ens vam equivocar, el rival.
0: Bueno, coses que passen, el futbol...
1: No, però bastant sorpresa, no?, que Suïssa guanyés a Colòmbia.
0: Bueno, és bàsicament igual que el partit de França-Paraguai, que Paraguai no es va classificar, però va donar la sorpresa amb el joc tan imposat que li va posar la selecció francesa. I l'altre partit era l'altre partit que també va ser una sorpresa, no sé si va ser el de Països Baixos-Marroc, pot ser?
1: Per mi no era sorpresa.
0: És que no sé quin partit era, que també vaig dir...
1: No, sí, crec, va ser aquest, però pues jo aquest. Vaig tenir... O sigui, tenia... clar que Marroc passaria. Jo aquest sí que la tenia molt més clara. Amb aquests pronòstics acabem de repassar el que vam dir. Anem a fer ara els pronòstics, no?
0: Vinga,
1: del que queda.
0: Dale. Argentina... Sí, comencem així, no?
1: Argentina-Anglaterra. Mira, va, jo diré el contrari del que diguis tu.
0: Pues apunta a Anglaterra, tu.
1: Vinga.
0: Per què jo dic Argentina?
1: No, que és bastant probable, que passi a Argentina.
0: Tu t'agrada molt donar la sorpresa, eh? Intentem
1: donar-la. Bueno, no. No m'agrada que, si, que sempre tothom opini el mateix.
0: T'agrada tirar lo bàsic, no?
1: Bueno, el que tothom vulgui, no? Doncs no, anem a canviar una mica, anem a canviar una mica i direm que Anglaterra que passarà contra Argentina, perquè, bueno, per portar-se una mica
0: és,
1: a la contrària.
0: És probable, en plan, vull dir, ho he dit abans com si fos, com si Argentina ho tingués ja el partit fet, però és probable que passi, vull dir, Anglaterra té molt bona selecció i pot passar, és futbol, però no sé, per mi jo crec que Argentina, pues, té més opcions de passar. Final ja?
1: Final, clar, no queden ja gaire més... Bueno, anem a fer primer el tercer i quart lloc, perquè així deixem aquesta final per després. S'enfrontaria França, i aquí, bueno, cadascú, doncs, el seu rival. T'he de dir que sigui quien sigui el rival, França, per mi, quedaria tercera.
0: Sí, d'acord, totalment d'acord. Vale.
1: I ara sí, amb aquesta final, Espanya-Argentina, Espanya-Anglaterra, jo crec que sé a qui voldries, no?
0: Sí, jo crec que ho tens massa clar i tot.
1: Ho tinc massa clar, no? Opines que Espanya guanyaria el Mundial?
0: Opino que Espanya guanyaria el Mundial.
1: Veuries Espanya per primera vegada?
0: És històric, això, sí.
1: Acabar el Mundial.
0: Tu també et poso? O no?
1: Sí.
0: Vale.
1: Mira, i això és algo que he parlat amb els meus amics i és... a mi em va agafar petit, però el vaig veure. Però, ostres, els nostres pares i els nostres avis que han vist la generació, ostres, pràcticament daurada de la selecció espanyola.
0: Que...
1: Han vist guanyar Eurocopes per primera vegada, han vist guanyar Mundials per primera vegada, ara poden veure el seu segon Mundial, han viscut les Eurocopes de 2008, Mundial, 2012, Eurocopa, Eurocopa de 2024, ara pot fer el Mundial 2026. Ostres, també és una sort veure aquestes generacions, perquè d'aquí uns quants anys potser direm, ostres, mira el passat, el que era la selecció espanyola. Això ha passat amb moltes seleccions,
0: sí.
1: Amb moltíssimes. Mira el que va passar amb Argentina, com li va costar tornar a guanyar Copes Amèriques, Mundials. Mira Brasil, el que li està passant. Ostres, costa i al final això amb el temps donarà pes.
0: Ahir em va sortir un vídeo que deia que... No, ha sigut avui al matí, que deia que és que ara, si tu tires 50 anys... O sigui, una persona que ara tingui 50 anys només haurà vist un Mundial d'Espanya. O sigui, una final. Si no comptem ara mateix la que jugarà el diumenge, només en haurà vist una. Però és que fa 100 anys, només ha, o sigui, Espanya ha jugat només dos finals del Mundial. Una l'ha guanyat, l'altra diumenge, que no sabem què passarà. Però és històric. I jo no sé quan es va jugar la final de que vam guanyar contra Holanda. No, sí, però de Messi i això...
1: Ah, de bueno, hauria de ser més o menys per dates, te la puc mirar, però...
0: Perquè jo vaig néixer, estava dient així, perquè jo vaig néixer 30 novembre 2010, per tant, no sé si el... Clar, jo potser vaig néixer que ja sabíem que Espanya, bueno, segurament...
1: 11 de juliol.
0: Pues efectivament, ja sabíem que Espanya era el campiona de Mundial, per tant, no, ja no és que m'acabés de néixer, sinó és que ja no esto, ja se sabia de fa uns mesos, i ara pues viuré una final de Mundial amb Espanya, que és una selecció que sempre m'ha agradat, bàsicament pels jugadors que hi juguen, i pues sí, serà històric, perquè per mi veure... Ja no et diré ja veure una final amb l'equip que a mi m'agrada del Mundial, pues és històric, igual que serà històric quan vegi la final de Champions del Barça.
1: Clar, però jo tu no l'has vist guanyar.
0: Clar, no l'has vist guanyar. La vaig veure, plan, jo estava viu, el 2015.
1: Bueno, sí, però amb 5 anys
0: en el 2015 no estava tan posat com estic ara, ni molt menys. Vull dir, crec que estava dormint en el seu dia.
1: Damià, doncs ens veiem la setmana que ve, si no ens veiem divendres amb aquesta tertúlia que intentaré organitzar així d'imprevist. Però tot i així, la setmana vinent ja haurà acabat el Mundial, ja farem doncs, aquest balanç de tot el Mundial i ja et preguntaré equip revelació, equip decepció, destacarem jugadors, però tot això serà la setmana que ve i aquesta setmana que es decideix tot ja.
0: Què farem sense Mundial, eh?
1: Bueno, bueno.
0: Aquest estiu, clar, com que hi ha hagut Mundial cada dia i molts partits per dia, és ara una notícia en plan, buah, queda un mes més o menys, un mes i algo per tornar al que, per mi, jo què sé, jo torno al batxillerat i tu no sé...
1: La universitat.
0: No sé què fas, la universitat. Pues això, un mes i uns dies que no hi haurà futbol, que viurem de pretemporada i descansar.
1: Bueno, tranquil, que arriba Mercato, que ara el mercat bueno. S'està moment molt poc perquè estem en Mundial. Espera't que acabi, bueno, que sí. Hi haurà un xup-xup ben interessant. Ben interessant.
0: El comentarem aquí, no? O no?
1: Bueno, ja veurem. Ja queda estiu per davant, no ens avancem.
0: Vinga, va. Acabem aquí, que vagi bé, i ens veiem demà més. Bueno, demà no. El divendres, si fem tertulia al final, més i millor.

Vinga, va, i nosaltres ens acomiadem aquí. Gràcies per acompanyar-me en aquesta banqueta d'estiu, per asseure al meu cantó, estar relaxat i opinant també sobre el que nosaltres comentem del Mundial. Espero que hagueu passat una molt bona estona. Descanseu, perquè demà hi haurà emocions fortes. I ara, deixo uns minutets perquè tingueu temps a preparar-vos també el sopar per acabar de veure aquesta semifinal del Mundial entre Anglaterra i Argentina. Nosaltres, que ens acomiadem i ens veiem demà. Que vagi molt bé. Molt bona nit. We'll be right back.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
3: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
1: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
3: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Ja t'aquem deia, no te la perdis.
1: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.

indsat på nu efter Emma. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
3: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
4: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
1: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
5: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
7: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
1: Volem saber doncs quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim, en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
7: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
1: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
7: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
1: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
7: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
1: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
1: El control de Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
10: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
11: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
10: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
1: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Montcarvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
13: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
12: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
4: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
12: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
14: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la taulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
12: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
15: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
12: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
1: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
16: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
1: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
17: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
17: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
18: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
17: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
1: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
7: Fonts del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considera contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
1: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
7: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
0: Notícies en xarxa.
1: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
7: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
1: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
20: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
19: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
1: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs al matí per l'incendi declarat ahir a la tarda, amb permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc, que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
3: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
21: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
3: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
1: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
7: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
23: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
22: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
1: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ha ajornat fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
24: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
1: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia. Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
2: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
1: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros. Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
5: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector arrosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
8: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
5: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
7: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
1: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
7: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
1: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
11: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
9: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes al pavelló.
1: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
25: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys del 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
4: Una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
25: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Edgar García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada de Montilivi.
10: I feel very happy here, first of all, and
12: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
25: I acabem amb moviments, Marta. La Lliga ACB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base Taxà, un Moja Gibbon procedent del CDVita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende belga, l'Evitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
26: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
27: A la Quiroca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. ni l'Anna que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca que arribi a tanoca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
27: Adeu, Embaladits.
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ehi, Anna, ascolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
1: Oi, tant, ara et passo el contacte.
2: Museu Particular, capítol 10. El Consolador.
3: Hola, Àlex.
0: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del Consolador?
3: Som-hi!
2: Museu Particular.
0: Doncs avui ens tocarà això, parlar del consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que, Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin, perquè la gent sàpiga que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs, efectivament, el sexe és inherent a la condició humana, en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i, per tant, motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir, encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no, les mans, fins a objectes, no, o artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals. Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? Que és com la mostra.

0: Analment, és indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a la a les dones, aquest consolador, no? aquesta ai, consolar, sí. No? de la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? I que sembla que és com una cosa com molt nova, hem de dir que no, que evidentment de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida amb clara forma de falus, que tenia uns 28.000 anys i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot com a mínim es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia hi havien tenien molta fama aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Milet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio això, no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
1: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
0: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no de figures vermelles, no? Aquests vasos típics grecs que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos, no? Estem parlant el segle VI, el segle V abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat en alguns casos mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina. No? Que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no? Que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no? I que aquest malestar, no? Que va derivant amb aquestes malalties, i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona, i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no? Aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs també utilitzaven aquesta mena de d'estris, no? I aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials al Regne Unit, es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II. I una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, un vinculat d'això, doncs ha resultat que no, que és un dildo fet de fusta, i a més en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no, d'ivori, de fusta. De fet, a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no? Per tal de que fos, doncs, més còmode, i li feien, doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, la Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no? L'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava, pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre, doncs, aquesta llavor, no?

0: Creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
1: Intueixo que no.
0: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però, en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum al Foder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
1: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
0: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
1: Oh!
0: I, com et dic, del segle XV. Per tant, no estem parlant de fa quatre dies, sinó que
1: Fantàstic.
0: En aquest cas, sempre al capdavant. Doncs, com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer... Que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes per estimular i de més, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el godomací.
1: Godomací?
0: T'ho dic així, enrotllo un pan ASMR, saps? Perquè
1: jo, és que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
0: bueno, sí,
1: però
0: sí.
1: No va per aquí, penso.
0: No. Vale. Doncs és això, és precisament un consolador, no? El que passa que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
1: Quina meravella.
0: I fins i tot queda com a... No, com a, no sé, com... Com a més seriós, no? Més
1: avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
0: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar... és una tècnica també de treball del cuir, el godomací. Mm-hmm. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
1: Meravellosa, godomací.
0: I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no?, es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX, quan aquests... objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges perquè no per dins ja teníeu aquesta, no? Aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era doncs aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar doncs tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven aquests pobres metges.
1: És una feinada física insuportable.
0: Bueno, n'hi va haver un, no, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, cap al 1880, aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina. Al principi només a les clíniques no hi havia... I de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció. Però ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer a casa. Però sobretot el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902 es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I, de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no? Com la rentadora, per dir alguna cosa. No? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom, bueno, tothom sabia, vull dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença, doncs, a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no? Un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
1: és
0: en moltes cases, sí, sí. Efectivament, no? Tot això segueix havent-hi, no? Un cert tabú, no? Encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressar amb altres coses, no? Si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no? Que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs, a Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. Les Maldives també estan prohibits, i també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten, o sigui, tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals, d'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les, a més no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma. O sigui, no pots tenir 7 tites, perquè no pots tenir 6.
1: Però pots tenir 17 escopetes.
0: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
1: Ah, sí? No hi vam anar?
0: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tinguessin llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins els campus universitaris, inclús dins de les classes.
1: Però
0: evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es feien dir Cocs, not Glocks, és a dir, Tites, no Glocks. Glocks és una marca de pistoles, per tant, Tites, no pistoles, que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal, doncs, d'evidenciar aquesta, no? Aquesta incongruència del sistema de poder portar un arma dins d'una classe universitària però no poder portar una titola de goma.
1: És ben bé que si en algú són bons els americans en fer eslògans, a veure, torna-me'l a dir.
0: Cocks, not clocks.

0: Avui em permetràs que parli el que em doni la gana sobre sexe i art,
1: bueno, perquè...
0: clar, no ho hem fet mai tu i jo junts, res... Bueno, ara sona com que es pot llegir de moltes maneres.
1: Torna a posar la musiqueta aquella del Jo Romba, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la campanya, què vols que et digui? No, però he pensat, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica del consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015. Però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica, de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica va ser... És que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies, que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món, i vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor, hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor, que és... o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta, la E, per al contingut explícit. Doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibit a Xina, per exemple, no es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès, i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també es volen del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc. i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès en realitat no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses, i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar al MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no ho sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... M'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual. Fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet? S'hagués
1: col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual, o amb menys destresa...
1: O amb algú més sapastre.
0: O amb algú més sapastre,
1: és molt possible.
0: Doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia, perquè bàsicament ho vaig llegir així tal qual, el que diu és que el cos el que es fa és es fa mandrós. Llavors, doncs, per què m'he d'esforçar si hi ha una màquina?
1: S'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí.
0: Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I de una miqueta, sí, d'aquesta al·licient, sí, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: És que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula, i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet. Però en qualsevol cas la deixem anar. Clar, al final la histèria, i una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir la Elena Frach, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè a més és que crec que s'entén molt bé. Diu: El saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant, com mutants són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula, dita i col·lectiva, tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix, també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. A què s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyor o me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria. Que perquè ho sàpiguis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que s'anava movent, i vam descobrir, la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps?
1: Vale.
0: Per anar-la movent.
1: Bueno, com si fos una rata, que li has de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no ho volia dir així de greu, però sí, per quina ve la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no acabarem molt tristes.
1: Vinga, va.
2: Hey.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia en dues sentències. El Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita també contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Esquerra i Junts veu la sentència com una victòria de Catalunya i l'independentisme i reclamen als jutges aplicar-la de manera immediata. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, parla d'èxit rotund de la convivència. El president català, Salvador Illa, celebra que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
6: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
5: L'expresident Carles Puigdemont i també líder de Junts veu la sentència com una victòria rotunda de l'independentisme davant dels poders de l'Estat espanyol. I també ha reaccionat a les sentències del jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont perquè creu que la sentència no l'afecta. Fons al Suprem afirmant que l'ordre no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. I no deixem la informació relativa als tribunals perquè l'Audiència de Madrid retira les cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament de passaport i obligació de compareixer cada 15 dies a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona de Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Avui que els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que es manté estabilitzat i que ja ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir a primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballen perquè el foc no s'obri cap al costat nord de la zona de Puig Dolent. Amb tot, amb el que s'ha fet aquest matí, s'ha permès de desconfinar tots els masos aïllats. I darrer punt, ja ho sabem, Argentina serà rival de la selecció espanyola al final del Mundial, que tindrà lloc diumenge a Nova York.
4: Notícies en xarxa.

0: Estem a dimecres, no del vespre, i estem aquí també amb aquest programa d'estiu que porta el nom de Riu de Versos. Tant en Joan Madrid com jo mateixa, l'Elvira Romaguera, us acompanyarem durant una hora amb poesia de gent de Tordera i havaneres. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Com tenim tot això?
0: A punt, que sí?
1: Doncs començarem.
0: Anem-hi.
1: I tu llegiràs el primer poema de la tarda o de la nit. I amb aquesta música...
0: I tu continuaràs.
1: Exacte.

Sam Pons. Sam Pons, ¿sí? En un racó de muntanya i amagada dins del bosc, hi ha una bonica capella amb mil aromes de flors. Les flors són totes boscanes. Sant Pons les guarda, amorós. La reina n'és la ginesta, que omple tots els vessants d'or. Trobarem també frigola i romaní del més flairós i les roses beneïdes que ens embriagaran d'olor. Pugem a dalt de l'ermita, que ja ens espera Sant Pons, i a tots, amb sa bonhomia, darà la benedicció. En retornar cap a casa, collirem un munt de flors. Les portarem abraçades al costat del nostre amor, que ens dirà paraules dolces que ens alegraran el cor. I en arribar a nostres llars, tindrem pau i benestar amb la il·lusió renovada per poder un altre any tornar. És de la Felicita Sagrera i va sortir en el programa de Sant Pons de l'any 1992.

El camp de blau, la volta eterna. Sí que el plejat de petits borralls es feia agressats i amorosos. Els vells en diuen cabretes al cel. També diuen que si hi ha cabretes hi haurà pastetes a la tarda. Quan la tempesta cridi el tro després del llamp i ho ompli tot de trasbals i llum. L'ombra s'espanta, s'amaga darrere meu i volta, volta boja i insegura, sense saber a quin costat quedar-se. Bru i breu per segur, el llamp la dibuixa amb una claror fantasma i ella s'allargassa, esglaïda i arretalla on s'amaga poruga sota la tremolosa fulla dels arbres. Ara hi és, ara no hi és, ara hi torna, més tard s'amaga. Arrossega el ritme de la tempesta, les línies de les ombres a mesura es passa i s'estira cap a la dreta i es redueix al centre. O marxa, tota llarga, a l'horitzó enllà. Quan la tempesta de la tarda enllesteix la conversa entre el temps i la força, la por i qui sap si les rialles. Poques coses ens confonen més que pensar en la meva ombra, que quan sóc dins la foscor vull creure que hi és, malgrat no veure-la, o realment hi és. Impossible. Tremolo només pensar-ho. És aleshores quan m'imagino sol, sense l'altra part de mi, i em sento perdut. Qui em donarà la pausa i el ritme i el reflexe del meu somriure? La primera llàgrima, l'orgull íntim. I segur, segur, ensenyorida de la foscor que tant comento, però propera, sempre formarà part de mi. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Viure somiant, morir sentint. Recordar. Recordar aquells dies màgics, passejant sota un mantell de cristall, agafats de la mà, abraçats, mirant-nos als ulls. Cada vez sota la lluna era ple d'amor, de felicitat. La sensació del vent a la pell ens feia sentir, ens feia volar, imaginar un dia més. Ara només puc somiar. Tu i jo, junts encara, morint sobre la platja, cansats de tant estimar-nos. L'amor que sento per tu és més fort que l'odi que m'esfonsa. Et sento present. Estàs aquí, reflectit a la finestra. Et vull tocar i no puc. Acosto la cara al vidre i la seva frescor m'esgarrifa. El meu alè entela el cristall transparent i allí, tot saltant-me una llàgrima, escric un mot, el teu nom. Jo encara t'estimo. En què m'he equivocat? Somnis que s'ofeguen a l'ànima, il·lusions que es trenquen a l'aire. El dolor de no tenir-te és l'alegria de veure't. És tan lluny la realitat i el despertar tan a prop. La tempesta de l'amor no em deixa arribar fins a tu. Fes-me un recés, dóna'm la mà. Déu meu, per què em fas tant de mal? Tu saps com em sento. Tu saps que només són somnis. No tinc dret a estimar-la. No tinc dret a ser estimada, a ser besada per ell. Per què no atures els meus pensaments? Cada vegada que hi penso i me n'adono de tot, ploro. Ploro per tots dos. T'estimo. Annabel Rubiño i Gras.

aparellament. Quantes voltes contemplant i parpellejant les estrelles he pensat, mig somiant, que hi ha una ànima dintre d'elles. Una ànima que en volar cel amunt per entre els núvols tan formosos les trobo que, escollint la més bonica, per sempre queda en els seus cúmuls. I així, cada una al pujar, escollir amb amor la parella. Una ànima a cada estrella, afonyosa d'abraçar, cada nit amb la rosada, s'estimen amb gran tendresa. Per això, quan les mirem, veiem la llum que llampeja, aquell llum que és l'amor que ens arriba dins de la terra. Felicita Sagrera.

Després de tu, què hi ha? Em ve a trobar, silenciosa, amb les mans buides, a les butxaques buides, i trenca les meves paraules, enfosqueix la meva llum i atrapa la meva ànsia. És la tristesa. Camina fosca, petjant l'aire humit, en rastre de cargol de tarda humida, i es recull a les meves espatlles, atrapant en elles el meu cap, la meva pensa, el meu aire. Un vestit gris de grisa gruixària cobreix el meu cos i el meu temps. Impermeable a la llum, a les rialles, a la passió, al cos calent, a les besades domina l'estança potent, deixant-me incapaç, sol i gris, gris de cendra sense cremar, gris de ràbia. Quan la tarda deixa de mirar-me, quan queden més tardors que primaveres i ja és el blanc el color que pinten els meus cabells, aquest batec de sempre, suau però fidel, arriba arrossegant-se per recordar-me que sóc viu, que tinc veu, que paga la pena fer l'intent, que queden forces i encara no és tard per res. És el desig que batega a ritme, al seu ritme, de vegades precipitat, en descens de vertigen sense fi ni fre, en caiguda lliure. A voltes progressiu, en escala, com un vis sense fi que subjecta amb mà ferma tot el meu esforç. Sovint, molt sovint, sobtat, impetuós, desconegut i imprevist, m'obliga a mirar per un forat, esborrant l'absolut que en aquell moment no existeix. Però sempre, sempre, desig de món, desig de tot, desig de tu. Kim Aro.

0: Dalla Blitz.
1: El llop de l'oblit. Va ser un dia de tristesa i patiment dins del serpit. El que enceta aquesta història que el volcà cap l'oblit. Molt abans ell descobria, curiós, i anava buscant un sentit per a la vida, quelcom que el fes important. Fou un dia d'una caiguda gens luctuós, però sobtat, en el que deixa desvalguda la vida del seu davant. Resignat, tancava portes a qui sempre havia estat al seu cap, donava voltes, la calor l'ha congelat. Destrossat, alçar la bandera blanca. Ella era com un estel a qui cantava a la fera, seguit del grup infidel. Sent pacient, només espera, observa el temps com va passant, segueix la vida dins l'esfera i ell, desvalgut, cau en el parany. Ot Manresa, català.

Els teus ulls. Bloc de pisos. Pisos de 20 anys. Aquella nit feia calor i vaig pujar al terrat, si estava molt millor. Nit de serena. Una silueta femenina es reflexa a la caixa, caixa de l'escala. Uns passos que s'apropen. Jo que em giro i, de tanta foscor, el clar de lluna m'ensenya el que va ser enlluernador, els teus ulls. Per uns ulls com aquests, un amic va embogir. No voldria pas ser jo qui seguís el mateix camí. Fa molt que vius aquí? Joan, que no em recordes? Sóc la Lore, la Coetes. Apropa't al clar de lluna. Ah, ara sí. Duies ulleres i tenies tot de piguetes. Quin canvi, Lorena. Què se n'ha fet de les piguetes, les ulleres i les trenes? I tu, Joan, feies por les noies amb aquell posat tibant i més d'un cop arrogant. Assenten cops a l'escala. Entren esvalotats dos vailets cridant: pare, mare, anem a comprar gelats. Els avis tenen calor. Seran dos de maduixa i dos de meló. Vosaltres, quins voleu? Res, feu, feu. Ja ho veus, Lorena, com passa el temps. Però els teus ulls estan com sempre. I jo, encara boig per ells. Salvador Romans.

segons el dia. Segons el dia, l'aire, el grau d'humitat, la fredor o l'esma arrosseguen els peus com arrosseguem l'ànima. L'ànima batuda i trista, embolcallada d'un cel lufant, trencadís i folrat del temps. A la recerca d'una paraula que trenqui el silenci de la monotonia, passegen poble enllà, records enllà. Recorren amb passes curtes els espais més llargs, els racons d'una vida vessada amb entusiasme i fe. Amb l'esguard perdut, més enllà de l'horitzó, just on se difumina el passat i el present dels ulls, els ulls que no són diàfans perquè ja no veuen futur, a l'altra banda de la finestra, només l'extensió de la immediatesa, just avui, demà esdevé una paraula arriscada de pronunciar. Poques passes després, el cansament s'agafa els genolls amb una abraçada ferma i les distàncies allargassen la tristor i posen accent intens al casament. Al banc del sí, del si no fos, els avis plegats comparteixen nafres i pegues com si comparant les ferides, les cicatrius arribessin abans. Hi ha blaus pintats a la pell. Qui sap si d'una darrera esgarrapada o d'un cop subtil, gairebé no apreciat, que alimentat pels anticongulants esdevé macadura ciclòpica. Hi ha ferides a l'ànim i a l'ànima, com si les rodes canviessin la forma i només fossin els angles. Tim Arup.

no vulguis ja mai. No vulguis ja mai saber, vella nina, que sóc jo qui et tirava aquella flor. No vulguis saber tampoc que jo n'era qui dictà aquelles estrofes d'amor. Besa amorosament les flors i els versos i estreny-los dolçament damunt ton pit. I amb tot, amb un formós donzell somia, amb un donzell que no s'assembli a mi, perquè ja ho sé, que si per cas tu sabessis que la flor i els versos de mi han eixit, ni un instant en tes mans els guardaries, sense compassió els hauries destruït. Si com altres jo en tingués bellesa, si com altres riquesa jo tingués, potser com ara no em menysprearies, potser per mi tindries interès. Més, no importa, la flor i els versos guarda i besa'ls tot pensant en qui sap qui, i així jo, enmig de la meva desgràcia, encara arribaré a sentir-me feliç. Lluís Puig i Martodi.

temps. Som esclaus dels rellotges, de l'intrèpid pas del temps. Però és decisió nostra escollir a què el dediquem. Hi ha temps per aprendre, que no tot és igual d'important, que no és un càstig fer-se gran, que vivim de l'experiència i dels canvis constants. Temps per somiar, perquè la imaginació pugui volar sense por del que vindrà.

pels desitjos, pels anhels, pels projectes i els estels. Temps per somriure, per tocar la felicitat, per triar qui volem al costat, per pintar a la nostra mida l'univers que hem somiat. Temps per a la memòria, per al passat, per als records, per al que ha fet de mi qui sóc, per als qui ens han deixat, però formen part del nostre entorn. Temps per agrair tot allò que ens han donat i que ens han dut fins aquí, pels consells, per les crítiques, per les paraules boniques. Temps per perdonar els errors del passat, els fets equivocats, per tornar a començar per les segones oportunitats. Temps per descobrir, per als dubtes, per a les pors, qui sóc, on vaig, amb qui, per als interrogants, per a les qüestions i per prendre decisions. Temps per oblidar, per treure espines, per tancar ferides, per ser capaç d'esborrar el que un dia ens va fer mal. Temps per abraçar, per a les carícies, els petons i les mostres d'amor, per intercanviar energia i renéixer cada dia. Temps per pensar. És un futur no tan llunyà el que voldríem ser demà, per escriure, per pintar, imaginar, construir, crear. Temps per les estrelles, per contemplar el firmament i l'immens món on pertanyem, per sentir-nos part de la màgia i brillar intensament. Temps pel silenci, per callar i per no dir res. Temps per als altres, per als qui són i els que necessitem, per als més desfavorits, per ajudar, per compartir, per comprendre, per escoltar i entendre. Temps per als meus, per als de sempre, per als qui són en tot i més, per als amics, per la família, per als qui ha fet de mi un bon nen. Temps per a tu, per estimar-te, per perdre'm en els teus ulls, per sentir-te, per tocar-te, com si fóssim només un. Temps per a mi, per descobrir-me, per atrevir-me a sentir, per oblidar-me dels problemes, per allò que em fa feliç. Alba Nonell.

El pas del temps. Qui pogués parar el temps en plena primavera, en el primer raig de sol o en una nit serena, en contemplar blau del cel brodat en milers d'estrelles perdudes en la immensitat, però il·luminades per la lluna plena. Qui pogués parar el temps quan l'amor ens desperta i sentim el nostre ésser vibrar per una carícia tendra, o en aquell primer bes, o en una promesa eterna, o en el mirar d'uns ulls en el més profund silenci, o quan el nostre cos en plena i radiant jovenesa desborda amb força i seguretat i cap perill el fa témer. Però el temps no el para ningú. Passa per tots igual de depressa i el seu pas ens ho pren tot: somnis, joventut i bellesa. Doncs, què ens quedarà demà si avui no sabem créixer i ens arrossega l'orgull, l'egoisme i l'enveja? Si no sabem estimar i ens tanquem amb nosaltres mateixos, oblidant el nostre entorn, el més petit i el més feble, sentirem una buidor i una soledat immensa. Qui ens donarà la mà si nosaltres l'hem negat sempre? Però si aprenem a estimar, sembrant amor amb les mans plenes, sense excloure ningú, ni el més senzill ni el més dèbil, si sabem tenir el cor net, lliure, sense interessos, on no hi cap el més petit rancor ni una esgruna d'indiferència, llavors podrem gaudir d'una pau i una joia interna, ja que el goig que dona el saber estimar ni el temps ens el pot prendre. Alícia Borràs.

esglaons avall. Esglaons avall, sense mai voler-ho, he fet un camí on l'aire no és fi, ja tot és obaga. Un faf de neguit i de melangia m'envolten el pit, perquè s'ha marcit tota l'alegria. M'aturo en un replà per fer-ne memòria del passat llunyà que em va sadollar i que ja és història. D'engrunes d'ahir, que en guardo en els ulls, me'n faré un coixí que faci sentir el goig de seguir malgrat tants esculls. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. A nosaltres tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
4: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
2: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
1: Notícies en xarxa.
5: Benvinguts a un mar de música.
6: Suau, suau, madame bagin cacao. Suau, suau, segui mama el tumbau. Chiringuito, chiringuito.
5: Aquest estiu feu el que feu, sempre escoltant un mar de música.
6: La Marina está morena. La pancina fa una trena.
5: La música per anar a la platja, per estar a casa, al sofà, amb l'aire condicionat, amb una terrasseta, parlant amb els amics i ballant, que també es posaré bailonga. Tirarem molt de català i tirarem una miqueta de la música de sempre, dels 70, 80, 90, la que ens agrada a nosaltres, de la nostra edat. Si també agafem jovent amb la catalana, jo, contenta, no, contentíssima.
6: S'imagina, em fan la peli, aparcint suau la crema.
5: Bueno, un mar de música al programa d'estiu des de Radio Tordera per vosaltres. Eps, sóc la Teresa. A un mar de música podeu demanar cançons? Sí! Podeu demanar la cançó que vulgueu. Al WhatsApp de Radio Tordera, 611-481-381. 611-481-381. Sobretot quina cançó voleu, si vol dir el vostre nom o si va dedicada a algú. Ah, això ja és cosa vostra.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

anem a la platja aquest estiu, aprofitem si podem, i si no, sortim a la terrassa, a la finestra, on sigui, prendre una mica de sol. Només una mica, que el sol d'ara no és el d'abans. I, va, anem amb unes quantes italianes, va, anem amb una franja italiana, ara em ve de gust italianini. No sé, Umberto Tocci, Gente di Mare, per exemple. Vinga, som-hi.

que l'Adriana Celentano sempre m'ha agradat moltíssim, perquè per mi em sembla una persona super, però super divertida. En fi, Richie Poverty ens feia una versió de Voulez-vous danser, eh? Serà avec moi o sense avec moi?

Pues no, no eres una altra, però mira, ara la vaig a buscar, perquè ara em ve de gust sentir Voulez-vous danser avec moi. Anem amb John Paul Young, Love is in the air, l'amor és a l'aire. A l'estiu més.

quina veu, i ens feia aixecar i ballar encara que no tinguessin ganes. Però pensem que amb un mar de música vosaltres sempre ballareu. Alguna lenta, per què no? Però és que teniu que escoltar el cotxe, a casa, a la platja, on vulgueu. I podeu demanar cançons, podeu demanar al 611-481-381, 611-481-381. Anem amb Frankie Valli, amb aquella de Can't Take My Eyes For You. Que maca! En fi, no puedo quitar mis ojos de ti.

Preciosa aquesta cançó. Prometo que la setmana que ve us la poso en castellà. I anem amb una altra italiana. Mamma Maria, mamma...

Ai, escatarres, que bons que són, mare de Déu, senyor, i són d'aquí, de casa, de la terra. Anem amb figues flaves, que ens diuen que no s'acabi.

que no s'acabi. Ai, però encara ens queda estiu per davant, eh? Ui, encara ens queda una miqueta per disfrutar d'un mar de música. Només aquí, a Ràdio Tordera, i podeu demanar cançons, ja ho sabeu, al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381. Vinga, demaneu-me cançons. Demande Bangles, Maniac Monday.

Bé, ara us vaig a posar una dels bus i de Leire Martínez. Recordeu qui és la Leire Martínez? Pues aquesta, exactament, la de l'Oreja de Van Gogh. Han fet una cançó preciosa, tenint en compte que és la primera vegada que la Leire canta en català en tota la seva carrera. I no us vaig a... Es diu No hi ha pla B. Així que, amb tots vosaltres, l'acaben de treure fa poquet, el juny. O sigui que quasi, quasi una primícia. No hi ha pla B. Leire i els nostres buhos. Som-hi!

Pues molt bé, els buhos, com sempre, excepcionals. I l'Areire canta molt bé, sempre, i en català, també. Anem amb l'Elvis, va, que fa dies que no us el poso. Per què serà? High House Rock, som-hi!

Anem a posar la lluna en l'aigua, però no us la posaré de xarango. Us posaré una que ens va cantar el Miqui Núñez, pobret meu, el 2018, quan era a OT. Ho va fer molt bé el gran Miqui. Una lluna en l'aigua i anem acabant el programa d'avui. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi, un de nou declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris, i hi ha 109 efectius dels bombers treballant-hi. Segons fons del cos, l'incendi avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. El flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el cinquè incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. De fet, la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar foc. Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que hi han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc. I recordem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc veu cap delicte de terrorisme en les accions dels CDRs posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat, això sí, la situació dels requerits o condemnats en la causa, però pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i el Suprem. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que la sentència aplana el camí per una plena aplicació de la llei.
3: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
2: I el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verda a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear del Maraf fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028, sent la primera que havia de tancar l'estat. L'organisme ha emès un informe favorable en condicions, això sí, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. I la mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per presumptes violacions que va patir la noia, agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica.
4: I primer escoltareu el capítol anterior, el final del capítol anterior.
5: Velles, els agrada el vostre garatge, perquè deu estar ple de restes de menjar de les vostres excursions de pesca.
6: Ho veus, Filo? T'ho vaig dir. El sucre que vas passar l'altre dia de la Carmanyola les hem tret nosaltres.
7: Escolta, Genaro, menys culpes i més caminar. Encarna, anem a dinar. Amb aquest viatge m'han agafat unes ganes que em menjaria un rusc sencer, abelles incloses.
6: Dona, no diguis això, que encara tindrem un disgust digestiu.
8: Brrr, a dinar, a dinar! Padalones bones, si la bossa sona. I el rusc a la brossa.
4: Ambient final. Se sent el so de les passes del grup allunyant-se pel passeig. El riure de la Filo i el Quico xiulant la melodia del port del petroli. La música puja de to fins que es fon en un silenci molt reposat.
9: Barcelona no l'ha dit, però con alma propia.

0: Doncs bé, avui hi ha gent refredada, segurament notareu coses. Avui farem el capítol 11 d'aquesta sèrie que se m'ha escapat el lloro. Avui el titulem Operació Badalona Tordera. Els intèrprets, els personatges, com sempre, són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el lloro Kiko, la Nuri Pujol, i tenim la Encarna, que és la Dolors Tresserres. Bé, la història comença dient que... Doncs, com dèiem, que la història continua amb el motor del cotxe i el vent tallant el vidre. El Quico està en un racó del seient del darrere, fent un cloc-cloc rítmic amb el bec. Està adormit com un tronc, i el Genaro no li fan ni cas.
1: Ai, Encarna, estàs bé per conduir? Se te veu molt tibada, eh? Amb la finestra oberta, amb aquest vent, jo sí que cabré, malalt. Abaixa-la, eh?

0: Ai, Filó, no saps com me n'alegro que hàgiu vingut. Però estic fet un cromo. Tinc una ciàtica que em baixa per la cama esquerra que em sembla que porta un cable elèctric encès. No puc ni seure amb el sofà.
1: I m'ho dius a mi, Encarna? Jo porto 3 dies amb unes cervicals que em fan veure pometes. Quan giro el cap a la dreta... Ai, quan giro el cap a la dreta em fa veure un soroll com si m'estegués galetes de fibra. Cric, crac, cric, crac.
2: I el Genaro intentant treure el cap des del seient del darrere...
3: Doncs jo, l'altre dia, que vaig moure la caixa de les abelles, vaig notar un cruixit a la lumbar.
0: No, Genaro, si de lumbars em vols parlar, pregunta-li al meu Lluís, pobre home, que l'han d'ajudar a sortir del llit amb una politja. I jo, a sobre, tinc una artrosis als dits que per obrir un pot de mongetes he de demanar auxili al veí.
1: Això no és res, germana. Jo tinc un ull de poll al peu dret que té vida pròpia. Em marca el temps millor que el meteoròleg de la tele. Si em pica, plou. Si em cou, vent de tramuntana. És un calvari.
3: Escolta, que jo tinc el colesterol a 300 i el metge m'ha dit que si no vigilo amb la cansalada...
0: El colesterol es cura amb enciam, Genaro. No et queixis. El que és seriós és el meu túnel carpià. Tinc les mans adormides com si fossin suro. L'altre dia se'm va caure la cafetera i gairebé em quedo sense dits dels peus.
1: Ai, sí, les mans. Jo també les tinc fatal. Però el pitjor és la migranya. Aquella punxada aquí darrere de l'ull que sembla que tingui un picapins treballant a hores extres dins del cervell.
3: Ja puc insistir que no em fot en cap cas. I la meva hernia de hiat, que cada vegada que menjo ceba, em puja un foc que sembla que m'hagi passat lava del volcà de...
2: Bé, hi ha unes corrents d'aire fa que es constipi la gent i foten una veu.
0: Filó, has provat aquelles tiretes que venen a la farmàcia per als roncs? Perquè jo, entre l'apnea i el mal d'esquena, no cluco l'ull amb tota la nit. Em llevo que sembla que m'hagi passat un camión per sobre.
1: Jo m'he posat 3 coixins, Encarna. 3. Sembla que dormi asseguda en un tron. Si no ho faig així, el reflux no em deixa viure. El Genaro diu que semblo una mòmia egípcia.
3: Jo només volia dir que tinc prostatitis i que he de pixar cada 10 minuts.
0: Mira, Genaro, ja som a Tordera. No et preocupis pel bany, que ara ja baixareu. Filo, vols que et pugi aquella crema d'àrnica que em va receptar el podòleg? Va molt bé per les verius.
1: I tant. Me la posaré abans d'anar a dormir, que tinc les cames com columnes de catedral.
4: Hòstia, quin sotrac! També que dormia!
5: Vella! L'Encarna és una vella! Brrr! Tots a la farmàcia! Píndoles per a dormir! I el Genaro, que calli!
3: A sobre, el lloro té raó. Jo és que aquesta família no tinc ni dret a posar-me malalt. Apa, amb les canyes sota el braç i cap al garatge, que no s'escolta cap abella.
2: El cotxe de l'Encarna marxa amb so de motor llunyà. La Filo i el Genaro es queden davant de la persiana del garatge. Ara ja, neta d'abella, segons els bombers, la lluna brilla sobre Tordera i el silenci torna a la llar.
1: Genaro, em sembla que ja tinc el remei per tant de gemecs.
3: Ai, mare, només d'escoltar-te ja tremolo. De què es tracta?
1: Ara a dormir, i demà al matí t'ho explico.

0: Alexa, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: 107.1 FM, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni bé. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
0: Bons dies, eh? Sense veure'ns ara?
1: Dos setmanes.
0: Ja, bé, he estat dues setmanes i he tingut problemes, bueno, tinc d'anar al metge i coses com aquestes i no m'ha permès venir aquí amb vosaltres, però jo avui estic molt contenta per poder parlar d'aquest tema que a mi m'apassiona, que és el tema de la cultura. Doncs bé, aquesta tarda tindrem com a convidada la Teresa Pera, una artista de Tordera, en la que tindrem una xerrada per parlar de la seva obra i de la cultura en general. També tindrem com a convidat el Paul Pereira i la Munsa, més tard, per parlar de l'altre clave, i en Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història, per parlar-nos d'una conferència que es farà a l'arxiu aquest proper dissabte. I com sempre, també, si tenim una mica de temps, farem un repàs de les diferents activitats que podrem gaudir els propers dies. Bé, i com que ja tenim aquí la Teresa, doncs engeguem la nostra conversa. Bona tarda, Teresa.
2: Hola, bona tarda, i per molts anys, Carme, i totes les Carmes de Tordera.
0: Això.
2: Per molts anys, moltes felicitats.
0: Sí, jo també. Jo aprofito per felicitar les Carmes. Jo també sóc Carme, però la realitat és que som moltes. És un nom que fa uns anys es posava molt i amb moltes, moltes Carmes. Per tant, moltes felicitats i que passeu un dia estupendo avui. A tu, Teresa, ja et coneixem perquè tens diferents vincles amb Tordera, no? Però el que volem parlar amb tu és, a més de la teva darrera exposició, de com veus el panorama cultural en general. Com veus tu el panorama cultural en aquest país?
2: Ostres, potser
0: et faré pensar, eh?
2: Potser hauríem de concretar una mica la pregunta,
0: si vols,
2: no?
0: En general, i després si vols ens anem al poble. Però en general tu com veus? Tu penses que a Catalunya la cultura és una cosa que es cuida, que realment es posen diners, que es fa el que s'hauria de fer, que encara s'hauria de fer més coses? Sempre s'està a temps de fer més coses, no?
2: Sempre podem demanar més, però jo en general penso que no... Bueno, primer hauríem de definir què és la cultura, que és alguna cosa molt difícil.
0: Pues defineix.
2: Jo no sé si m'hi veig en cor, però a vegades es posa tot a dins com del mateix sac,
0: sí.
2: No? I, bueno, això es mereixeria potser un altre dia, no?, per discutir què és la cultura, perquè és molt complicat, no?, i depèn de... Com, tal com la tenim entesa, depèn de moltes institucions i de moltes estructures que a vegades són molt estretes.
0: Sí, perquè en realitat normalment quan es parla de cultura a vegades es parla molt més en dintre del món dels artistes, de l'art, no? Però en realitat tu a vegades quan parles en general, tu a vegades dius aquesta persona és molt culta i senzillament és perquè té molts coneixements, no?
2: Exacte, podríem fer un programa sobre què és cultura, no?
0: Sí.
2: I discutir-ho, perquè la cultura és una cosa que es fa, que la fem tots, no només la fa un artista. Moltes vegades bueno, la cultura depèn de l'entorn i dels àmbits on ens movem. Llavors tot és cultura, treure una cadira al carrer, seure i xerrar, això és cultura. La cultura és una cosa que va, diríem, sobrevivint i es va modificant, i no, l'art pot formar part de la cultura, però no vol dir que sigui
0: estrictament
2: això, no? És molt més àmplia. Si ens referim a com està el tema de l'art, o que potser és el que va més enllaçada la pregunta, jo penso que actualment doncs hi ha força moviment, hi ha molts recursos, sobretot institucionals, però és clar, sempre es pot fer més feina i millor, sobretot, no?
0: Sí, sí, sí. També tenim tota la vessant de la cultura popular, no? És a dir, que la cultura que és aquesta que es transmet de pares a fills a vegades, no? I de coses que... d'associacions...
2: Exacte, hi ha tot això i coses molt més simples com són els gestos, no? Saludar algú també és cultura.
0: Exacte, perquè depèn de les cultures, saludem d'una manera o d'una altra, no?
2: Féssim la mà. Vull dir que és un concepte molt, molt ampli que dona molt de joc.
0: Bé, però si pensem aquí, ho circunscrivim una mica al món teatral, al món artístic, i deixem de banda, o també inclús al món de la cultura popular, tu com trobes que aquí a Tordera, si realment es treballa bé o es podria millorar? Sempre es pot millorar, vull dir, sempre es pot millorar.
2: I també podem millorar els espectadors i els que consumim cultura, no? Perquè moltes vegades deixem que ens facin les coses o que decideixin per nosaltres. Jo crec que tenim molta responsabilitat els que consumim cultura. I què escollim, què anem a veure, què demanem que el nostre ajuntament o que els nostres recursos municipals facin per nosaltres, no? A vegades ens hauríem de poder manifestar més els nostres interessos.
0: Ja. Yeah.
2: No? Que a vegades necessitem que ens ho donin tot fet i crec que això és un problema.
0: Però no penses que això de que ens ho donin tot fet és perquè senzillament som molt còmodes, és molt còmode.
2: Exactament. Això és el que estic dient, que ens hauríem de responsabilitzar una mica com a espectadors de tenir interès, de poder-nos formar, d'arriscar-nos a veure coses que encara no coneixem, no? Fer com aquest esforç també.
0: Sí, però això ja és una mica complicat. Jo ahir a l'alvespre, saps que els dimecres fan una activitat a la biblioteca, i ahir precisament l'espectacle era una mica diferent. I jo recordo, i l'artista, les dues artistes que ho feien, es van disculpar una mica.
2: Ah, sí?
0: Bueno, no realment disculpar, però sí que van dir que, com que era una cosa diferent, que els agraïen que fossin capaços d'haver estat escoltant. No era una cosa...
2: No era una cosa...
0: No.

0: diferent del que realment tu vas allà a escoltar, seus tranquil·lament i dius, vinga.
1: Està clar, però també és una eina perquè si un altre dia et trobes en aquesta situació, ja tens com una referència feta del que passa i tens ja una predisposició diferent, no? Llavors, com tota la vida, l'art és una llengua i l'has de poder practicar. I bé, com més la practiquis, doncs més puros et tornes i després està sota el criteri de cadascú si allò t'ha agradat, t'ha afectat d'una manera o no, o no vols repetir-ho mai, o si en canvi et queda, no? Tu mateixa t'ha quedat des d'ahir com segurament rumiant, que vas haver d'esforçar-te més potser per estar atenta, no?
0: T'havies d'esforçar sobretot perquè havies de pensar que, bueno, que t'estaven emetint missatges molt curts, molt ràpids i que d'una a l'altra quasi bé no hi havia pocs segons entre una cosa i l'altra i anaven canviant. Llavors tu, és a dir, per arribar a empassar-t'ho tot allò i digerir-ho, és a dir, havies de fer una mica d'esforç. Però bueno,
1: ja moltes vegades no et queda tot el que estàs rebent, però només que te'n quedi una part ja és més del que et passava abans d'entrar-hi, no?
0: Clar.
1: És com llegir un llibre d'aquests que potser és una mica farragós, que potser no captes tota la intenció de l'escriptor, però alguna cosa a tu sí que t'ha arribat, no?
0: Sí.
1: Doncs ja ha valgut la pena.
0: La veritat és que sí, és una manera, la veritat, molt positiva de veure-ho, no? Però, bueno, tu et dediques a l'ensenyament i tu creus que a les escoles es treballa poc aquesta educació, una mica educació cultural vers el món artístic, tu penses? Perquè, clar, hi ha una assignatura de dibuix, no? Un dibuix artístic, es fa una assignatura de música, no? En certes... Però tu penses que realment es treballa... No sé, tu t'ho has plantejat alguna vegada?
1: A veure, clar, és que això jo et diria, bueno, és que hauríem de fer cada dia, hauríem de fer alguna assignatura que els hi permetés explorar altres camps més creatius o més propers a altres àmbits, no? Però, ostres, les escoles tenen tantes coses a fer que...
0: Clar. El tema és aquest, no? Els programes són tan extensos.
1: És una cosa increïble.
0: I tothom...
1: Jo no m'hi veig en cor de dir haurien de fer més perquè crec que ja fan prou. I en tot cas, una altra vegada repetir que la responsabilitat a vegades a les coses no només és d'uns o d'altres, sinó és de tots els ciutadans i dels pares i dels tiets i de tots plegats.
0: Ja. Tu creus, és a dir, quan tu el que fas a la universitat estàs creant nous artistes, no estàs ajudant, no?
1: En certa manera, diríem que fem un acompanyament. Mm. No pots ensenyar a ningú ser artista.
0: Però sí que fas un acompanyament...
1: Però fas un acompanyament si aquella persona realment està interessada en fer art. O sigui, un artista no neix artista ni és artista perquè ell ho digui. Un artista és artista perquè ha fet alguna peça que es pot considerar art. Si no, no ets artista. No ets artista 24 hores. Tu fas art? Molt bé, has fet art, però no és una cosa com identitària, no? El fet de ser artista no és. La meva identitat és ser artista. No, fes art i llavors allò...
0: Si realment és té vàlua, no? Si realment es reconeix com a art. Perquè,
1: exacte,
0: perquè
1: si entra dins de tot el que ha d'entrar, vinga, doncs som-hi. Però tu no pots ensenyar... a ningú a ser artista. Com a molt pots donar eines d'acompanyament, pots ensenyar sobretot el que és la mirada analítica o crítica sobre allò que estan fent, sobre el procés que estan fent. I l'acompanyament bàsicament és aquest.
0: I tu creus, és a dir, a mi en realitat penso, jo dic, jo vull ser artista, no? Vaig cap allà. És a dir, i sobretot amb el tema que tu tractes. Jo, per exemple, crec que una persona que vulgui ser artista i sigui un actor de teatre, penso que és més fàcil, bueno, més fàcil, almenys a mi m'ho sembla, no? Que possiblement si va a una escola, si li ensenya...

0: si no sé què, i a més no sé quantos, però el que sé, per exemple, pinto, jo trobo que és tan complicat que algú t'hi pugui dir com has de pintar perquè realment allò sigui una obra d'art.
1: Això és impossible. Bueno, jo ho trobo impossible, perquè precisament ningú t'ha de dir res.
0: Yeah.
1: Perquè ha de ser com un espai on puguis ser, o sigui, que puguis tenir una intimitat molt lliure amb allò que estàs fent. L'art ha de sortir d'un lloc molt, molt alliberat, justament, per exemple, de la cultura, no? Perquè si no, hi ha com cadenes, hi ha estereotips, hi ha clixés que es repeteixen, per tant, la relació ha de ser molt íntima. Tu no pots ensenyar a ningú a tenir una relació íntima amb el que està fent, no? Aquí hi ha la diferència de del bon, bon, i no m'agrada, no ho dic en sentit moral, sinó en un altre sentit, més aviat per diferenciar-ho, no? Hi ha obres que tiren i que funcionen perquè estan fetes des d'aquesta intimitat, i altres que no, perquè veuen d'altres fonts que no és aquesta intimitat.
0: Clar. Sí, perquè a més hi ha gent que es dedica a copiar o a reproduir obres d'art, que ho fan molt bé, que pinten molt bé, molt bé, però realment el que li falta és l'ànima, no? L'ànima,
1: sí, perquè podríem dir ànima, que és una cosa molt abstracta, però jo prefereixo parlar d'aquesta relació íntima amb allò que tens, que és un espai que tu et pots permetre ser aquesta part menys racional, potser una mica més animal, no? Uh-huh. En el bon sentit, i no pas aquesta altra que tu dius, no? Que potser prové més dels clixés. Avui és molt difícil, avui en dia, perquè estem tan sobresaturats de clixés.
0: I tant.
1: Que és molt complicat. Però, bueno, s'ha d'intentar.
0: Sí. Tu, en aquests moments, tens una exposició, no?, a Calella.
1: A Alella, sí.
0: A Can Mañé, fins al 26 d'aquest mes. Uh-huh. L'exposició porta per títol Bitter. I jo, clar, quan vaig veure aquest títol, a mi me va portar amb una beguda. Perquè era el més fàcil.
1: Es diu Bitter.
0: Bitter, és veritat. Però en algun moment, no sé per què, la primera cosa que me venia al cap va ser, suposo que aquest nom no té res a veure amb aquesta beguda, o no sé si sí o si no.
1: No, bueno.
0: Però per què li vas posar aquest nom?
1: Bitter vol dir amarg.
0: Ah, amarg, perquè el bitter en realitat és una beguda amarga. Ah,
1: exacte. Llavors, això ho vaig treure d'unes paraules d'un poema d'un poeta americà que es diu Stephen Crane, i el poema es diu In the Desert. I són dos personatges que es troben al desert, uh-huh, i un s'està menjant el seu propi cor. És un poema una mica Beckett, eh? I llavors l'altre li diu, escolta, què tal? És bo? I diu, sí, és amarg. I l'altre li diu, però t'agrada? I diu, sí, m'agrada perquè és amarg i perquè és el meu.
0: Yeah.
1: I a mi això em va connectar justament amb aquest procedir en l'art, que seria des d'aquesta intimitat, no? Com que et menges d'alguna forma el que tu mateix construeixes a la vida, no? I per això li vaig posar aquest nom, i també pel tema del doble. L'exposició té molt a veure amb aquesta idea de doble, de simulacre i de còpia, no? Hi ha peces que estan copiades les unes de les altres, que estan repetides i idèntiques, i juga una mica amb aquest títol també, el que passa a l'expo.
0: És a dir, que si nosaltres anem a veure, bueno, tu ja ens has explicat una miqueta què és el que podrem... Què vas voler explicar tu en la teva obra, però si anem a veure la teva obra, trobarem... És a dir, no ens hem de sorprendre si veiem dues obres exactament iguales.
1: No, n'hi ha alguna que ho és. Després hi ha dues taules que també són iguals i passen coses diferents a les taules. Més que voler explicar coses, el que m'agradaria que passés amb les obres és que fessin coses a l'espectador, més que explicar, que fessin coses. O sigui, que tu veiessis, per exemple, hi ha dues teles molt grans de color groc. Doncs a mi m'agradaria que l'espectador, quan les veiés, tingués un sentit d'estímuls amb aquestes, amb aquests grocs, que fossin potser que li costés de veure, o que li costés de mirar-ho molta estona, o que pensés si aquella tela estava acabada o si no ho estava, o per què està penjada d'aquesta manera, més que no pas explicar una narració i que les obres il·lustressin aquesta narració. El que ha de fer l'art és interrompre una situació i tocar-te per algun lloc, no? Per això dic que les obres han de fer coses a l'exterior i no en un sentit interior d'una narració, d'alguna cosa que no hi és, sinó que puguem percebre directament, que puguem veure.
0: Hem de parar uns moments per anar a publicitat.
1: Molt bé.
0: Per tant, anem a publicitat.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
6: Ràdio Tordera.
0: Bé, dèiem que l'espectador, la persona que va veure l'obra, la teva obra, precisament primer tindrà una primera visió d'allò, i dèiem que, dèiem a micròfon tancat, que actualment nosaltres estem molt poc acostumats a mirar i a mirar en profunditat, mirem molt de pressa perquè la vida és molt accelerada, és a dir, les coses, com aquell que diu que si bé no tens temps de res i ja t'ha passat, és a dir, bueno, és a dir, intentes que tot funcioni ràpid, és a dir, i si no és valuós, no? El que no és ràpid.
1: Exacte, la productivitat, no? S'ha contaminat, diríem, a tots els àmbits de la vida, i a mi em sembla molt estrany que cedim tota l'estona, també, no? Que cedim a aquesta velocitat imposada.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè ens ho mengem, no? I tots sí. Fem igual, i tots ens queixem, i tots mai tenim temps
0: però,
1: de res.
0: Però continuem fent-ho.
1: Però no, o sigui, no hi ha cap acció realment per... Ostres, per dir, vale, fins aquí, escolta, fins aquí. No, sembla que no tingui topall.
0: L'altre dia parlava, amb, no recordo qui, que deia això de que te fan ara, a vegades que te fan una app o no sé què, o no sé quantos, perquè tot sigui més fàcil. En realitat és més fàcil, però no és més fàcil per després tenir temps de no fer res. No, és més fàcil per després fer més coses. És a dir, és com si estiguessin obligant contínuament el temps que tenim a ficar coses.
1: Està ocupat. Has de ser productiu,
0: sí,
1: tota l'estona, no? Llavors... També l'art és un lloc per poder-se avorrir. I avorrir infinitament, perquè si un artista no té el temps d'avorrir-se, mai tindrà el desig de no avorrir-se per fer una altra cosa. El pitjor que hi ha és un artista que estigui ocupat tota l'estona, tot el dia. O sigui, un artista ha de tenir temps per... Bueno, un artista i qualsevol persona. Fixa't, un nen, quan s'avorreix... I reclama, no? M'estic avorrint, no sé què. Si tu no li fas cas i el deixes que s'avorreixi, trobarà una manera creativa de sortir d'aquell avorriment. Si tu li dones el que sigui perquè no s'avorreixi, no està pensant per ell mateix sobre el desig del que ell vulgui fer. Inventar-se un joc, jugar amb una pedra o simplement seguir-se avorrint, no? Que no passa res. Llavors hauríem de tornar a avorrir-nos una mica més.
0: No, sí, la veritat és que sí. I a més, vull dir, parlant dels nens, els nens també demanen contínuament moltíssima atenció i llavors en algun moment has de deixar-los, bueno, que pensin ells, que busquin.
1: És el millor que pots fer, deixar-los que s'avorreixin i deixar que ells mateixos trobin quins mecanismes tenen per sortir d'aquí si volen.
0: No, la veritat és que sí. Bé, no sé si vols que parlem alguna cosa més, penso que ha estat una conversa interessant, com sempre, vull dir, perquè hem reflexionat sobre diferents coses. Jo convido aquí a la gent que li agradi la pintura i que tingui ganes de visitar, pues que vagi a l'Ella, a Can Manyer, que és un espai d'art, un espai
1: sí,
0: especial.
1: Sí, és un centre d'art de l'Ajuntament de l'Ella, que està molt bé, tenen molt bona programació, i podeu anar a les tardes de dimecres a divendres i després tenen obert els dissabtes i els diumenges al matí.
0: Dissabtes i diumenges al matí, ja
1: i
0: veieu.
1: I està fins al 26 de juliol. I si algú vol venir i m'ho diu, doncs també el puc acompanyar.
0: Pues ja sabeu. És a dir, teniu aquesta oportunitat, a més de que l'artista us faci una passejada per les seves obres.
1: Exacte.
0: I tingueu un guia cultural. Doncs bé, l'última cosa, tu creus que aquí a Tordera ens falta una sala d'exposicions?
1: Per favor, això seria meravellós. Sí.
0: Però tenim espais que pengem coses, però no són exactament sales d'exposicions.
1: És sempre, no? Depèn de quin format d'exposicions vulguis,
0: clar.
1: Però home, una sala seria, encara que fos, no fos massa gran, però amb unes condicions adequades, es poden fer coses molt, molt bones, vull dir, que sí, sisplau.
0: Bueno, doncs pues fem una demanda.
1: Fem una
0: demanda des d'aquí, una sala d'exposicions, perquè ja tenim una, sí, tenim moltes coses, la veritat és que tenim bastantes coses aquí a Tordera. Hem anat, també ens faltaria un museu, també, és a dir, però bueno, poc a poc. La qüestió és anar fent, no? No parar mai i anar continuant i fent coses perquè tots tinguem el món de la cultura al nostre abast. Gràcies, Teresa, per haver vingut i compartir aquesta estona aquí en aquest programa. Que...
1: Gràcies a tu, Carme.
0: I fins la propera.
1: Fins la propera.
0: Quan tu vulguis.
1: Molt bé.
0: Vale.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs i ara, jo, com que tenim moltes ganes de remullar-nos, perquè la veritat és que fa molta calor, jo m'ha vingut al cap una cançó de l'any 83 que es diu Vamos a la playa, que és d'un conjunt, que és un duet que es diu Rigueira, que és un duet italià de música italo-disc, que va néixer, que són de Turí. El grup es va estar fundat l'any 81 i van ser famosos per gràcies a aquest senzill que van crear l'any 83, des Vamos a la playa. I després van tenir molt èxit amb una cançó que també segur que recordareu, que és No tengo dinero. Qualsevol de les dues suposo que l'haureu cantat en algun moment. Doncs anem a escoltar aquesta cançó. Vamos a la playa.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal de consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
2: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudiï de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua, i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera. L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per al restabliment del servei. Escoltem a Jordi Joé, cap del servei d'Aqualia.
3: No puc posar una data perquè el filtre, o sigui, el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació del producte, de la solució.
1: L'Ajuntament preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat. El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que, si no arriba la subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: Avui arriba la tercera i última edició de l'Altra Clavé. El festival es fa a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol, i els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant. El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar. Escoltem el pescador Toni Navarro.
4: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada, i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el sonso creixi.
1: Arriba la tercera edició del Futmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada adreçat tant a adults com a futbol base local i comarcal. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica ve encapçalada novament per les altes temperatures. Unes temperatures que no pugen tant com ahir, i a l'interior de la comarca van pujar força, a la costa no tant, però sí que hem de dir que les temperatures, doncs, avui baixaran entre 2 i 3, 4 graus, segons el punt de la comarca on ens situem. Pel que fa als vents, en general bufaran fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra durant tot el dia d'avui, i hi haurà alguns núvols. Aquesta matinada, de fet, s'ha escapat alguna goteta en alguns sectors de la costa central del Maresme, tot plegat ben poca cosa, com de fet ja va passar ahir a la tarda, pluja de fang, pluja poc important, malauradament, una pluja que no regarà els boscos ni avui ni tampoc els pròxims dies. De fet, aquesta tarda, altre cop tornem a tenir, com ahir, núvols alts i mitjans que aniran tapant el cel, però sense precipitacions. Aquesta, de cara a demà, s'espera que la jornada torni a estar dominada per l'ambient assolellat, amb unes temperatures que baixen una mica, dissabte tornen a repuntar i diumenge tornarien a baixar lleugerament. En general, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació marcada per les temperatures plenament estiuenques i, sobretot, per la xafogor molt marcada.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Sí.
7: Bé,
6: Bueno, tal com us he dit al començament del programa, avui teníem diferents convidats, ara ja hem despedit a la Teresa Pera, i aquesta tarda, bueno, aquest vespre, no aquesta tarda, aquest vespre, ja sabeu que hi ha tres dijous que semblen allò de los jueves que brillen más que el sol, això és una dita molt antiga, però sí que hi ha tres jueves, doncs hi ha tres dijous que el Teatre Clavé fa una proposta que es diu L'altre Clavé. Aquest és l'últim dijous ja, perquè ja acabem, és a dir, és l'última proposta. I avui tenim amb nosaltres dos persones que seran les que formaran part d'aquest espectacle que veurem i que escoltarem aquest vespre. I que agraeixo molt que hagin vingut aquí a passar una estoneta amb mi i a parlar-nos de què és el que podrem escoltar aquest vespre. Bona tarda, Pol.
7: Bona tarda.
6: Moltes gràcies. Bona tarda, Montse. Moltes gràcies per estar aquí.
8: Bona tarda.
6: Bé, doncs jo el micro tancat, vull dir, li deia amb ell que bueno, tu ets, Pol, és una persona coneguda aquí a Tordera perquè has estat professor a l'escola al Teatre Clavé. Per tant, hi ha molta gent que te coneix i, a més, tothom et té molt ben considerat, és a dir, que això és molt important, que els profes siguin molt considerats, però jo també era profe, però bueno, és a dir, és important que te considerin.
7: Bueno, he tingut molta sort perquè he tingut alumnes també molt macos, vull dir que en realitat la sort és meva.
6: Bueno, que bé, bé, jo d'aquesta etapa, que ja fa temps, jo no me'n recordo quants anys fa que vas marxar.
7: És que jo tampoc, perquè abans ho pensava. Jo sé que vaig estar com 10 anys o 12.
6: Sí, molts anys vas estar.
7: Però no sé quan era. I abans ho pensava, no me'n recordo, i com al final és com una vida sencera, vaig viure molts anys aquí. Llavors no me'n recordo.
6: Jo de tu, també t'ho comentava, tinc un gran record perquè em va donar confiança en una obra de teatre en la qual jo havia de cantar, i jo no tinc molt bona oïda, llavors a mi això de cantar em donava pànic, i era terrible. Llavors ella em va donar confiança i vaig ser capaç de cantar. No cantava sola, eh? Si jo hagués hagut de cantar sola, em sembla que hagués anat tremendo. Però sí que vaig poder cantar amb la resta de companyes, i llavors va ser una experiència i jo vaig sortir supercontenta d'haver pogut fer-ho d'aquesta manera. Bé, aquest vespre veurem, bueno, ja sabeu que l'altra clave ha anat variant, no? A més ha anat incorporant coses noves. Aquest any hi ha una col·laboració, es fa també una petita tasta de gastronomia, no? Que de gastronomia de proximitat, que es fa en col·laboració amb l'Espai Agrari i la Baixa Tordera i el restaurant Can Casella, que a més, vull dir, és com una introducció una mica, és a dir, provar alguna cosa, fer un petit tast, perquè no és, en realitat, no és un sopar, no sé si la gent es pensava que fos un sopar, no és un sopar, si vols sopar, realment has d'anar després a la cafeteria i demanar un entrepà o el que vulguis, llavors sí que soparàs. Bé, però nosaltres no estem aquí per parlar de sopars. Senzillament jo introduïa el tema perquè la gent li quedés una mica clar. Què és el que veurem o escoltarem aquest vespre?
7: Vols explicar-t'ho, Montse, una mica?
8: Aquest vespre farem un concert amb una selecció de cançons que hem estat pensant que un bon fil argumental seria començar amb un món una mica oníric que sempre treballem, que seria la mitologia i l'aigua. Llavors començarem potser parlant de dones d'aigua des del foc, primer foc, després l'aigua, dones d'aigua, des d'on viuen, una mica algun poema de Peles Mestre d'una dona d'aigua, i després ja anirem cap al món real amb Mercè Rodoreda i farem un tast de dones treballadores més apartades de la societat, cansades, una mica un univers una vegada cada vegada més fosc de Rodoreda, i llavors ja acabarem amb peces que són textos nostres i això, una mica aquest món que hi ha contrastos entre les dones mitològiques i les dones del món real.
7: En relació a l'aigua també i al riu, no?
8: Sí.
6: És a dir, l'aigua serà el fil conductor, llavors?
8: Sí, l'aigua i les dones.
7: Sí.
6: Llavors serà un espectacle molt femení.
8: Sí. Sol ser-ho, sí.
6: Sí. Llavors, vull dir, nosaltres aquestes peces que tu ens estàs parlant, com que dius que són peces vostres o textos d'autors reconeguts, però que no, normalment no solem escoltar-los amb la música habitual que escoltem, és a dir, serà una mica bastant, és a dir, que haurem d'estar molt pendents del que estàs dient, del que ens esteu dient, perquè no ho reconeixerem, perquè a vegades quan escoltem música volem també reconèixer-la, diem, ah, mira, aquesta peça ja la conec, i tu en aquell moment ja te situes en aquella peça com aquell que diu que si bé la pots cantar o interpretar mentalment, no?
7: Clar, només la reconeixerà qui ens hagi escoltat una mica, perquè tota la música que fem és nostra, vull dir que no fem versions, és tot creació nostra, i si són textos existents, doncs les musiquem nosaltres, no?
6: Yeah.
7: Aleshores, jo crec que a la nostra música, bueno, tota la música entra a moltes capes. Llavors, si et vols fixar en el text, evidentment has d'escoltar el text perquè són textos molt poètics, però si no estàs amb el text t'entrarà com un aroma també a través de la pell, de la buida, de l'ambient que creem, perquè són cançons molt amb textures riques i...
8: Són molt treballades, no? És molt bonica aquesta pregunta que has fet, perquè realment és dir, com s'ha de preparar l'oient per rebre aquesta música? Doncs això que deia el Pol, no? Que hi ha moltes capes, i fins i tot a vegades hem fet algun concert que hi havia nens jugant al costat i també donava un aire molt bonic. Vull dir que tampoc cal que estiguis molt concentrat, però si ho estàs, i a més si ets melòman, realment les cançons estan molt, molt, molt treballades, i si no s'entén el text per les paraules, el Pol fa una feina d'harmonització increïble, que, bueno, que anem provant això sí, això no, i si ha de ser un moment del text que és més obert, que és més alegre, doncs ell fa una harmonia que et transporta cap aquí, que és un moment més fosc i més íntim, pum, portem l'harmonia cap allà, que també reinterpretem els poemes a la nostra manera. Però estan la música i el text no són dues coses totalment separades.
7: També, una cosa bonica que crec que fem i que ens agraeix molt la gent que ens escolta és que posem en context una mica cada cançó, i això també...
6: Això us ho anava a demanar. Pensava, és molt important a vegades, perquè sobretot a la gent que no, molts de nosaltres, jo seré aquest vespre allà, però no tothom coneixem absolutament tot, i a vegades el fet de que a tu te posin en context, t'expliquin una mica el que va, ja te preparen, no? Mm. És a dir, ho agafes d'una altra manera, és a dir, allò de tinc que escoltar una cosa i no sé de què va, no és el mateix, no entra de la mateixa manera. Jo era professora de literatura i jo moltes vegades explicava el context històric, perquè a vegades una obra literària és d'una manera determinada perquè està escrita en un moment determinat. Mm-hmm. En aquell moment, el mateix avui, aquest tema, no el tractarien de la mateixa manera, el tractarien d'una altra manera. Clar. Llavors, clar, jo trobo que és molt important el que tu m'estàs dient que fareu. Penso que sí, que ajudarà molt, ens ajudarà molt a interpretar-ho i a gaudir-ho més, no? Que, pues, jo penso que és una feina vostra, no? Que nosaltres...
7: Bueno, ens surt de manera natural, eh? Vull dir que no és algo molt, molt buscat, però sí que és veritat que el retorn que tenim sovint és que ho agraeixen molt, la gent.
6: Sí, sí, perquè és una... Bueno, jo t'ho dic per mi, és a dir, jo penso que és important, no? Perquè, bueno, a partir de la base de que tothom sap de tot i tothom ho entén absolutament tot, també és... No sé, és...
8: És ingenu.
6: Sí.
8: És que fins i tot quan ens vam posar música en Rodoreda, ens estàvem cada dia donant voltes sobre el mateix text. I això, què deu ser això? Què deu ser? Va, tornem-hi. I al cap d'un bastant temps vam dir...
7: De vegades, al cap d'un any o...
8: Sí, sí. Clar, és el reflex del riu. Ostres, com no ho havíem vist abans. I havíem llegit les crítiques, un munt d'articles, i no ho havíem visualitzat com ho vam visualitzar al cap de molt de temps de mastegar el text. Llavors, tota aquesta feina que hem fet també és una pena que es perdi, i clar, ens agrada explicar-ho.
7: Clar.
6: Em sembla perfecte. Doncs, a més, vull dir, a banda de la teva veu, no escoltarem el piano, no?
7: Perquè sí, bueno, jo també li faig segones veus de tant en quant.
8: Sí, però... Cada cop però... més principals i menys segones.
6: Què dius?
8: No, no. Prometo. Sí.
6: Què dius?
8: Està fet un vocalista...
7: No, faig el que puc, però ella té la... O sigui, la veu és ella i jo... a part d'embolcallar-la amb el piano, pues li faig segones veus.
6: Bueno, vull dir, perquè ja sabeu, és a dir, que nosaltres escoltarem piano, per tant, és a dir, aquests dies hem escoltat guitarres, també hem escoltat altres instruments, doncs avui bàsicament el piano serà el que ens acompanyarà, no?, a través d'aquest món musical, a través de l'aigua, a través de les dones d'aigua. Perquè una dona d'aigua què és exactament?
8: Una dona d'aigua és una fada catalana que comparteix molts trets característics amb totes les fades relacionades amb l'aigua d'Europa. I la peculiaritat de les dones d'aigua, que és el que ens agrada molt, és que no són immortals, però viuen més de 1000 anys.
6: Ah, vale.
8: O sigui, són com déus locals, de quilòmetre zero. Llavors, elles no tenen grans poders, però en tenen algun com preveure el futur amb un mes vista, no gran cosa, però una miqueta sí. I llavors et poden ajudar a que no tinguis penúries econòmiques, tampoc no et poden fer gaire ric, però són una mica com l'aigua, que t'ajuda a viure i et dona, et manté, et...
6: I ara que aquests dies en tanta calor que només ens diuen que bevem aigua, no? Mm. És a dir, realment veus la importància de l'aigua, no? Diuen, beu aigua, beu aigua. Aquí nosaltres en aquest moment tenim un problema, no sé si ho sabeu, tenim...
7: A Tordera.
6: No, a Tordera. No, no podem beure aigua de l'aixeta, ni podem cuinar tampoc, perquè està contaminada, i llavors hem de gastar... Bueno, jo ja bevia, l'aigua de Tordera no és gaire bona, eh? Normalment l'aire de les canonades a vegades no és gaire bona. Jo ja bevia aigua de embotellada, però a més ara, vull dir, l'has de beure... Per tant, la importància de l'aigua, no? L'aigua és fonamental a la nostra vida, no? L'aigua dels rius, l'aigua del mar i el cuidado que hem de tenir amb l'aigua, no? Perquè aquesta aigua està contaminada, pues perquè no s'ha tractat d'una manera adequada, no? No sé. Sí.
8: Jo crec que la mitologia catalana, i com totes les mitologies, mantenen aquests éssers, aquestes deïtats, per donar una entitat a aquestes coses importants que a vegades amb el capitalisme, amb el dia a dia i tot això es van destruint. I en canvi hi ha com aquesta consciència que ha perdurat al llarg de tants segles, malgrat tot, perquè ara encara la gent sap què són les dones d'aigua normalment. I tot apuntaria que desapareguessin l'imaginari col·lectiu català, perquè és interessant, però la gent ja no reuneix a la vora del foc, la gent ja no xerra tant, i en canvi segueix, i ara es fan milions de llibres de mitologia, s'han fet sèries, hi ha un gran interès per tot això. Jo crec que és per recuperar una mica la visió del món de les persones. O sigui, és com rebre l'herència de com es vivia abans, com es veia el món, com s'interpretava. I trobo que a través de la mitologia es descobreixen moltes coses del poble, de l'essència.
6: Bueno, és una mica... Diria que recollim una mica la cultura popular, que no s'ha de perdre mai, que va de boca en boca, no? Que és una cosa d'aquelles que sembla que encara que no estigui escrita, no? Perquè sembla ser que el que realment es transmet és el que escriu, però en realitat també hi ha una part oral que la gent explica, no? No sé, els contes aquests que expliquem, que cadascú a més li posa una mica de salsa, no? Però que en realitat no han llegit mai aquest conte, no? La teva mare a vegades t'ha explicat un conte i no l'ha llegida, li va explicar la seva mare o la seva àvia i tu expliques, doncs la mitologia una mica també aquest tipus de també funciona això, de boca en boca, no?
8: Clar, coneixements de dir aquest gorg és perillós, doncs allà hi havia un dimoni, bla bla bla, i la gent s'ho va explicant, vigila amb el gorg negre que hi havia, no sé què. I era la manera que tenien de dir, denunciar, doncs, coses que passaven a l'entorn més immediat.
6: Ja. Yeah.
8: Sí. Bueno, és que és molt interessant. M'estaria tota una tarda a xerrar. I
6: un matí
8: i dies, m'encanta. Bueno. Sí, que talleu-me, sisplau.
7: No, jo no volia deixar de comentar que tenim una col·laboració que ens fa molta il·lusió aquest vespre, que és amb l'aula de dansa del Teatre Clavé. I farem una... Bueno, hi haurà una sorpreseta amb tres alumnes de l'escola de dansa que ens fa molta il·lusió. Qui vingui, pues, tindrà una sorpreseta.
6: És a dir, ja sabeu que aquest vespre doncs podem anar... Jo ja aniré, vull dir, jo soc de les assídues perquè m'agrada molt la dansa, el teatre, la música, però molts de vosaltres també us agrada, i a més passar una estona ja tranquil·lament, és a dir, mentre pots gaudir-ne de tot això, ja sentats, i després, després xerrar sobre el que has vist, no? Sobre, i comentar-ho. Doncs és superinteressant, no? I aquesta proposta que ens fa el Claver de situar-nos a la plaça, no? Per prendre la fresca, que de fresca quasi bé no n'hi ha. És a dir, porteu-vos un vano, perquè, perquè de fresca no n'hi ha. Quina, bueno, això del canvi climàtic, que hi ha gent que diu que no n'hi ha, em sembla ser que deu ser que deu de tenir aire condicionat tot el dia i deu anar-hi ell, perquè és que el canvi climàtic en realitat està aquí, no? Mm. No sé si voleu explicar-me alguna cosa més. Jo penso que, no sé, si creieu que jo us hauria de preguntar alguna cosa per aclarir una mica més el que veurem aquest vespre.
8: Només dir-vos que avui farem per primer cop tres cançons seguides d'un disc que estem gravant nou.
6: Ah, molt bé.
8: I és un moment especial, bueno, que reservem així per Tordera, de dir, va, fem el cicle
6: moltes
8: de les
6: gràcies.
8: Molineres.
7: Sí.
8: I és bastant... És primícia. Mm. És primícia.
6: Ah, molt bé.
8: I vam dir, mira, Tordera és un lloc idoni. A més, ara m'estava fixant que Tordera, si traiem la T, podem fer Rodoreda.
6: Ah.
8: Amb les
7: és anagrama, no?
8: És anagrama.
6: Molt bé.
8: Dic, mira, ideal.
6: Pues bé, molt bé.
7: Re, jo només si...
6: No, sí, tenim
7: que,
6: temps, eh?
7: Vale. Com que moltes vegades ens demanen que ens descrivim, que fem. Que,
6: bueno, que, clar,
7: llavors,
6: està bé.
7: Jo no sé explicar què fem, però sí que sé dir que el que fem és molt estimat, ens és molt preuat i és singular. I aleshores, en aquesta època en què sembla que si no ets una proposta de masses o mainstream no tens interès, pues crec, m'agrada reivindicar que les coses singulars, quan si pots anar a presenciar aquesta singularitat, pues és com un regal de la vida. Llavors, nosaltres ho compartim amb qui ens ve a escoltar, i per nosaltres també és un regal, però és com aquesta cosa especial de que la nostra cosa peculiar us l'oferim i esperem que us agradi.
6: Moltes gràcies, vull dir, està bé. Mira, abans amb la pintora, bueno, amb la Teresa, que abans hem parlat, parlàvem de coses singulars, de l'art. L'art té molta singularitat, i a més, jo li deia que ahir havia anat aquí els dimecres, la biblioteca fa una proposta, fa espectacles, i ahir hi havia unes lectures, i la veritat és que era molt singular, era molt especial, i fins i tot les intèrpretes al final ens van dir que una mica ens agraïen que haguéssim estat allà veient-les, que no era una cosa que costava molt, perquè la veritat era un espectacle que costa molt, però això és important, no? És a dir, no anar a veure el que veu tothom, allò, lo de les masses, perquè això també t'enriqueix com a persona. És a dir, senzillament, si segueixes tot, que tot és tan fàcil, que a més te posen una pastilleta, te la prens i ja està, vull dir, amb això no t'enriqueixes, perquè tu no has de fer cap mena d'esforç, tu... Ja està, no? Ja estàs allà, tranquil·lament, que m'ho donguin tot, i que a més ara ens estem tornant molt còmodes, no?
7: Mm-hmm.
6: I volem que tot sigui molt fàcil i...
7: Ens ho donen tot molt mastegat.
6: Molt mastegat, sí. I si no està mastegat, doncs... no? Perquè he de fer un esforç.
7: Sí, nosaltres la feina de mastegar-ho l'hem fet nosaltres a l'estudi. Mm-hmm. Llavors us oferim, i llavors cadascú que agafi el que vulgui.
6: Exacte. No. Molt bé. Doncs jo us agraeixo molt que hàgiu vingut aquesta tarda aquí. Nosaltres ara, vull dir, continuarem amb el programa, tenim una altra entrevista, perquè avui ha estat una tarda d'entrevistes que a mi m'encanta, vull dir, poder parlar amb la gent, que és el més interessant, el més enriquidor, no?, per tots. És a dir, a més, suposo que també pels nostres oients, que anar coneixent diferents opinions i diferents maneres de veure coses dintre del món de la cultura. Bé, doncs us deixo aquí, que us vagi molt bé aquest vespre. Jo us veuré allà a primera fila, o a segona o a tercera, no sé, m'han col·locat, i ens ho passarem molt bé. I ja sabeu, si alguna vegada teniu ganes de compartir el que esteu fent a través dels micròfons de Ràdio Tordera, tu tens el meu telèfon, doncs només estic a mirar, Carme, doncs m'agradaria explicar-te que anem a fer una cosa, tal, doncs cap problema, vull dir, aquí tens els micròfons.
7: Doncs moltes gràcies i per molts anys.
8: Per molts, ai, anava a dir mateix. Que bé, moltes ganes vale. De tornar, hem estat superbé.
6: Molt bé, gràcies. Doncs ara ens n'anem uns segons a publicitat.
9: Mira. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, continuem amb aquest programa que avui bàsicament va d'entrevistes, és a dir, hem escoltat ara fa uns moments els intèrpretes que tindrem aquest vespre a l'altre claver. Recordeu que aquest dijous és l'últim dia, que és una edició que uneix arts escèniques, gastronomia de proximitat. El festival és un espai de trobada entre artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre, i enguany proposa una proposta gastronòmica formada per tres barquetes exclusives i una beguda, amb la possibilitat d'afegir-hi un plat complementari de la cafeteria del teatre. Aquesta vespre tenim les tres barquetes, que són de petit, una barqueta, una cosa de petita, eh? És una és de tomàquet confitat en crema de formatge i alfàbrega, una altra és una croqueta vegetal de pastanaga i carbassa amb maionesa d'herbes, i una altra és un tacó vegetal amb fulla d'enciam amb verdures saltejades. Recordeu que la proposta artística és a les 22 hores, i que ja hem parlat amb en Pol i amb la Montse, que i a més tindrem alumnes de l'escola de dansa que també interpretaran alguna peça. I bueno, ja sabeu que a més part de la taquilla es destina a la campanya Compromís i Cultura, que enguany té Hatakendeia com a entitat beneficiària, i que cada vespre ha sigut una persona diferent al que s'ha dedicat aquests diners que hem anat recollint. Bé, com us deia al començament del programa, després avui parlarem amb Joan Carles Barrera, el president del Cercle d'Història de Tordera, que jo ja ara ja tenia una mica de múlica amb tanta gent, i que a més veia que el programa, vull dir, hi haurà una conferència sobre el tordarenc Salvador Soliva Romaguera, és un botànic tordarenc, que a més es farà aquest proper dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric, però que a més en el programa ve el que es fa el dia 25. Ah, jo vaig pensar...
1: Una altra conferència.
0: És una altra conferència, no sé si la repetiràs, però bueno,
1: no,
0: vull dir...
1: No, és diferent.
0: Bé, és pel dia 25, i per tant jo pensava, bueno, a veure... en principi, agrair-te que tu hagis vingut aquí aquesta tarda, i bueno, qui és aquest personatge del qual ens parlaràs aquest dissabte?
1: Doncs mira, és un personatge nascut aquí a Tordera, al segle XVIII, el 1750, molt, molt lligat al principi a la nostra vila, però que va marxar per la seva feina de botànic i va estar treballant en el Jardí Botànic de Madrid, i també va ser metge de la cort reial del primer Carles III i després Carles IV.
0: Quin personatge, no?
1: Sí, sí, a més, hi ha anècdotes molt divertides que jo us recomano que demà vingueu a escoltar-les, però entre elles, bueno, aquí a la vila de Tordera llavors hi havia un cultiu d'una planta que ara ja no es fa aquí a Tordera, però encara es continua utilitzant molt, que potser algú la coneix, que és el sen o el senet, que és una planta que es pren quan algú té problemes digestius per poder evacuar. I bueno, doncs ell la va promoure molt, de fet va escriure una dissertació, un llibre sobre aquesta planta per promoure-la que es cultivés aquí a Tordera. Uh-huh. I després hi ha una altra planta molt que ell no la va descobrir, però sí que la va promocionar, que és la Maria Lluïsa.
0: Jo en tinc a casa.
1: I explicarem també per què es diu Maria Lluïsa.
0: Ah, vale. I no es pots dir per què estic ballant, pensa un petit...
1: Bueno, doncs era una princesa, que era la Maria Lluïsa de Parma, que després va ser doncs, la consort i reina, que li feia molt mal la panxa i li va posar el nom doncs, perquè, bueno, o es diu, que pels problemes digestius que tenia, doncs va prendre aquesta... li van posar el nom d'aquesta princesa.
0: Molt bé, no? Vull dir... Bé, a més, no, el nom és maco.
1: Sí.
0: A mi m'agrada molt.
1: Sí.
0: I és una herba que la veritat és quan la toques, és a dir, fa una olor molt especial, fa unes floretes petites, no? Les flors no són gaire grans, però només que la toquis, que la rossis, ja fa una olor
1: molt cítrica.
0: Molt cítrica, molt bona olor.
1: I no és d'aquí, ens va arribar d'Amèrica. En aquell període ens arribaven moltes plantes perquè teníem les colònies, i aquest personatge, en Salvador Soliva Romaguera, doncs s'encarregava de veure les propietats que tenia, venien medicinals, de fet era una persona molt acurada en la seva feina, i va escriure llibres doncs, de les aplicacions que tenien aquestes plantes i per què servien.
0: Bé, doncs aquesta conferència, vull dir, de la que escoltarem tot això, és a dir, aquest personatge, a més que tu dius que va marxar d'aquí perquè, bueno, perquè va anar a treballar a la cort, que ja
1: sí, sí, va anar a Madrid.
0: I va tornar?
1: No, va morir molt jove, va morir als 48 anys. Es pensa que va morir allà, no ho sabem, vale? Sí que es va casar amb una noia doncs, que el seu pare havia treballat d'apotecari aquí a Tordera, que també és molt conegut com a botànic, que és Palau Verdara, que doncs, bueno, doncs, es va casar amb la seva filla i després també treballava amb ell allà a Madrid, de botànic.
0: Sembla mentida, no? A mi me sembla com que un botànic és una persona bueno, no sé, jo no la relacionaria amb la farmàcia, però una mica, per lo que tu estàs dient, aquest senyor també es dedicava una mica a fer guariments, per tant, una mica de...
1: Sí, hem de pensar que en aquella època les principals coses farmacèutiques, els productes farmacèutics, i encara avui en dia, doncs sí, venen de derivats de les plantes. I en aquella època que hi havia moltes expedicions doncs, per la zona d'Amèrica i que es descobrien moltes plantes, doncs hi havia un interès molt important per veure si tenien propietats i utilitats. I això que t'he dit del senet, de que es cultivava aquí a Tordera, era perquè el senet s'importava d'Orient i el cost era molt elevat i el que volien era, doncs, que el tingués abast tothom, per això va haver-hi molt de cultiu de senet aquí a Tordera, en aquella època.
0: Jo és que no l'havia sentit mai, aquesta planta.
1: Pues busca-la, perquè, a més, és que, entre cometes, és genial, eh? Tu la prens a la nit...
0: Sí.
1: I a l'endemà al matí pots evacuar perfectament. No és com aquestes coses o pastilles que la prens i de seguida has de sortir corrents per anar al lavabo.
0: Sí, clar, que llavors és una... És a dir, no te la pots prendre segons on t'estiguis.
1: Exacte, exacte.
0: Aquesta és una he d'estar a casa preparat per sortir volant, no?
1: És un remei natural i que doncs, té el seu efecte a llarg termini i que no provoca cap tipus d'efecte secundari.
0: Clar, és que, a més, vull dir... Clar, és que la botànica, ara que ho penso, també... clar...
1: En aquella època, bueno, i avui en dia, la botànica també va lligada a la farmàcia, però també doncs, a l'agricultura, al cultiu, vull dir, és que és... vivim de gràcies a les plantes.
0: Sí, gràcies... Bueno, ja mengem moltes plantes, no? Mengem molta verdura, i ara que estem a l'estiu i tenim molta calor, encara mengem més tomà.
1: No, però jo et dic més, vivim gràcies a les plantes, són les que ens produeixen l'oxigen que respirem.
0: Ah, ostres, amb això sí que...
1: Si no hi ha plantes... Bueno, pot haver-hi plàncton, no?, que sí que també faria la mateixa funció, però...
0: No, però per això jo ara, que avui parlava amb el meu home i deia, ostres... No pots, ens haurem de tornar a dedicar a plantar arbres, perquè això de que se vagin cremant els arbres malament, perquè no tindrem tant oxigen.
1: I a més, fan una funció amb aquests problemes que tenim de l'acumulació de diòxid de carboni, doncs el que fan és tota la resta, no? Ells ho van acumulant, el diòxid de carboni, van doncs, reduint els nivells que hi ha. Però bueno, això seria un altre tema, eh? No aniria lligat al que parlaré demà de Salvador Soliva, eh?
0: Bueno, però vull dir, ja que parlàvem... És que clar, la botànica només, encara que sigui només a nivell casolà, bueno, la sopa de farigola, la gent sempre diu que tinc moltíssimes propietats. Jo la meva àvia cada vespre es feia, és a dir, que ella... Nosaltres podíem sopar el que sopéssim. Ja quan jo anava al pueblo, a casa de la meva àvia, i passava els estius allà, allò que feien abans, que en lloc de fer colònies ens enviaven al pueblo, la gent que tenia pueblo, i anàvem allà a passar l'estiu. Jo recordo que ella cada vespre es feia un tupí, que era com
1: una
0: olleta
1: petita
0: de fang, de sopa de pa, de pa amb farigola i un i all.
1: Sí.
0: I era una cosa... I ella sopava sempre el mateix.
1: La farigola és molt desinfectant, va molt bé, i l'all va molt bé pel cor. O sigui, no sé quina edat va viure la teva àvia.
0: Molts anys, va viure en un atípic d'any. Sí. Però sí, ella... És a dir, nosaltres podíem sopar el que volguéssim, però ella, a banda d'això, sopava sempre això, i després... Pues jo què sé, el que sigués, si menjava nous, jo què sé, ous, el que fos, no me'n recordo, no? El que donava la meva tia per sopar. Però sí que la sopa de farigola, vull dir, era molt, molt important, no? És a dir, que en realitat, i això que tu dius que és molt desinfectant, no?
1: Sí, sí, sí, és un potent, bueno, d'aquí el nom farigola, no? És herba per curar la gola, quan tens alguna infecció.
0: Sí, sí, i fer
1: gargarismes.
0: Fer gargarismes, hi ha gent, sí. És a dir, jo recordo que jo que treballava, i tu també que hem treballat en la docència, que a vegades la veu, si no la saps impostar bé, te quedes sense veu. Deien que fer gàrgares de farigola anava molt bé, amb mel.
1: I amb mel, la mel també, mel. Doncs és un... Bueno, i que en definitiva la mel surt gràcies a les plantes també, o sigui, que és tot bueno, va lligat.
0: Tot va lligat, en realitat, fixem que si no tinguéssim plantes no existiríem. Per.
1: No, jo crec que no. O sigui, anem lligats. O sigui, hi ha una relació, diríem, de simbiosis entre les plantes i tots els éssers vius.
0: Clar, no solament els humans, no, els animals, no?
1: Tots els éssers vius.
0: Clar, tots els animals, perquè, clar, tots els animals en algun respiren, per tant, consumim oxigen... Sí.

0: les plantes no hi ha llum, no poden fer la fotosíntesis, però la respiració no ens la treuen. Elles, és que no, tot el contrari, l'alegria que ens dona una planta i l'oxigen que ens dona no.
1: I tant, jo avui que és el meu sant m'han regalat un ram de flors i he estat contentíssima.
0: Oi, que bé. doncs mireu, demà si us acosteu...
1: Dissabte.
0: Dissabte, no és demà, és dissabte.
1: No, demà passat.
0: Us farem un tastet de Maria Lluïsa.
1: I a més
0: també hi haurà una crema catalana amb Maria Lluïsa.
1: Toma! Mireu, a més, no solament escoltarem un tema molt interessant sobre aquest personatge que es diu Salvador Soliva Romaguera, sinó que a més tindrem tast de crema catalana amb Maria Lluïsa. I què més has dit?
0: I un gotet de Maria Lluïsa, doncs, fresquet, que la gent es pensa que totes les infusions han de ser en calent, i no, també un cop estan fetes es poses en fresc, i estan magnífiques.
1: També.
0: Penseu ara amb la gent que pren el té fresc, no?
1: Vull dir, sí, el té fred, que està boníssim.
0: O el cafè, que el cafè també ve d'una planta.
1: També. Jo ara a l'estiu... El cafè, la xocolata. Jo és que aquí davant en Joan Carles m'ha assenyalat. Jo, com que avui és el meu sant, he portat una capsa de bombons i l'he deixat aquí perquè els convidats anessin agafant bombons i venien. Volia celebrar el meu sant d'alguna manera. I llavors, doncs sí, la xocolata, clar, també una
0: que
1: plata
0: la xocolata
1: del cacau.
0: Diuen,
1: no?
0: Que hi haurà un problema d'aquí poc.
1: Sí?
0: Sí, perquè el cacau es veu que només creix a uns determinats llocs, amb una temperatura molt regulada i tal, i bueno, els canvis que esteu veient, no?, de temperatures extremes i tot això, pot fer que desaparegui una de les coses més preuades que tenim, no?, que és el cacau, el plaer del cacau.
1: Molines. Doncs hi ha gent que és molt consumidora de xocolata, és a dir, portarà un greu... O pujaran moltíssim els preus, també.
0: Pujaran els preus. Sempre n'hi haurà, perquè això sempre es podrà cultivar,
1: sí,
0: algun hivernacle o alguna,
1: sí,
0: cosa, però clar, no
1: però
0: és el mateix
1: ja
0: que en
1: no
0: natural.
1: Serà com
0: no,
1: ara.
0: No serà el mateix.
1: Perquè la xocolata ara és una cosa bastant a l'abast de tothom, és a dir, bueno, qui no ha berenat pa amb xocolata? És a dir, era el berenar típic de fa molts anys, un tros de pa, una llesca de pa, amb una mica d'oli, depèn d'aquí, i una pressa de xocolata, no?
0: I abans hem de pensar que la xocolata no es prenia dolça. Es prenia amb pebre i sal.
1: Ah, jo amb sal... A mi m'agrada molt la xocolata amb sal. Però suposo que és que la meva mare es va estar molts anys visquent a França, i a França és bastant, es consumeix bastant amb sal. I és molt bona, no sé si l'heu tastat mai, però la xocolata salada... té una cosa especial, i és molt bona. No és molt salada, no és allò de dir...
2: Jo una cosa que he provat, que seré l'únic dels tres, xocolata però amb truita de patates, com si fos una truita de patates amb patata.
1: O això ja ho trobo. No sé si m'acaba d'agradar.
2: És un experiment que va fer un xocolater i que li ha sortit bé.
1: Ah, sí?
0: Bueno, hem de pensar que entre una truita i una crep... no hi ha massa, no? I les creps sí que es mengen amb xocolata.
1: És veritat, perquè hi ha farina, bueno, clar, es fa...
0: Amb ou, no?
1: També. Amb ou, també, sí.
0: Sí.
1: Podria ser. Estaria bé.
0: Pizza amb xocolata.
1: Bueno, és que saps què passa? Que nosaltres aquí a Catalunya sí que mengem dolç i salat, però no tothom ens mira quan diem allò que diem que mengem, jo que sé...
0: Jo voleu que, aviam,
1: peres,
0: no té res a veure.
1: Peres, ànec amb peres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ànec amb peres o conill amb xocolata o coses
1: sí,
0: així.
1: Sí, jo poso xocolata amb els arrostits.
0: El berenar més millor que tenia quan era petit és que menjava xocolata blanca amb un tros de xoriço picant. Toma. I pa amb tomàquet.
1: Olin! Això sí que és una barreja especial, no?
0: Bueno, no té res a veure amb això, però bueno. Si qui ho vulgui provar, que ho provi. Que...
1: Sobretot xocolata blanca.
0: El xoriço picant.
1: Per un contrast, no? És a dir, que devia ser molt bo. Doncs bé, no sé què ens vols explicar més sobre aquesta conferència, que ens animi a escoltar-te el proper dissabte. Què et sembla?
0: Bueno, s'explicaran unes quantes anècdotes de l'època, vale? del segle XVIII, i bueno, del personatge, tot una mica el que en sabem, perquè tampoc no és que en sapiguem massa, però bueno, és un personatge d'aquí de Tordera. I bueno, ho complementarem amb anècdotes d'aquella època.
1: Bé, molt bé. És a dir, clar, cercle d'història ens farà el context històric.
0: Exacte.

0: És a dir, només faltaria, no? És a dir, si no, no serien del cercle d'història. Bé, doncs, no sé, Joan Carles, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No,
0: jo
1: abans,
0: penso...
1: abans parlaves de la conferència, però la conferència de Festa Major, que deus de ser el programa que tens, no?
0: No, jo, no? mira, de juliol, està equivocat, eh? Ah. Mira, veus, juliol, posa dissabte 18, i llavors no hi és, i en canvi en el dissabte 25 hi és.
1: Ah,
0: està
1: bueno,
0: equivocat.
1: Sí, està equivocat. És que es va canviar la data perquè hi havia la coincidència amb un aplec.
0: Ah,
1: i per això s'ha adelantat una setmana.
0: Vale. No és que estigués equivocat, sinó que s'ha decidit canviar... Bueno,
1: canviar-ho
0: que...
1: per no coincidir amb un aplec. Per
0: això normalment, vull dir, és una... No, bueno, està molt bé aquest tríptic, eh? És a dir, perquè ens dona una idea del que, del que podem anar a veure, però clar, sempre és allò que diuen que sempre es pot canviar, les dates es poden canviar. Però jo quan ho buscava, deia, pues sí, ho posa el dia 25, però vaig tenir que mirar una altra vegada.
1: Van tenir que canviar per la coincidència amb una plec, i llavors doncs, potser la gent no tindríem tanta assistència, i bueno, per això es va fer el canvi.
0: Molt bé, d'acord. Doncs bueno, jo espero que tinguis molt d'èxit, anirem a prendre tota la Maria Lluïsa. Bueno. Jo, si vols una branqueta, puc portar una mica. Tinc la planta bastant xula, eh? Vull dir, i a més jo la podo bastant quan toca, i després brota.
1: És una planta molt maca,
0: molt agraïda.
1: Bueno, és fa arbust, eh? Arriba a créixer una mica.
0: Sí, és un arbust. És un arbust, no és una planta, és un arbust. Però bé, a més, a mi el que més m'agrada és tocar-la perquè desprengui aquella olor.
1: Molt bona, una olor molt bona.
0: Faig així i la frego una mica, perquè, i a vegades n'he agafat una branca i he posat al cotxe, és a dir, que sí que m'agrada molt. Sí, sí. Bueno, doncs, molt d'èxit en aquest dissabte, i esperem que hi hagi molta gent que pugui gaudir d'aquesta conferència i de tastar la Maria Lluïsa en diferents versions.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: De res, a vosaltres. Ja saps, aquí sempre teniu els micròfons oberts quan vulgueu venir a explicar qualsevol cosa de les que prepareu.
1: Més endavant. Si vols, tot ho faig. És que per això te deia que hi ha una conferència de Festa Major que s'organitza conjuntament amb el...
0: Conferència
1: amb la nostra dansa.
0: Baix festius del segle XX a Tordera.
1: Correcte.
0: El dimarts 18.
1: Sí, aquesta bueno, també...
0: Si la vols anunciar ara o si vols venir més tard.
1: Ja vindrem més tard. I no? En parlarem, perquè també doncs, aquest any... Em van comentar que probablement la setmana que ve o d'aquí poc sortirà el programa de Festa Major.
0: Yeah.
1: I aquest any també hi haurà la pujada al campanar. Que la gent es podrà inscriure a través d'un telèfon o a través d'un correu electrònic, perquè, clar, el número de gent que pot pujar al campanar és poca, i sé que hi ha molta gent que li fa gràcia.
0: Bueno, clar, vull dir, sí. Sé que hi ha gent que fa cua, o com a mi té moltes ganes i que no ha pujat.
1: Bueno, doncs d'aquí poc sortirà.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Joan Carles, per estar benvingut aquesta tarda aquí amb nosaltres. I ara ens n'anem, si tu t'assembla, Pons, posarem una mica de música. Primer tenim publicitat, doncs posem publicitat, i després escoltarem una mica de música. Que mireu, que ja com que estàvem parlant d'aigua, abans hem parlat d'aigua, amb les dones d'aigua i més aigua i aquí la platja i no sé què, em sembla que ens anarem a agafar un submarí de color groc, i escoltarem aquesta cançó tan divertida, que després us explicarem una mica la història d'aquesta cançó del submarino amarillo. Doncs gràcies i fins una altra.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera, i al telèfon 666 50 27 50.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera.

Bacana.

Bé, doncs ens hem endinsat dintre de l'aigua amb un submarí que és de color groc. No sé, segurament que vau veure els dibuixos animats perquè van fer una pel·lícula. Doncs us explico una mica d'aquesta cançó perquè, mireu, és una cançó dels Beatles, que segur que tothom coneixeu, que la canta en Ringo Starr, que en Ringo Starr no va cantar mai ell, no cantava. És una canció que la van composar en Lennon i en McCartney, la van gravar el 26 de maig i després la van tornar el 1 de juny del any 66. I la pertanyia a un àlbum que es deia Revolver. Va ser l'única cançó que va cantar en Ringo i que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits. En Paul deia que el Submarino Amarillo era un dolç molt sucrat que ja havia provat alguna vegada a Grècia. És a dir, no penseu que parlaven d'un submarí, sinó senzillament parlaven d'un postre. La cançó mai la van interpretar en directe pel grup, perquè ja a mitjans del 66, que és quan va sortir aquesta cançó, ja van deixar de fer gires i per aquest motiu només no va estar tocada mai en viu. I no estan com posterioritat, Ringo Starr sí que l'ha interpretat en les seves gires en solitari i també alguna vegada l'ha cantat en Paul McCartney sobre aquesta cançó. I ara, com us deia abans, recordarem alguna de les activitats que tenim aquest cap de setmana. D'aquest cap de setmana, demà divendres, recordeu, tenim l'audició de sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles a l'Esplaça de la Grècia. Organitza la nostra dansa. I ja que parlem de la nostra dansa, recordar-vos que el proper dimecres, que és l'últim dimecres del Festival Multipolar, hi ha una cantada amb motiu del 50 aniversari de la nostra dansa amb el coral Palatiolo del poble d'aquí, de Palafolls. Bé, després també el divendres, i no tenim res, tenim a més d'això, no tenim res més, el dissabte, bueno, sí, anem a dissabte ja. El dissabte tenim la trobada de gegants i trobada de gegants a les 6:15 de la tarda, la 39a trobada de gegants a la plaça Lluís Companys, i al final acabarà a la plaça de l'Ajuntament. També ja sabeu que la nostra dansa no solament fa les sardanes, sinó que de tant en tant fa balls tradicionals. I aquest divendres, precisament, fa balls tradicionals amb el grup Els Presseguers, també a la plaça de l'Església, i podrem escoltar Els Presseguers i ballar aquí en tots els que tingueu ganes. Això seria una mica el que es farà aquest cap de setmana. I també felicitar a Masmora, que perquè tenen les seves festes d'aquest cap de setmana, i per tant felicitar-los des d'aquí per aquest, les seves festes. I ja res més, vull dir, avui ha sigut un dia molt intens, hem tingut aquí molta gent i també voldrem acabar amb una cançó molt coneguda, molt coneguda. No sé si la recordeu, una cançó de que es deia Eva Maria se fue, que és una cançó d'estiu que l'interpretava un grup madrileny anomenat Fórmula Quinta. Per tant, és una cançó coneguda que suposo que tots heu cantat amb alguna vegada i heu ballat segurament perquè es toca molt a les festes majors. Doncs amb aquesta cançó m'acomiado de vosaltres esperant trobar-nos aquesta propera setmana amb aquest programa que a l'estiu agafa el nom de Sota els Til·lers, perquè estem a sota dels til·lers i perquè busquem la fresqueta dels til·lers que tenim aquí davant de l'emissora. Per tant, fins la setmana vinent, i agrair a Pons i a tots els convidats que han estat aquí acompanyant-nos aquesta estona de ràdio, i ara escoltem Eva Maria se fue.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca.
2: L'alcaldessa Elisabet Mejía exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat. Ens ho diu l'alcaldessa Elisabet.
3: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera.
2: L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per al restabliment de servei. Ens ho explica Jordi Juí, cap de servei d'Aqualia.
4: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació dels productes de la solució.
1: El consistori preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat.
2: El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que, si no arriba la subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Ho explica Elisabet Mejías.
3: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: Avui arriba la tercera i l'última edició de l'altre claver.
2: El festival es fa a les 10 a la plaça Miquel Martí i Pol.
1: I els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant.
2: El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar. Ens ho diu Toni Navarro.
5: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna a l'aigua que impedeix que el Sonso creixi.
1: Arriba la tercera edició del Footmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi.
2: El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada, adreçat tant a adults com al futbol base local i comarcal.
1: Parlem també del temps, de la previsió meteorològica aquest dijous, però els propers dies els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve encapçalada novament per les altes temperatures. Unes temperatures que no pugen tant com ahir, i a l'interior de la comarca van pujar força, la costa no tant, però sí que hem de dir que les temperatures avui baixaran entre 2 i 3, 4 graus, segons el punt de la comarca on ens situem. Pel que fa als vents, en general bufaran fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra durant tot el dia d'avui, i hi haurà alguns núvols. Aquesta matinada, de fet, s'ha escapat alguna goteta en alguns sectors de la costa central del Maresme, tot plegat ben poca cosa, com de fet ja va passar ahir a la tarda, pluja de fang, pluja poc important, malauradament, una pluja que no regarà els boscos ni avui ni tampoc els pròxims dies. De fet, aquesta tarda, altre cop tornem a tenir, com ahir, núvols alts i mitjans que aniran tapant el cel, però sense precipitacions. De cara a demà s'espera que la jornada torni a estar dominada per l'ambient assolellat amb unes temperatures que baixen una mica, dissabte tornen a repuntar i diumenge tornarien a baixar lleugerament. En general, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació marcada per les temperatures plenament estiuenques i sobretot per la xafogor molt marcada.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Els controls analítics que es van realitzar la setmana passada segueixen superant els límits de PFAS establerts per la normativa i, per tant, es manté vigent la declaració d'aigua no apta per al consum al nucli urbà de Tordera, veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibra Color, Mar Reixac, Niàgara Park, Tordera Park i Terra Brava. A més, Salut Pública ha confirmat que el POU de Mas Mora també supera els paràmetres establerts. Aquesta urbanització ha estat declarada com a zona d'aigua no apta per al consum de boca. L'alcaldessa de Tordera, i en declaracions a aquesta emissora, ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable. Aquestes obres seran finançades íntegrament per l'Ajuntament, per la qual cosa Mejías ha volgut deixar clar que no es repercutirà les tarifes que paga la ciutadania. Malgrat que la qualificació d'aigua no apta afecta zones concretes, el govern municipal ha decidit ampliar les mesures de protecció a tot el municipi en un exercici de responsabilitat i prudència. Escoltem l'alcaldessa.
3: Davant d'aquesta situació, i tal com hem anat fent en les reunions de seguiment amb l'Agència de Salut Pública, de mostres, contramostres, de variabilitat en les dades, dels nivells d'incertesa de les pròpies analítiques que fan els laboratoris, que oscil·len en un 50%, davant d'aquesta incertesa, que ara s'afegeix una altra urbanització i que fem control setmanal justament per garantir la qualitat de l'aigua, des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. És a dir, que a partir de demà les mesures de cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit. També indicarem les fonts de les zones aptes i no aptes només per refrescar. I, evidentment, seguirem actualitzant a través de les xarxes socials tota la informació que ens arribi. Per què ho fem, això? I aquest seria el punt important, perquè vista aquesta variabilitat i aquesta incertesa, de la qual encara se'n desconeix l'origen, el que ens toca és protegir la salut de les persones i evitar-ne qualsevol risc, per mínim que sigui.
1: Elisabet Mejías ha estat contundent en exigir públicament a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
3: Que el comportament dels PFAS és incert, que ni els científics encara el coneixen, i el que sí que vull, i no vaig fer l'altre dia, vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudiï de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua, i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries, que perimetrin les zones de mostreig de la mitja Tordera, que sembla que de la zona del tram de la mitja Tordera, sabeu que nosaltres estem a la baixa Tordera, per tant sí que exigeixo avui públicament que l'ACA es posi les piles, i permeteu-me l'expressió, a l'hora de determinar quin és l'origen i d'aquests abocaments, perquè al final a nosaltres Salut ens reclama accions immediates, i l'ACA, per tant, també li correspon emprendre les accions immediates perquè aquestes coses no ens passin.
1: L'alcaldessa ha enviat un missatge de tranquil·litat i responsabilitat, assenyalant que la situació s'anirà monitoritzant setmanalment amb noves analítiques i que les mesures de restricció es mantindran el temps necessari fins a garantir amb total seguretat la qualitat de l'aigua.
2: La presència de PFAS, com són els microplàstics, a l'aigua de la xarxa ha estat el motiu pel qual s'ha declarat l'aigua com a no apta per al consum humà a Tordera. Jordi Jué, cap de servei de Qualia, ha explicat que la detecció d'aquest compost derivat de processos industrials respon a l'entrada en vigor d'un nou paràmetre al Real Decret 3/2023, vigent des de l'1 de gener d'enguany. Davant la situació, Aqualia ja està tramitant l'aprovació de la memòria per la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable de Tordera. Segons Jué, aquesta és la solució acceptada pel món tècnic per garantir l'eliminació d'aquests compostos i assegurar que els nivells se situïn per sota dels valors paramètrics permesos.
4: I ara estem ja tramitant l'okay a l'aprovació de la memòria que tenim preparada per instal·lar uns filtres de carbó actiu a l'ETAP d'aquí a Tordera, que tenim al costat del propi riu, per poder tractar l'aigua i així baixar el nivell de PFAS per sota del valor paramètric perquè es torni a ser apte. Aquesta és la solució acceptada pel món tècnic que tracta o que està estudiant actualment els PIFAS. En aquest sentit, hi ha més sistemes que requereixen també de més inversió o de més manteniment, per tant, l'optimització de la solució ens ha portat a preparar la instal·lació d'un filtre de carbó actiu com una tercera etapa en l'actual etapa que tenim, per així poder garantir i eliminar els PIFAS de l'aigua de la xarxa.
2: Tot i que s'està treballant amb la màxima celeritat possible, el cap de servei ha assenyalat que no es pot establir una data de finalització concreta perquè els filtres han de ser fabricats a mida per adaptar-se a les instal·lacions existents. Una vegada instal·lats, es duran a terme els controls analítics exigits per Salut Pública per verificar l'eficàcia del sistema abans de declarar l'aigua novament apta per al consum. Escoltem Jordi Jué.
4: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes. Això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació del producte, de la solució.
1: Per tant, el filtre no existeix, sinó que s'ha de fabricar.
4: Sí, el filtre ja es fabriquen i no estem inventant res, però sí que ha d'entrar en un procés productiu, s'ha de fabricar.
1: Un cop estigui instal·lat el filtre, entenc que després s'haurà de tornar a analitzar l'aigua i esperar els resultats.
4: Sí, però això, com qualsevol modificació que tu fas a qualsevol instal·lació de tractament d'aigua, Salut el que et demana és que verifiquis que això funciona, com qualsevol, no estem fent coses diferents, sinó que quan ho posem en marxa farem els controls analítics pertinents que ens demani Salut, i en aquest sentit els resultats incorrectes, que ho han de ser-ho, perquè no estem inventant cap solució innovadora, sinó que ja està posant en pràctica, doncs ja es podrà tornar a declarar l'aigua apta amb total tranquil·litat i que aquest paràmetre ja no tornarà a aparèixer per sobre de valors paramètrics a la xarxa de Tordera.
2: Jordi Jué ha subratllat que els PIFAS són productes químics artificials utilitzats en pintures, espumes contra incendis o envasos alimentaris i, per tant, no són d'origen natural al subsol. L'Ajuntament de Tordera ja ha posat els fets en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua i de Salut Pública, que són els organismes competents per investigar l'origen d'aquestes abocaments industrials.
4: És totalment artificial, per tant això no és un abocament, no és mai que aparegui en el mateix subsol. En aquest sentit, per detectar qui provoca això, sé que l'Ajuntament ja ha posat en contacte tant amb Salut Pública com amb l'ACA, que són qui tenen les potestats per fer aquestes investigacions i que s'han de portar a terme. A partir d'aquí no són processos, no són tasques que nosaltres podem controlar ni que podem determinar quan es faran i quan no es faran.
2: Pel que fa a les consultes sobre equips d'osmosi domèstics, Jué ha recordat que la responsabilitat del manteniment i eficàcia d'aquests aparells recau en cada propietari segons les indicacions del fabricant. Finalment, des de Qualia s'ha volgut transmetre un missatge de calma mentre es mantingui la restricció. Es recorda a la ciutadania la importància de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa als usos permesos de l'aigua.

0: Més notícies. L'estat de conservació del campanar de Tordera ha estat motiu de consulta recent, especialment pel que fa a la presència de vegetació a la seva estructura. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern municipal ha confirmat que ja s'estan prenent mesures per abordar la neteja i el manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació de patrimoni. Els objectius de l'actuació són eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar un passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Ho explicava Elisabet Mejías.
1: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la festa major, i ja aprofitem que fem el campanar i farem també una sanejada a la façana. De fet, hem fet un conveni amb el bisbat perquè ens permeti fer les obres de manteniment.
0: Per dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament ha formalitzat aquest conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permet l'accés i la realització de les obres necessàries. Actualment el projecte es troba en fase d'espera de la resolució de la subvenció sol·licitada a la Diputació.
2: El Teatre Claver presenta aquest estiu una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que, un any més, omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany amb una novetat destacada. Una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració amb l'Espai Agrari Baixa Tordera i Can Caselles. Enguany, l'Altre Claver va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous els assistents podran gaudir de 3 barquetes exclusives, acompanyades d'una beguda i amb l'opció d'afegir un plat addicional de la cafeteria del Teatre Claver. Les entrades per l'Altre Claver 2026 ja estan a la venda a la pàgina web del teatre, teatreclaver.cat, i inclou l'actuació i les 3 barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura que enguany recapta fons per l'entitat Jataquendeia.
0: I els pescadors de Sonso, d'Arenys i Blanes han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que fa uns anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba el desembre. De fet, els pescadors de Sonso hauran treballat uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen previst per fer-ho. Des del sector demanen a la taula de cogestió a la qual hi ha el govern que n'investigui les causes i sospiten que les depuradores que eliminen els nutrients de l'aigua. Toni Navarro és pescador de Sonso.
3: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el Sonso creixi. I llavors les temporades se'ns fan molt curtes. Nosaltres veiem que comencem la temporada, que hauríem de començar agafant Sonso gros, que ja tota la vida l'hem agafat. Jo fa 43 anys que vaig a pescar això i sempre ha sigut així. I el mes de març començàvem amb Sonso gros i després esperàvem que sortís el petit. I ara hem d'esperar que surti el petit perquè el gros no n'hi ha. I ve un moment que la que arriba una mida així desapareix i, esclar, no podem acabar les campanyes perquè desapareix i no sabem ben bé el que passa.
0: En aquest sentit, alerten que el Sonso s'està acabant i recorden que és una espècie que es pesca essencialment a la Costa Brava.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'esdeveniment coorganitzat per Futmas Tournament i el mateix Club Futbol Tordera preparen un torneig que serveix de pretemporada abans de l'inici de les competicions oficials. Aquest any, l'organització ha apostat per ampliar l'oferta esportiva amb una novetat destacada, la inclusió d'una categoria femenina exclusiva, responent així a la creixent demanda de les darreres edicions. El torneig es dividirà en dues jornades diferenciades per edats i categories. Dissabte, 1 d'agost, estarà encapçalada per la categoria A+, jugadors nascuts l'any 2010 o anteriors, és a dir, majors de 16 anys. Aquesta és la categoria més llaminera del torneig, ja que l'equip campió s'endurà un premi en metàl·lic de 1.000 euros, a més del corresponent trofeu. El segon classificat obtindrà la inscripció gratuïta per l'edició del 2027 i també repartiran guardons individuals al màxim golejador i al porter menys golejat. El preu d'inscripció per a aquesta categoria és de 350 euros per equip. Paral·lelament, el mateix dissabte es disputarà la nova categoria femenina cadet, jugadores nascudes entre el 2011 i 2012. En aquest cas, la inscripció té un cost de 150 euros per equip i hi haurà trofeus per al primer i segon classificat. El diumenge estarà dedicat íntegrament a les promeses del futbol dividits en quatre grups. Grup A, cadets 2011 entre 2012, grup B, infantils entre 2013 i 2014, grup C, alevins entre 2015 i 2016 i grup D, benjamins entre 2017 i 2018. Per a totes aquestes categories, el preu d'inscripció és de 150 euros per equip i es lliuraran trofeus als dos primers classificats de cada grup. Des de l'organització adverteixen que les places són limitades i els equips interessats a participar en qualsevol de les categories tenen temps per formalitzar la seva inscripció o fer-hi canvis, fins al divendres 24 de juliol, o bé fins que s'exhaureixin les places de cada categoria. La inscripció es pot dur a terme a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials de Futmas.

0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid i el virus incital a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, dues setmanes més tard del que s'havia anunciat. Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats al virus pel contacte diari amb els infants. Ens amplia informació Maite Poló.
1: Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
1: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
3: La Guàrdia Civil investiga 66 persones per un presumpte delicte de frau elèctric en establiments comercials de les comarques gironines, en el marc de l'operació Gawain, iniciada al setembre del 2025. El dispositiu desenvolupat conjuntament amb Inspecció de Treball i Tècnics d'Endesa ha comportat la inspecció de 65 establiments, alguns dels quals situats a Blanes, Maçanet de la Selva i Santa Coloma de Farners, entre altres municipis. Segons els càlculs dels investigadors, les connexions irregulars detectades haurien generat un consum fraudulent superior als 4.637 megawatts hora, una quantitat equivalent al consum anual d'uns 1.325 habitatges. A més de l'investigació penal, durant les inspeccions es van aixecar 237 actes per presumptes infraccions administratives relacionades amb matèria fiscal, sanitària, laboral, de consum i de seguretat social. Les actes s'han traslladat als organismes competents perquè tramitin els corresponents expedients sancionadors.
0: I donem pas al temps, la previsió meteorològica per aquesta jornada, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Avui, jornada que torna a estar marcada per la forta xafogor. De fet, aquesta passada nit han pujat les temperatures nocturnes, que aquí al Maresme s'han situat entre els 23 i els 26 graus, i per tant un ambient càlid també durant la nit. De dia, avui les màximes baixaran en relació a la jornada i continuarà fent calor, no ens enganyem. Cap a l'interior de la comarca tornem a arribar als 34-35 graus, a prop de la costa 31-33, però amb unes temperatures que no seran tan altes a l'interior del Maresme com ho van ser ahir, ni tampoc a la costa, on també van pujar, tot i que sense arribar al llindar d'alerta. De moment, pel que fa a les properes hores, els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, més afablits aquesta tarda, i tindrem alguns núvols. De fet, núvols que ja van començar a aparèixer ahir a la tarda i que arribaven a deixar alguna goteta amb pluja de fang, que també ha caigut aquesta darrera matinada en alguns sectors del Maresme, però en general, doncs, poca cosa, tot plegat. Aquesta tarda, aquest matí, de fet, els núvols s'han d'anar trencant, aquest migdia tornarien a augmentar, i aquesta tarda tornem a tenir el cel entre tapat i mig tapat aquí al Maresme, sense precipitacions, a diferència d'ahir, amb vents que, com ja hem dit, seran fluixos i situació marítima amb mar de fons durant bona part del dia d'avui. De cara a demà s'espera una jornada en la qual les temperatures baixarien una miqueta més, ambient assolellat en conjunt, vents fluixos, situació marítima que continuarà tranquil·la i el mateix esperem de cara a dissabte, amb temperatura però que dissabte tornaria a repuntar una miqueta la màxima, temperatures de ple estiu, de rigorós estiu, sense arribar a ser temperatures d'alerta, però sí que l'ambient serà força càlid. Diumenge la temperatura baixaria una mica, però en conjunt doncs, continuarem molta calor i sobretot amb molta xafogor a tota la costa de la comarca.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides. Com sempre, els dijous fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem aquesta setmana del 13 al 19 de juliol. Fa un any explicàvem que la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia executava tasques de manteniment en zones verdes i camins per a la prevenció d'incendis. S'havia actuat en àrees com Sant Pons, Afogàs, Sant Pere de Riba i Mas Mora per garantir la viabilitat de les vies. Així ho explicava el que és el regidor de Més Tordera, regidor de Pagesia, Xavier Pla.
1: En els darrers mesos, la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia de l'Ajuntament de Tordera ha dut a terme diferents tasques de manteniment dels camins. Cal destacar que s'ha actuat desbossant les vores principalment i en alguns casos també repassant el ferm amb una màquina anivelladora, quan ha sigut necessari. Les zones d'actuació han estat diverses en tot el municipi, per exemple, Mas Mora, Sant Tou, Sant Jaume, Gelpí, Niagara Park, per anomenar unes quantes. Aquestes activitats s'han dut a terme amb mitjans propis i també amb empreses externes que ens donen servei, amb l'objectiu de mantenir la viabilitat de les nostres vies. També cal destacar que aquesta primavera ha estat especialment plujosa i això ha obligat a treballar de valent per intentar mantenir-ho al màxim de bon estat possible, i també destacar aquestes tasques de manteniment seguiran passat l'estiu, quan s'inicia de nou el període de pluges de la tardor.
0: Fa un any també era notícia que els equips de teràpia intravenosa de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva consolidaven com a referents en eficàcia i seguretat. La seva activitat havia crescut notablement. De 216 insercions de catèter en el primer any, s'havia passat a més de 900 al 2024. Escoltem Imma Forcada, infermera de l'Hospital de Calella, i Sílvia Palomar, infermera de l'Hospital de Blanes.
2: El nostre servei el que vol és cuidar les venes dels nostres pacients, evitar punxades repetitives per no malmetre el capital venós. Per no malmetre les venes, nosaltres fem servir l'ecògraf. Què vol dir això? Que nosaltres, a l'hora de punxar, amb l'ecògraf localitzem la vena i punxem ja dirigit a la vena. O sigui, normalment, amb una punxada ja s'aconsegueix l'objectiu.
3: I això ens aporta uns avantatges directes en el pacient, perquè li donem un major confort. És a dir, disminuïm el número de puncions i les insercions són molt més precises. També augmentem la seguretat d'aquest pacient, ja que disminuïm el risc de complicacions, com poden ser la disminució d'infeccions, d'obstruccions, de flebitis o d'extravasions. I també augmentem l'efectivitat d'aquest tractament. És a dir, si nosaltres utilitzem un catèter adequat per cada tractament, això el que ens produeix és que podem administrar medicaments i teràpies que són més complexes sense interrupcions.
0: Ens situem a fa 5 anys, el 2021. El president de la Generalitat, aleshores, Pere Aragonès, havia anunciat la voluntat d'aplicar un nou toc de queda que afectaria els municipis on la incidència de la Covid era més elevada. Així doncs, haurien de complir les restriccions aquells territoris de més de 5.000 habitants en els quals la incidència acumulada sigués igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. Per tant, Tordera, amb una població aleshores de 17.500 habitants i amb una incidència acumulada dels darrers dies de més de 457 casos, seria un dels 158 municipis afectats per la nova restricció. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, valorava positivament aquella mesura que, assegurada, ajudaria a controlar i superar l'expansió del virus al poble.
4: El toc de queda és una mesura, crec que necessària. La quantitat d'infectats que hi ha en aquests dies, que tots coneixem i que és molt alta, que és molt menys letal del que era, o gairebé no ho és, però que està afectant a un sector molt important de la població, especialment a la gent jove, mereix i requereix que hi hagin mesures d'aquest tipus. Per tant, aquest toc de queda i totes les mesures que s'han posat en marxa crec que han de ser suficients, malgrat en alguns casos podria semblar que són poques o que són moltes, depèn de cada sector, però que és evident que s'han de prendre aquestes mesures, que hem de recuperar una mica la normalitat. Tots sabem que aquesta nova variant, la variant alfa, doncs s'encomana molt més i que per tant calia prendre mesures d'aquest tipus. Ens ajuda perquè sense aquesta mesura del toc de queda teníem unes obligacions com a ajuntament de tancar espais públics durant diverses hores a la nit que es compliquen i que són difícils de controlar durant tota la nit i matinada, especialment doncs als llocs que es reuneixen gent més aviat jove.
0: Fa 5 anys explicàvem també que havia mort aquestes dates l'exregidor de l'Ajuntament de Tordera, José Carlos Villaro. Va ser regidor de l'Ajuntament de Tordera del 2016 fins al 2019. Villaro va ser regidor de Som Tordera el 2016, quan va entrar al govern. Posteriorment també va exercir de regidor com a no adscrit fins a les darreres eleccions, quan es va apartar de la vida política tordarenca. Anem al 2016. Fa 10 anys, des de l'àrea de sanitat de l'Ajuntament s'havien adherit a la campanya Entorn sense fum, que promovia l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'objectiu d'aquella campanya era reduir l'exposició de fum ambiental de tabac dels infants, contribuir a la reducció de la visibilitat de la conducta de fumar i alhora fomentar l'acció educativa per part dels familiars. Ho explicava la regidora de Sanitat, Bàrbara Vergés.
5: I ja des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ja van, fa un temps van ja aquesta campanya, en el qual, des d'arran de la llei que va prohibir, no?, a fumar llocs tancats, a restaurants, tot això, doncs vam veure doncs, que era important, no?, que també a llocs més vulnerables, de, on podem trobar col·lectiu més de risc, a escoles, biblioteques, llocs públics, instal·lacions esportives, doncs que ja que la pròpia norma no ho proveix directament, com si és un lloc tancat, a fer aquesta campanya d'entorn sense fum, no?, de lliure sense fum. Més que res perquè bueno, la gent es conscienciï que, bueno, que també aquesta acció afecta doncs, el fumador passiu, no?, que encara que potser els nens no fumin directament, les persones que en aquell moment estan al seu entorn i ho fan, doncs perjudiquen, no?
0: Fa 10 anys explicàvem que s'havia declarat un incendi a l'antiga nau Intorfris, al costat de la carretera de Tordera Blanes, la Girona 600. Havien cremat unes fustes. Per apagar-les hi havien treballat 9 dotacions dels bombers i patrulles de la policia local de Tordera. En aquells moments es desconeixien les causes d'aquell incendi. Fa 15 anys, el 2011, l'alcalde de Tordera era nomenat diputat de govern de la Diputació de Barcelona. Joan Carles García parlava de la seva tasca a la Diputació i dels beneficis que podia suposar per al nostre poble.
6: Què té de bo això, no per mi, sinó per al municipi de Tordera? Doncs la possibilitat de treballar més a prop amb el govern de la Diputació, que això suposa més col·laboració a l'hora de governar cada un dels municipis del Maresme i especialment Tordera, ja que des del govern de la Diputació el que volem fer és canviar una mica el sistema de funcionament i en contra del que feia el govern anterior, que estava molt bé, donar assessorament. El que pretenem nosaltres és poder aportar econòmicament més quantitats directes als ajuntaments, donat que ara el que està molt malmès són les finances municipals de tots els municipis, també de Tordera, i per tant el que volem fer des del govern, i això ajudarà molt al nostre poble, a Tordera, és el fet de poder traspassar més diners de la Diputació als ajuntaments per poder afrontar la crisi amb més contundència i sense haver de buscar altres ingressos diferents, que seria l'augment d'impostos, que no és la voluntat del govern municipal.
0: Fa 15 anys la Generalitat també anunciava que retallaria despesa a l'Hospital de Sant Jaume de Calella i als centres de la Corporació de Salut. El doctor Xavier Conill, cap de Planificació, explicava què implicava aquella retallada prevista fa 15 anys.
7: Renunciar temporalment, no de tot el pagament, sinó possiblement d'una part d'aquest pagament. Després, renunciar a algun dels dies d'assumptes personals que ens reconeix el conveni. Després també s'havia parlat de renunciar a un plus que ens ofereix el conveni per tal de completar el que ens pagaria la Seguretat Social en cas d'incapacitat temporal, en cas de malaltia, amb determinades malalties.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Hem recordat algunes de les notícies protagonistes una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també de l'arxiu sonor de l'emissora. I tornem la setmana vinent.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Un foc que crema des de les 3 de la tarda d'ahir dimecres. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai Peny dels Cingles de Bertí, segons el darrer balanç ofert pels agents rurals. Van obligar, de fet, les flames a confinar un hostal i algunes cases aïllades i un càmping, a més d'una casa de colònies i un centre de menors, restriccions que s'han mantingut ben bé fins aquest migdia. Més qüestions. Alerta Solidària reclama a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa de l'operació Judas contra els CDRs després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia pels delictes de terrorisme. L'organització i l'equip jurídic dels encausats ha rebut la resolució amb satisfacció continguda, diuen, però han advertit que la victòria final no arribarà fins que els afectats siguin amnistiats. El seu portaveu, Martí Majoral, ha dit en declaracions a la xarxa que, tot i que la sentència del Tribunal Europeu, tot i la sentència, volem dir, segueix sent la judicatura espanyola qui controla el temps i qui ha dilatat la causa fins ara.
3: Contenim una mica l'alegria perquè, si bé és un pas endavant, és un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea. Per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè, veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i les seves famílies forma part del seu macabre joc.
2: Unes 150 persones es manifesten ara a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia al CDR. I la Diputació de Barcelona inverteix 65 milions d'euros en la millora de la xarxa viària local. Són actuacions dins del pla zonal, com la transformació de camins en carreteres, assumint en la titularitat i, per tant, també el manteniment. També hi ha eixamplaments de vies o millores en la seguretat viària. La primera fase d'aquest pla afecta 120 quilòmetres de camins i carreteres d'una seixantena de municipis. I avui el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verda a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. La planta extremenya tenia permís per operar amb un reactor fins al 2027 i amb l'altre fins al 2028, sent la primera que havia tancat l'Estat. L'organisme ha emès un informe favorable amb condicions sobre la renovació de l'autorització d'explotar aquesta central de Càceres.
4: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una tradició de la banqueta d'estiu d'avui dijous, 16 de juliol. Què, com esteu? Com esteu? Ja esteu preparats i preparades per aquesta banqueta avui? També molt interessant, una mica després d'aquests partits, d'aquestes semifinals del Mundial. Ja vam comentar la victòria d'Espanya. Ahir va jugar Argentina, que va patir per guanyar, però avui tranquils, que no parlarem de futbol. Vinga, va, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre pica-pica i poseu-vos còmodes de nou perquè la banqueta ja comença.

Vinga, va, doncs avui en aquesta banqueta m'acompanyarà i estarà sentat en el meu cantó doncs en Xavi Mercader, aquest psicopedagog, doncs que ens parla una mica de la psicologia, la relacionem amb l'esport també i creiem que són temes molt interessants. Avui parlarem de coses de debò, que crec que ens poden interessar a tothom i no només en l'àmbit esportiu, per no perdre, sobretot la motivació, crec que són una xerrada que al final ens hem posat a parlar i hem acabat tocant molts temes molt interessants que podreu escoltar molt aviat aquí a la banqueta d'estiu, en breus minuts. I amb això que ho tindríem nosaltres avui, acabaríem amb aquesta secció, l'únic contingut, perquè ja us dic, s'ha allargat una miqueta, i tranquils, que gaudireu. I compte, us anuncio que demà començarem a saber coses de l'esport urderenc, que ja potser ho trobeu a faltar, eh? Parlarem d'hoquei demà. Vinga, va, i sense més dilació, anem a adentrar-nos i anem a endinsar-nos a l'actualitat esportiva tordarenca, que avui tenim novetats.

Tornem a parlar d'un altre torneig, i és que arriba la tercera edició del Futmas F7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. El Camp Municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada adreçats tant a adults com al futbol base local i comarcal. L'esdeveniment organitzat per Futmas Tornaments i el mateix Club Futbol Tordera preparen un torneig que serveix de pretemporada abans de l'inici de les competicions oficials. Aquest any, l'organització ha apostat per ampliar l'oferta esportiva amb una novetat destacada, la inclusió d'una categoria femenina exclusiva, responent així la creixent demanda de les darreres edicions. El torneig es dividirà en dues jornades diferenciades per edats i categories. Dissabte 1 d'agost estarà encapçalada per la categoria A+, jugadors nascuts l'any 2010 o anteriors, és a dir, majors de 16 anys. Aquesta és la categoria més llaminera del torneig, ja que l'equip campió s'endurà un premi en metàl·lic de 1.000 euros, a més del corresponent trofeu. El segon classificat obtindrà la inscripció gratuïta per l'edició de l'any vinent i també es repartiran guardons individuals al màxim golejador, és a dir, el Pichichi, i el porter, menys golejat, el Zamora. El preu de l'inscripció per aquesta categoria és de 350 euros per a l'equip i, paral·lelament, el mateix dissabte es disputarà la nova categoria femenina de cadets per jugadores nascudes entre el 2011 i 2012. En aquest cas, la inscripció té un cost de 150 euros per equip i hi haurà trofeus al primer i segones classificades. El diumenge estarà dedicat íntegrament a les promeses del futbol, dividides en quatre grups. El grup A, de cadets del 2011 al 2012, el grup B, infantils, del 2013 al 2014, el grup C, alevins, del 15 al 16, i el grup D, de nens nascuts el 2017 i 2018. Per a totes aquestes categories, el preu d'inscripció és de 150 euros per equip i es lliuraran premis als primers dos classificats de cada grup. Des de l'organització, adverteixen que les places són limitades i els equips interessats a participar en qualsevol de les categories tenen temps per formalitzar la seva inscripció o fer canvis fins a divendres 24 de juliol, és a dir, fins la setmana vinent, fins divendres de la setmana vinent, o bé, fins que s'exhaureixin les places de cada categoria. Per tant, no badeu. La inscripció es pot dur a terme a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials de Futmas.

Posant-nos ja actualitzats aquesta notícia d'àmbit tordereny, anem a passar a l'àmbit una mica més general i ara sí, òbviament, toca parlar una mica de futbol, parlar d'aquest Argentina-Anglaterra.

0: I és que l'Argentina de Messi se'n va directament a la final amb una altra remuntada gairebé impossible per 1-2. L'Albiceleste ha tornat a tirar d'èpica per capgirar el marcador en els últims minuts. Els gols d'Enzo Fernández i Lautaro han fet inútil la diana inicial d'Anthony Gordon. L'Argentina ho ha tornat a fer. El gol de Gordon en el minut 55 semblava que podia ser definitiu en un partit en què hi havia hagut poques ocasions, però Anglaterra s'ha tirat enrere i ho ha pagat car. Èpica al Biceleste amb gols Enzo Fernández i Lautaro Martínez. El duel Lamine Yamal i Leo Messi a la final del Mundial està servit. I és que en un partit que van haver-hi més faltes que futbol a la primera part, el partit ha arrencat calent, ja des de les interpretacions dels himnes nacionals, amb els seguidors argentins cantant el part damunt del God Save the Queen, el lema ja ho veus, que qui salta, qui no salta, és anglès. Tots seguits, els anglesos han xiulat l'himne argentí, però eren una clara minoria a les graderies. I el xiulet inicial ha estat també la tensió i s'ha traslladat a la gespa. No havien passat encara ni 3 minuts de joc quan ja es va haver-hi la primera tangana per una falta molt dura d'Enzo Fernández. S'ha arribat a la primera pausa d'hidratació sense que s'hagi vist pràcticament res més que falta sobre el terreny de joc. Cap ocasió de gol ni cap a un costat ni cap a l'altre. Hem hagut d'esperar fins al minut 33 per veure la primera rematada amb intenció. L'ha fet Stones, amb una centrada de Rice en una jugada de pilota aturada, però que ha anat desviada sense arribar a inquietar a Dibu Martínez. El porter sí que ha hagut d'intervenir més de nou en un llançament de falta. Targeta groga d'Anderson al minut 37 per fer caure Messi quan hi havia posat la directa per començar a driblar els jugadors rivals. Pocs minuts després l'ha vist també Lisandro Martínez per una estirada de samarreta. La primera ocasió de l'Argentina l'ha protagonitzada Enzo Martínez amb un xut des de 40 metres. Li ha faltat ben poc per convertir-se en un dels gols de traca i mocador. La primera part ha acabat amb un sense cap xut de porteria i 19 faltes. L'èpica argentina, després del gol de Gordon, i és que la doble ocasió de Julián Álvarez als 2 minuts de la represa i Pickford ha aturat el primer, mentre que el segon ha topat amb el lateral de la xarxa. Targeta groga a Cuti Romero per una agafada sobre Bellingham i els dos centrals de l'Argentina, amonestats. Gordon ha avançat a la selecció anglesa al minut 55 i és que el fitxatge del Barça ha estat molt atent per rematar al fons de la xarxa una centrada de Rogers al segon pal. L'Argentina ha reaccionat després del gol i el lideratge de Messi ha anat guanyant terreny al seu rival. Una centrada magistral del futbolista de l'Inter de Miami ha estat a punt de significar el gol de l'empat, però Pickford ho ha evitat amb una gran mà. En el minut 75, ocasió claríssima per als Scaloni. McAllister, sol davant del porter, ha enviat la seva rematada cap al pal. Anglaterra s'ha tirat massa enrere i ho ha pagat car. I és que assistència de Messi i xut espectacular d'Enzo Martínez per empatar la semifinal. Això era en el minut 85. I amb la selecció argentina llançada, Lautaro Martínez ha marcat en el temps afegit el gol de la remuntada després d'una centrada, com no, de Leo Messi. Bogeria desfermada entre l'afició albiceleste. La finalíssima, que no es va poder jugar entre el campió de l'Eurocopa i d'Amèrica, tindrà lloc finalment en el Mundial i el duel de Lamine Yamal i Messi estan servits, però Messi vol tenir el suport dels culers a la final del Mundial i ha dit que és el club que estimo i sempre segueixo. L'astre de Rosario es va recordar del seu club del cor després de remuntar contra l'Argentina i citar-se amb Espanya a la batalla a Nova York. Leo Messi continua engrandint la seva llegenda. Amb 39 anys, el capità va dirigir la seva selecció cap a la final del Mundial, amb dues assistències clau imprescindibles per capgirar el resultat contra l'Anglaterra en els últims minuts de partit amb els gols d'Enzo Fernández i Lautaro. Amb aquest triomf, a Messi s'exagerés a una edició més en el far de la Biceleste a la Copa del Món. El crack de Rosario arriba a la tercera final mundialista i aspira a fer història i guanyar la seva segona estrella particular. Encara l'emoció a flor de pell pel que acabava de viure a Atalanta. El 10 es va recordar del Barça amb unes paraules d'amor que emocionaran els culers. El missatge d'amor que va llançar després de la final i és que un cop va ser escollit com a millor del partit, com en 5 dels 7 partits que ha disputat, gràcies a bona part a les dues assistències vitals que va donar l'accés a la final de l'Albiceleste, respecte al seu pròxim rival, Messi es va ser preguntat per Espanya i va elogiar el joc dels de la Fuente. En aquest punt va posar en valor el seu passat al Barça, 17 temporades glorioses, insistint que és el club que estimo y que siempre segueixo, deia això.
1: Y ahora contra el campeón de Europa, un país muy especial para vos, la finalísima que no se dio, se da en la final del mundo. Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: Gracias, Leo. Gracias, papá. Mejor. Gracias, loco.
0: I és el sisè mundial de la seva carrera i és el gran nom d'aquesta cita mundialista. Malgrat apropar-se als 40 anys, Messi és el líder en tots els sentits de la selecció de l'Argentina. La seva figura al vestuari d'Scaloni és molt important, però el terreny de joc encara és més fonamental. Leo Messi és el màxim golejador del Mundial 2026 amb 8 gols, empatats amb Kylian Mbappé, però liderant la llista al davant gràcies al major nombre d'assistències. N'han repartit 4, una més que el madridista. Diumenge, el nostàlgic ex-blaugrana pot elevar el seu llegat a les cotes mai imaginades. Nosaltres ara sí que sí, hem posat aquesta actualitat més general a les vostres orelles, als vostres altaveus, a les ràdios, i ara anem a passar, ara sí que sí, amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, anem a rebre en Xavi.
3: Ara mateix ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: I vinga, anem a començar a entrar amb els continguts del dia d'avui. Com us deia al principi, avui toca saludar de nou en Xavi Mercader. Com estàs, Xavi?
1: Molt bona tarda, molt bona tarda. Encantat de ser aquí una setmana més.
0: Tornem amb aquesta secció, eh? Secció que relacionem aquesta, la psicologia amb l'àmbit esportiu, que creiem que és molt important i, a més, parlar-ho fa que li donem visibilitat, perquè a vegades és un tema molt ocult, la psicologia, no només amb l'esportiu, sinó també amb la vida diària. Però nosaltres ens centrem en relacionar-ho, sobretot, molts de temes amb l'àmbit esportiu. Hem parlat de la constància, hem parlat del paper de l'entrenador. Avui, Xavi, què ens portes?
1: Avui, precisament, hem parlat de la frustració. El que avui parlarem és de la constància.
0: Ah, això, això.
1: Correcte.
0: Sí, veus?
1: Ja està.
0: He girat.
1: Perfecte. No, mira, doncs avui sí, m'agradaria posar sobre de la taula aquest tema gran, que és el tema de la constància, i així d'entrada a tots els oients els hi faig una pregunta, que cadascú vagi traient les seves pròpies conclusions, i és, n'hi ha prou amb el talent? Però també la pregunta és, n'hi ha prou amb la constància? Què és més important? Jo crec que és un dilema com de punt de partida per la sessió d'avui.
0: Doncs vinga, Xavi, anem a començar amb aquesta secció. Comencem amb aquestes preguntes que has fet, perquè també m'agradaria que me les responguessis tu.
1: Mira, jo d'entrada, per parlar del tema de la constància, m'agradaria, doncs, definir-la, no? Què és, vale, des de la psicologia, el que s'entén per constància. Mm-hmm. Doncs mira, la constància és la capacitat que tenim de seguir fent allò que ens acosta a un objectiu, fins i tot quan no en tenim ganes o els resultats encara no es veuen. Mm-hmm. Per tant, entenem la constància com quelcom positiu, quelcom bo, que ens acosta a un objectiu final que ens interessa pel motiu que sigui, no? Llavors, clar, parlem de constància. Fa un moment us llançava aquesta pregunta de si n'hi ha prou amb el talent o també si n'hi ha prou amb la constància. I crec que com a punt de partida val la pena avui dir que, aviam, el talent és important, el talent ajuda, però el talent mai és suficient. És a dir, el talent, com a punt de partida, és genial, però la constància, al final, és el que et permet progressar i arribar més lluny en els objectius que tu et marquis, ja siguin a nivell personal, laboral, esportiu, etc. No?
0: A mi una frase que em va marcar molt de petit va ser: el talent sense esforç no serveix de res.
1: Totalment, totalment. Però, a més, aquest esforç, aquesta constància que dèiem, no? Crec que hem de defugir de tot genèric, d'un concepte genèric, no? És que he de ser constant. Un moment. Ser constant en una cosa que, per molt que t'agradi, et costarà, té una manifestació molt concreta. O més ben dit, es manifesta en coses molt concretes. I mira, Jordi, jo avui n'he escrit 4 o 5 per posar aquí, de dir, què vol dir ser constant? Doncs per mi ser constant vol dir entrenar encara que no en tinguis ganes, quantes vegades, no? Al practicar un esport, aquells entrenaments a mitja setmana, o en el cas d'infants que estan fent un esport, jo què sé, penso alumnes de secundària o de batxillerat, que coincideix els entrenaments amb èpoques d'exàmens. A mi em sembla molt bé, o sigui, que els entrenadors dels equips, ho sento molt, tu tens exàmens, però és que dissabte o diumenge tenim un partit. Què vol dir això? Organitza't millor. Si tu t'ho proposes, arribes a tot. Però no pel fet de, ai, és que ara tinc exàmens, no vinc. No, no. La constància en un esport, per exemple, vol dir això. Encara que no en tinguis ganes, entrenar. O, per exemple, mantenir hàbits, ja sigui d'alimentació, ja sigui d'entrenament, d'horaris, perquè tots sabem que ens costa, a vegades, mantenir en el temps un entrenament físic constant i que sigui saludable, no? Després, també, acceptar que per molt que t'agradi un esport, doncs hi haurà dies bons, hi haurà dies que són no tan bons, o millor dit, dolents. Acceptar això també és constància. O, per exemple, aquell tornar-ho a intentar després d'un error, després d'una derrota. Ara portem ja també quan vam parlar de la frustració, no? Que a vegades la frustració, dèiem, que és aquell impuls que, si està ben entès, ens porta a progressar i a millorar. Per tant, no es tracta de ser perfectes, quan parlem de constància, sinó es tracta de no abandonar el camí. Això seria com els quatre normes o principis que definirien la constància en l'esport.
0: No, i a més, també ho podem reflexar amb canvis físics. No tant potser amb esports en equip, un canvi físic que busquis baixar de pes, un canvi que busquis també pujar de pes, que a vegades diuen, ostres, al principi notes que vas pujant, però hi ha un moment que t'estanques.
1: Correcte.
0: I aquí penses, ostres, ja no puc millorar, ja no puc baixar més de pes, o ja no puc pujar més. I aquí no hi ha la constància, potser ens desmotivem al no veure també resultats, no? I suposo
1: correcte.
0: Que també va una mica amb els resultats, si són bons, si són dolents també, però és tenir aquest esforç, tenir aquesta mentalitat de saber, calma, amb el treball, un treball diari, constant, els resultats arribaran i es podran veure algun dia.
1: Correcte.
0: Serà aviat o serà més tard, però arribaran.
1: Totalment. Jo has tocat dos dels temes que quan penso en aquesta constància em ve al cap la paraula esforç, que constantment apareix en quan parles tu o en els discursos que pugui dir jo, i el tema motivació. Mira, si et sembla bé, tocarem els dos àmbits.
0: Sí.
1: Jo d'entrada, però, esforç, la paraula esforç. Ara jo també em poso més en la pell de psicopedagog, que és el que sóc, i dic, ostres, vivim uns moments molt complicats, per la paraula esforç. No sabria dir-t'ho, potser... És molt simplista la manera que ho tinc d'expressar, però som fluixos. Jo miro, potser penso en els meus avis, en com vivien, en les seves circumstàncies, i ara que tinc la sensació que som la societat que té de tot, ho tenim tot, i ho tenim tot a l'abast, però ens queixem per tot i de tot. La paraula esforç... avui en dia trobo que s'ha devaluat molt, no? Som fluixos, és la manera que jo tinc de definir-ho. Tot el que costa esforç, per naturalesa, és normal en l'ésser humà, tendeix a ostres, pues, em costa aixecar-me a l'hora, em costa estudiar per un examen, em costa fins i tot anar a entrenar encara que m'encanti aquell esport. Tot el que comporta un esforç, per naturalesa tenim aquella tendència a deixar-ho de banda. Però això és innat en la persona. Som així els humans, no? Mm-hmm. Treure bones notes costa més que suspendre. Per suspendre ni tu has de currar. Ara, per aprovar, aquelles hores allà a la biblioteca, dale que te pego, això ja costa més. Què passa? Que abans, penso jo, potser els nostres avis, es reconeixia més allò de reconeixem pues, que he sigut mandrós, que em falta això, que em falta aquella altra qualitat... I ara tinc la sensació que com a societat ens justifiquem. Tot ho justifiquem, no? Ai, és que... No, reconeix que ets un mandrós, que et costa aixecar-te de... Oh, però és que l'esquena, no sé què... Busquem sempre com mil excuses abans d'afrontar allò que tota la vida s'ha dit, ets un mandrós, sí o no? Llavors, penso que vivim en moments que, bueno, complicats per la paraula esforç i la constància... Es pot ser constant sense esforç? No. Es pot treure bones notes sense estudiar? No. Es pot practicar un instrument i aprendre a tocar la guitarra sense estar allà i esforçar-te cada dia? No, no es pot, no? Llavors, crec que avui en dia les aules, per posar-te un exemple també relacionat amb educació, estan plenes d'infants queixant-se i de pares que donen la raó als nens. I així anem. Saps? Sí, si no hi ha constància, el talent desapareix. I llavors em ve l'altra pregunta, que és que un esportista amb molt talent que es confia, que pensa, bueno, ja se'm dona bé, pot acabar desapareixent aquell esportista davant d'un altre que potser no té tant talent, però que no para, que ho intenta, i potser fins i tot arriba més lluny que el que al principi dèiem que tenia com més talent. M'explico?
0: En el món del futbol, Xavi, aquí, no tant el que tu has dit, perquè i ho deixarem que m'expliqui bé, hi ha hagut els dos termes, no?, entre Messi i en Cristiano, dos dels millors futbolistes de la història. Sempre s'ha dit que Messi, el seu talent és innat per jugar a futbol, que des de petit ja se li veia, que tu veus com juga, que sembla que ho hagi fet durant tota la seva vida, i sí que ho ha fet, però que li sortia gairebé sol. I l'altre era Cristiano Ronaldo, doncs que sempre s'ha adjudicat com en aquest bàndol d'un treball constant, matxacar-se també en el gimnàs, lluitar per allò del que vol, i al final ho ha aconseguit, no? Sempre s'ha habituat com a aquests dos extrems. Òbviament, no direm que Cristiano no té un talent innat, perquè també el pot tenir, ni que Messi no ha treballat per arribar fins on ha arribat, perquè també ho ha fet. Però sempre s'ha vist com d'aquests dos pilars que un era, bueno, es veia més reflexat amb l'altre. Et volia preguntar també... Què és més difícil de gestionar, Xavi, com a, potser, amb un equip o com un club? Un talent pur? És a dir, d'aquell que ostres, que és molt bo, però veus que és mandrós, que hi es conforma? O aquell que tu veus que no té gaire nivell, que li costa i que és potser limitat, però s'hi deixa la pell? Què és més difícil de gestionar?
1: O sigui, jo crec que és molt més difícil una persona que té aquell talent, però que com que ell n'és conscient, se n'aprofita, i que és una persona molt impermeable, tot el que tu li diguis li relliscarà. Perquè jo ja sé... jo ja ho he fet, jo ja se'm dona bé. Potser una persona que no té aquest talent innat, però que és un currante, que saps que té clar on vol arribar i que treballa de valent per arribar i aconseguir els seus objectius, penso que serà una persona d'entrada més humil, d'entrada molt més sincer a l'hora de plantejar les coses, que veus que et respectarà. És que a mi em fan por les divas, però en tots els àmbits, eh? Divas en el món educatiu, en sobren. Divas en el món esportiu, en sobren. En el món artístic, divas en sobren. D'aquells que, va, jo ja sé, sí, jo ja sé, però, jo què sé, per posar-te un exemple artístic, actors, actrius que venen als assajos que es pensen que, ai, jo sóc la diva guru, que jo ja en sé, però sense haver practicat, sense que arriben de qualsevol manera, doncs una falta de respecte a l'ofici i a la professió. Per tant, jo sempre sóc molt més partidari d'aquells jugadors que comencen per la base, que són currantes, que... Ara bé, per exemple, el cas de Messi, jo, si miréssim amb, o sigui, amb lupa, o amb lupa, si ens focalitzéssim en la seva història, ostres, vale, sí, d'acord, és una persona que ja de petit despuntava, destacava pel que fos. Sí, però jo estic convençut que hi ha hagut moltes renúncies al llarg de la seva carrera i de la seva història. No se li suposen grans escàndols de la seva vida personal, que a vegades dius, bueno, què té a veure? Té molt a veure. Messi, si ell volgués, amb la de diners que té, es podia haver desgraciat la vida. No vull dir noms, però possiblement sabem de jugadors que també, no? Maradona de la vida, no volia dir noms, però que potser dius, bueno, han tingut una etapa futbolística brillant, el rei de tal, però què ha passat després? S'ha perdut. Aquella persona s'ha perdut. Vull dir, que, o sigui, jo em poso en el lloc de Leo Messi, i que per allà on vaig em coneix tot el món, jo seria capaç de gestionar la tensió, la pressió que la gent diposita en mi. Però jo també, el fet de que tinc tot el que vull. Clar, llavors, vulguis o no, darrere d'aquest esportista que aparentment ho té tot, hi ha hagut molt d'esforç, hi ha hagut molta renúncia, sí, hi ha hagut una bona gestió de la seva persona. M'explico?
0: I ara et volia fer una altra pregunta relacionada amb el mateix tema.
1: Sí.
0: Com s'educa, per exemple, a un jove de 15 anys, potser, que surt al camp, surt a la pista, surt a qualsevol terreny esportiu i guanya sobrat? Com se li educa aquesta constància?
1: Jo, en general, sóc molt partidari de l'1-1, m'explico. Un entrenador, al final, també té aquest punt de coach i ha de detectar en quin moment un jugador de 15 anys, o jugadora, se li puja les barbes. Tenir, primer de tot, si jo fos l'entrenador, la comunicació fluida amb la família, que al final són els principals educadors. Després, tenir eines per intentar arribar en aquell jugador o jugadora i fer-li veure totes les coses bones, però també aquelles que, segons el meu punt de vista, no ho són tant. I escolta'm, límits. Límits clars. Si tu veus que un jugador d'aquests, enmig d'un partit, ara hi ha, jo què sé, aquest jugador que dius que tot ho té tot, i que ho té tot, sí, i que un dia el partit no ha anat com ell voldria, i veus que, jo què sé, no?, que sent que potser perd o que està perdent, i veus que deixa de córrer, que tu li dius una cosa i se't revela fora del camp, mira, canvi, tu ja no jugues més. No sé com dir-te, és a dir, ha de veure que a mi no em respons de qualsevol manera. Jo és que hi crec en això, és a dir, jo no... Allò que diuen, no, la bufetada pedagògica. No es tracta d'un contacte físic, no és una bufetada física. És un, les coses que fas tenen conseqüències. Si tu no t'impliques, fora, no jugues. Si tu no... una resposta inapropiada a un company és que sempre la perds. Com dient, jo en canvi sóc el millor del món i jo ho faig tot bé. A mi aquests comentaris, fora. Perquè abans que futbolistes, tenistes, el que tu vulguis, són persones. I si no, tornem a convertir aquestes divas en que el dia de demà seran el referent per molta gent i poden fer molt de mal. Mirem un positiu, no? Persones que en el món de l'esport han tingut un èxit brutal, però que són persones, humanament parlant, molt entranyables, amb molt bon fons, bueno, és un mirall per molts adolescents i joves que els veuen com un referent a la seva vida, no?
0: Sí.
1: Per tant, jo et diria, com ho treballaria? Jo ho tinc molt clar.
0: Madura,
1: o sigui, sí, o sigui, posant límits clars i que aquella persona entengui que tu, sol, en un equip, no hi pintes res. És que tu formes part d'un engranatge de moltes peces. Tu ets un més... M'explico?
0: Sí, sí, no, i al final crec que és algo que no només passa amb l'esport, sinó que amb tots els àmbits hi ha gent, com tu dius, com ho has dit, doncs divas, que sembla que destaquin, que sàpiguen tot, i a vegades necessiten aquests cops doncs, per demostrar-li que a vegades en aquesta vida no sap tot, i més quan estàs creixent, i que sense esforç no aniràs enlloc, tampoc.
1: Correcte. A mi m'agradaria tocar un tema, perquè hi he anat pensant al llarg d'aquests últims dies, mm-hmm. mentre pensava en la nostra trobada d'avui, sobre el tema de la motivació, perquè a vegades dius que quan estàs motivat... A mi m'han vingut pares i mares a dir-me és que el meu fill-filla no està motivat. Com dient, no s'esforça en allò que tu li proposes perquè no està motivat. Ui, jo quan em diuen això és que em pujo per les parets, Jordi, o sigui, no vas... m'agafa com aquella cosa de dir, però anem a veure, què esteu dient? O sigui, un dels grans errors, penso jo, quan parlem de la constància, de l'esforç, del que costen les coses, és pensar que primer han d'estar motivats per poder actuar, quan sovint és al revés. Primer actuem i després, moltes vegades, arribem a la motivació. És aquella actitud que ens fa imparables. És a dir, que moltes vegades pensem, primer motivem-los i després ja faran. No, moltes vegades fent, entrenant rere dia, no? Que vinga, va, m'hi poso. Quantes vegades, per posar-te un altre exemple, ens proposem, que ara jo últimament estic molt amb aquest mood, a les 7 del matí el primer que faig a l'aixecar-me és esport. Quantes vegades ens hem aixecat i hem dit és que estic molt cansat, ara no puc anar al gimnàs.
0: Jo cada dia.
1: Però què passa? És curiós, eh? Et poses la roba d'esport, comences a entrenar, han passat només 2 minuts i aquella emoció, sentiment que tu tenies al sortir del llit ha desaparegut. La motivació t'ha vingut just després d'haver tu intentat donar el primer pas. Hi ha molts nens que esperen a que, bueno, no, ja em motivaran. No, és que la motivació no és externa, la motivació és interna. I m'agradaria molt, però, parlar de que quan parlem de no motivat, la no motivació, què és? Avorriment, no? Quantes vegades també hem sentit a les aules, al món, els que m'estiguin escoltant, que siguin professors, professores, quantes vegades hauran vist, no, allò de pares que es queixen de que el nen no estudia o nena perquè està avorrida. Doncs bé, per totes aquestes persones que tenen l'avorriment, no, que en la punta de la llengua sempre que parlen d'educació i tal i pensen que els mals del seu fill-filla és que el sistema educatiu els avorreix, avui porto un petit fragment del que diu la neurociència sobre l'avorriment. Mm-hmm. Perquè em sembla que és molt interessant, i ho podem relacionar molt també amb l'àmbit esportiu, eh? Diu, la neurociència diu que l'avorriment no és un enemic, sinó un senyal del cervell que busca nous reptes o estímuls. Quan no estem constantment entretinguts, s'activa aquesta xarxa per defecte del cervell, per dir-ho d'alguna manera, que està relacionada amb la creativitat, la reflexió i la planificació. Diu, si abandonem cada vegada que una activitat deixa de ser emocionant, ens costa mantenir qualsevol hàbit a llarg termini. Clar, dir, m'agradaria tocar la guitarra, m'agradaria jugar a futbol en un equip. Vas el primer dia, resulta que l'entrenament no ha anat com tu idíl·licament t'havies imaginat. El tercer dia, és que no sé... No, o sigui, primer de tot, quan vas a un lloc i notes aquesta sensació de que ja no estic motivat, d'alguna manera podem dir m'estic avorrint, bueno... Què puc fer per canviar aquesta situació? El problema moltes vegades no és fora, és dins. Què pots canviar? Amb quina motivació vaig als entrenaments? Amb qui puc parlar? Em puc involucrar més en l'equip? Puc estar menys pensant en mi i més pensant en el que necessita la resta? Per tant, l'avorriment, dit com a tal avorriment, no? Que sona molt així col·loquial, al final el que fa, com diu això que he llegit de la neurociència, és activar aquesta part de la creativitat, la planificació, la implicació d'una manera nova i, evidentment, d'una manera molt més regeneradora de noves oportunitats.
0: Pot ser que ara passi més, perquè potser no hi ha tanta paciència com hi havia abans. Suposo que també per la recerca dels resultats, no?
1: Bueno, estem vivint en la immediatesa dels resultats. Vull dir, necessitem els resultats ja. Sembla que, no sé, has de ser el millor en tot. Les xarxes socials fan un mal enorme. O sigui, allò que a vegades hem sentit a nivell estètic, no? De gent que va a una perruqueria i diu, vull això, i t'ensenyen una foto d'un cap tallat que vés a saber si ho ha fet la intel·ligència artificial. O un cos, no? Que van a llocs d'estètica per fer-se uns retocs perquè volen ser així. Dic, bueno, anem a veure, o sigui, treballem molt per uns resultats quan moltes vegades allò no ens donarà la felicitat, no? Penso jo que quan parlem de motivació, quan parlem de constància, parlem d'hàbits. I tinc una frase aquí apuntada, que és que els hàbits són molt més fiables que la motivació, perquè la motivació va i ve. L'hàbit es queda. M'explico?
0: I ara, Xavi, m'agradaria tocar un tema sobre aquest, quan agafes un hàbit o sobretot quan tens constància, relacionar la constància amb l'obsessió, perquè també pot ser molt perillosa.
1: Sí. Un hàbit, tu durant uns dies, per posar un exemple, què és un hàbit repetit en el temps? Una virtut. Sí? Jo cada dia arribo a casa i deixo les sabates al sabater. Un dia, dos dies, tres dies, 20 dies, ja tinc l'hàbit, no? Allò que he repetit constantment, un hàbit bo, una acció bona, no? Que he repetit al llarg del temps, s'ha convertit en una virtut. Però què passa? Les virtuts, si les portes, si no estan regides per la moderació i la prudència, acaben sent vicis, no? Si jo, aquell posar les sabates al sabater, de sobte comença a derivar a un, la sabata no pot estar torta. Ara no, els cordons han d'estar posats sempre dintre del forat de la sabata i en paral·lel, aquí acabem tenint una obsessió d'una cosa que aparentment era bona. Per tant, aquestes obsessions que tu dius que venen de... La culpa no la té la constància, la culpa la té, i ja és un altre tema, no? És el famós perfeccionisme que no deixa d'aparèixer, curiosament, d'una cosa aparentment bona que se'ns en va de les mans, com tot equilibri. Amb les dietes. Un dia en parlarem, potser si vols, del tema de la dieta, l'esport, el cos, tota la preparació física. Clar, està bé estar en forma? Sí. Està bé fer, jo què sé, depèn de les edats i sempre seguint el consell d'un nutricionista, d'un metge, ostres, pues unes dietes antiinflamatòries per perdre pes. Vale, perfecte. Ara, si tu fent aquella dieta no te'n pots anar un dia amb els amics a fer unes braves, aquí tenim un problema, perquè ha aparegut d'una cosa bona una altra dolenta. Per una pressió estètica estàs malmetent el teu cap, el teu cos, sense poder-li donar doncs, el que també et produeix anar amb els amics a fer unes braves. M'explico? Per tant,

0: Bamba, que era una serp, per això li deien també serp. I és que la seva constància, Xavi, va ser... va arribar a ser malaltissa. Es posava a entrenar a les 4 de la matinada, feia molts tirs abans que arribessin els companys... I és que el talent sí que el tenia, però el va multiplicar per al treball que feia. I quin va ser el problema? Doncs que exigia exactament el mateix nivell d'obsessió que tenia ell als seus propis companys. I psicològicament es va enfonsar, va enfonsar a uns quants que no podien seguir aquest ritme mental. És a dir, o et pots destrossar tu o també pots destrossar un vestidor.
1: Els altres, correcte. Pues aquí tens un exemple meravellós i molt gràfic del que aparentment era una cosa virtuosa, bona, no, que el definia, el va anar... convertint en una cosa que no té res a veure amb el que era com a punt de partida. Si això, de veritat, com aquest cas, segurament n'hi ha molts més, però és que es veu en el nostre dia a dia amb gent jove, en el camp de l'alimentació, es veu moltíssim. Comences amb una voluntat de voler-te primar i allò acaba derivant en un trastorn de conducta alimentària i avui en dia, entre les xarxes socials, que hem de ser com ens dicta, no se sap qui, algú que decideix, no?, quin cos hem de tenir i tal. Escolta, si tenir un cos meravellós i estar sa és una cosa bona. El problema és com gestionem això. Els extrems sempre es toquen. És com no cuidar-se. Sí, tu mateix, si jo no cuido, no faig esport, menjo de tot, estic que no una vida sedentària, doncs no m'estranya que després et pugui agafar un infart. Clar, és que una cosa et porta a l'altra. Sí?
0: I per això de preguntar-te, quina línia separa aquesta constància, la bona, i l'ètica de treball saludable? És a dir, que no afecti els altres de manera negativa. Quina és aquesta línia que crec que és molt fina?
1: Jo crec que aquí, i sobretot si parlem de menors en el camp educatiu, és molt important que estiguin a l'aguait les persones que entren en l'educació d'aquella persona. És a dir, entrenador i família, d'entrada. I quan ja ets una mica més gran, que tens més eines, també tu saber detectar... Va, escolta'm, el que dèiem abans, que escolta, que guai quan vaig entrenar, que m'ha costat molt aixecar-me, però... És que, i si un dia et quedes al llit? O sigui... Pau, saps? És que hi ha gent que diu, avui no hi he anat, no he anat a entrenar, és que se m'acabarà la vida, avui ja estic fos. No, això ja és malaltís. Vull dir que quan un és més gran, si comences a detectar que ets inflexible, que altres paràmetres ja no entren en els teus plantejaments, vol dir que t'estàs tornant una persona rígida, doncs para-ho, busca alternatives, verbalitza allò que et passa amb algú de confiança, però quan ets tan petit, que et manquen eines per desenvolupar-te, és molt important que els que estiguin a la White Single família o el mateix entrenador o entrenadora, no? D'aquell equip.
0: I com es podria evitar com a possible entrenador que un nen o un jugador doncs arribi a aquest punt de ser malaltisa en el seu dia a dia?
1: Jo penso que al final, si abans dèiem que els extrems s'acabaven tocant, una persona que té una virtut portada a l'extrem acaba podent ser fins i tot un vici. Jo també penso que, clar, si l'entrenador o entrenadora, tot el que fa en aquell equip viu amb una intensitat del 100%, si perdre un partit és un superfracàs i una victòria és som els millors del món mundial i ningú ens iguala, el que estàs perpetuant en els teus jugadors, jugadores, és com tot com molt extrem. O sigui, l'entrenador o entrenadora, la setmana passada ho parlava, més el referent que té aquell menor, aquell infant en aquell equip. Si quan veu que heu perdut un partit, aquell entrenador o entrenadora ho porta a nivells màxims de frustració personal, evidentment, allò generarà en aquell jugador o jugadora un trasbals que el portarà potser a... He d'agradar en aquest entrenador, faré tot el que sigui i no pararé fins a aconseguir-ho. O el mateix, doncs una victòria. Vale? Has guanyat una final, però si aquell entrenador els hi transmeten a aquells nanos somos los mejores, som els millors, ningú és com nosaltres, i et diu, no? Jo què sé, el jugador més bo de l'equip, no? Gràcies a tu estem aquí, com dient, els altres no hi pinten res. Clar, a mi aquestes coses que generen diferències, que es viu tot amb aquest extrem, acaben explotant, i acaben explotant d'una manera molt negativa per aquell infant que està en aquell equip, saps?
0: Ara m'ha vingut una pregunta d'un tema que hem tocat abans, que si em permet fem un petit parèntesis abans de continuar.
1: Sí.
0: Sobre la motivació, que deies, ostres, la motivació no neix de tu, però per exemple, imaginem-nos un nen, una nena, que li encanta un esport, però que veu... que els seus companys es funden molt i es va quedant molt enrere.
1: Correcte.
0: Molt enrere.
1: Sí.
0: Acabarà perdent una motivació. Com un entrenador, què pot fer en aquest cas?
1: Mira, jo t'he de dir que és una de les coses que volia comentar, i és, quan parlem de talent i quan parlem de constància, abans dèiem que una persona que no té talent però s'esforça molt, és superconstant, pot arribar molt més lluny que una persona que sí té talent i que potser doncs, es deixa anar i... Va,

0: Ara bé, jo em pregunto, si l'ésser humà, si cada persona és com és, jo tinc unes qualitats, Jordi, que tu no tens, però jo també tinc uns defectes que tu no tens, i al revés, tu tens unes qualitats que jo no tinc. Clar, jo, per exemple, he tingut l'experiència en primera persona, els meus pares, a l'etapa, doncs, mentre jo feia primària, doncs, volien que fes un extraescolar, i no sé per què, als meus pares els hi va entrar molt la fitxa de que havia de ser una extraescolar esportiva. Bueno, jo feia temps que demanava tocar la guitarra o el piano i on volia anar cap al món musical o més artístic. Però en aquell moment els meus pares o no ho veien o els hi semblava que pels referents que tenien ells a la vora, doncs a mi m'aniria molt bé fer un esport pel tema físic i tal i tal i tal. Doncs molt bé, doncs jo fins a sisè de primària vaig estar a l'equip de futbol sala de l'escola. No hi ha res més frustrant, o sigui, ho vaig intentar amb totes les meves forces, però jo ara puc dir, jo no estic fet pel futbol. A mi em donen una pilota i semblo un pato marejat. Llavors, què et vull dir? Som com som. I està bé que quan vas creixent els primers anys, doncs mira, però conforme et vas fent gran, també està bé que algú et digui, escolta'm una cosa, para un moment. O sigui, segueix practicant, segueix allò que t'agrada, perquè és molt bo per tu i tal, però doncs, hi ha gent que ho fa millor, s'ha de saber dir i s'ha de saber acceptar. Perquè ens hem cregut això de que si tu vols pots... A veure, un moment... No sempre, si tu vols, pots. Sento dir ara una cosa que potser algú li produeixi un trasbal. No. És que jo vull ser Leo Messi. Digue'm quants Leos Messi hi ha al món. Jo també vull ser, no sé, el David Verdaguer. Jo també vull ser Pere Arquilloé. Què vols que et digui? A mi també m'agrada molt el teatre. I també m'agradaria ser un actor de primera. No, encara estic esperant que em truquin demà de Hollywood. Clar, vull dir... I se'm dona malament? No, però jo potser no tinc el talent o el que tenen aquestes persones. Per tant... Quan tu vas creixent i creixes en un entorn sa, les coses es parlen. I també és molt important, penso jo, quan parlem d'això de talent i constància, fer molt autocrítica. O, bueno, no sé si m'agrada la paraula autocrítica, però saber fer com examen del que ets i que algú des de fora també et doni eines per conèixer-te. Escolta, és que m'agrada molt tocar la guitarra, ja, però hi ha gent que, per molt que ho ha intentat, no té sentit del ritme. I per molt que ho intenta, no té sentit del ritme. Ja pot ficar-li un percussionista al costat, que per molt que doncs, li costa, i li encantaria, a mi també m'encantaria cantar, doncs no tinc veu per cantar. És a dir, acceptar el que som és la millor manera de créixer i ser feliços, perquè ens frustrem moltes vegades, és que jo voldria tenir una casa de 7 plantes, ja, és que no tens els ingressos per tenir una casa de 7 plantes. Som el que som. L'acceptació del que som és el que realment ens fa feliç. Jo potser, nens que vull jugar a futbol perquè els meus amics juguen a futbol, està bé, però arribarà un moment que en aquell nen-nena, quan sigui adolescent, escolta'm, fer-li veure que vale, no és un desastre, però és que potser hi ha altres àmbits que hauria d'explorar que sí que el definiran. I llavors, quan descobreixi aquell nou àmbit, dirà, caram, això sí que m'agrada. I automàticament li vindrà una nova motivació, li obrirà la mirada i arribarà molt més lluny del que ell o ella s'hauria imaginat. M'explico?
1: Sí, sí, per tant, també, bueno, ser una mica com realistes, no?
0: Tenir... Sí.
1: I deies que no t'agradava utilitzar aquesta paraula autocrític, ser autocrítics, però realment...
0: És autocrítica, sí, era per posar-ho també des d'una connotació positiva, però és que jo penso, de veritat, quanta gent està intentant...
1: Però una autocrítica també pot ser positiva.
0: Evidentment, sí, sí, tens raó, però jo penso, escolta, els que volen dedicar-se al tennis, digue'm tu quants Rafa Nadals hi ha hagut, digue'm tu quants... Però mira quants habitants hi ha al món, quants Leos Messis hi ha actualment. Clar, és que al final, no, el nen vol ser Leo Messi, no, tu vols jugar a futbol. És que si vols ser Leo Messi, crec que hi ha un mal... principi, aquí necessita una família que li faci veure que no tots podem arribar, i està bé que no tots arribem. Si tots fóssim Leo Messi, mare meva, ja no tindria gràcia ser Leo Messi, no? Clar, és esto, no?
1: Sí, sí, sí. No sé, Xavi, tens algun tema més?
0: No, ja està, Déu-n'hi-do, avui la xerradeta. Avui ens hem allargat, avui ens hem allargat. Però bueno, jo sí, mira, per acabar-ho, i com sempre m'agrada fer la conclusió final, jo diria que la constància és voluntat i que la voluntat s'entrena. Com? Doncs de 4 maneres molt concretes. No dependre de la motivació per fer les coses, marcar-se objectius que siguin petits i realistes, acceptar que hi haurà dies dolents, partits bons i partits dolents, i per últim, valorem més el procés que no pas el resultat.
1: Xavi, amb això doncs ho acabem. No vull dir gaire cosa més perquè espatllaria aquest final. Només donar-te les gràcies per estar una altra vegada aquí sentat al meu costat a la banqueta de l'estiu aquí a Ràdio Tordera. Ens veiem la setmana vinent i que acabis de passar un magnífic dia.
0: Moltes gràcies.

Vinga, doncs fins aquí acabem la banqueta d'estiu d'avui dijous 16 de juliol. Moltíssimes gràcies per sentar-vos al meu costat a la banqueta, gaudir d'aquesta estona plegats i, com sempre, desitjar-vos que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.

0: 107.1 FM.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Clavé.
5: A les 10 de la nit, el Teatre Clavé descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
4: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
5: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
4: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials. Mm. 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc a Sant Quirze Safaja, al Moianès, un foc que cremava des de les 3 de la tarda d'ahir. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai Peny dels Cingles de Bertí, segons el darrer balanç dels agents rurals. Les flames van obligar a confinar un hostal i algunes cases aïllades, així com també un càmping, una casa de colònies i un centre de menors, unes restriccions que han durat ben bé fins aquest migdia. I policia local i Mossos d'Esquadra treballen de manera coordinada per garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic en punts estratègics de Sitges, un municipi que en aquesta època estival augmenta l'afluència de persones als carrers. Ho fan en el marc del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat propi que l'any passat ja va donar bons resultats en disminució de furts a la vila. Carles Monasterio, Canal Blau FM.
3: L'estiu passat els furts van disminuir a Sitges un 28%, els robatoris amb violència un 24% i els robatoris amb força a l'interior de vehicles un 13%. Unes dades positives que Mossos d'Esquadra i policia local esperen poder repetir enguany amb la posada en marxa del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat que està actiu des de l'1 de juny però que es comença a treballar amb antelació. David Camacho és el subinspector en cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sitges.
4: A principis de maig ja vam detectar els primers robatoris interior de vehicle relacionats amb el Pla Espigó, amb gent que es dedicava a robar interiors de vehicles que venien de fora aquí a Sitges expressament, i ja vam dissenyar i ja vam planificar tots els serveis específics pel Pla Espigó.
3: La prevenció en els punts estratègics on es detecten cada tipologia de delicte és clau. Alguns exemples són l'estació de Renfe i alguns barris en concret on s'han detectat robatoris a l'interior de vehicles i on s'ha intensificat la vigilància.
2: I l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. I Red Espanyola va activar ahir dimecres 15 de juliol a 3:15 de la nit el servei resposta activa de demanda, un mecanisme pel qual s'incentiva la gran indústria electrointensiva perquè redueixi l'activitat amb l'objectiu de garantir l'estabilitat del sistema. L'activació va durar fins a les 12 de la nit i el motiu de l'activació va ser la caiguda sobtada de la producció eòlica. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Com està el pati? Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. 5 dotacions dels bombers romandran aquesta nit a Sant Quirze Safaja després que vespre s'hagi donat per controlar l'incendi que cremava des d'ahir. Es permet l'accés a les zones confinades ahir, excepte a un centre assistencial. Al llarg del dia s'ha treballat per tancar tot el perímetre amb línies d'aigua i controlar els focus secundaris encara actius al flanc dret. A partir de les 9 d'aquesta nit, el dispositiu que avui encara ha sentit una trentena de dotacions s'ha reduït. El foc ha calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai peny dels cingles de Bertí, segons l'últim balanç dels agents rurals. I Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos per calor nocturna en alguns sectors del país. El SEM ha atès 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor, en la que ha estat aquesta tercera onada de calor de l'estiu. El 62% dels casos ha requerit el trasllat de la persona al centre sanitari. Es manté activada, però, l'alerta del pla Infocat per l'elevat perill d'incendi forestal. Hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan a nivell 4 del Pla Alfa. Més qüestions. Unes 150 persones han manifestat aquest vespre a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als membres del CDR acusats de l'operació Judes, després, precisament, del pronunciament avui del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El col·lectiu s'ha reunit amb representants d'Alerta Solidària, que ha exigit a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa oberta contra aquests 12 CDR, 4 dels quals són de Sabadell. Escoltem Martí Majoral, el portaveu de l'entitat, en declaracions a la xarxa.
3: Contenim una mica l'alegria, perquè si bé és un pas endavant, és un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea. Per nosaltres l'alegria és continguda, perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com concedeix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i les seves famílies forma part del seu macabre joc.
2: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de principis d'any i fins al 16 de juliol. Del total, i segons l'entitat, la via pública continua sent l'àmbit on es produeixen més situacions, amb 35 casos. El segueix l'àmbit laboral i també internet i les xarxes socials. Darrer apunt sobre el Primavera Sound, que xifra l'impacte econòmic de l'edició del 2026 amb 344 milions, una xifra que supera en 5 milions d'euros la de l'any passat. És tot, molt bona nit i fins demà.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. M'agrada.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

pero te veo sonreír y el sol dora tu cabello.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 16 de juliol. Les tres paraules del dia són mesures, vegetació, sonso. Mesures. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca i Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els pifes i tornar a fer apta l'aigua de Tordera. Vegetació. L'Ajuntament de Tordera preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat. I avui arriba la tercera i última edició de l'altre claver a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Sonso. Els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant. I arriba la tercera edició del Futmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal de consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
2: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudiï de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua. I que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Avui és la Mare de Déu del Carme, és el Dia Mundial de la Serp. Falten 3 dies per la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina i falten 39 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol, amb alguns núvols alts, temperatura màxima al voltant dels 33 graus, demà predomini del sol amb intervals de núvols, ambient una miqueta més fresc. La dita pel juliol, ni dona ni cargol al sol. I la notícia curiosa ens parla que un equip de científics ha desenvolupat un sistema d'intel·ligència artificial capaç d'identificar diferents espècies d'ocells només escoltant-ne el cant, una eina que ajudarà a protegir la biodiversitat.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

nowhere. Guess I'll take my time. Oh, yeah. To reach there.

right. I have my freedom. I can make my own rules.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca.
2: L'alcaldessa Elisabet Mejía exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat. Ens ho diu l'alcaldessa Elisabet.
3: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera.
2: L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per al restabliment de servei. Ens ho explica Jordi Juí, cap de servei d'Aqualia.
4: No puc posar una data perquè el filtre, o sigui, el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació dels productes de la solució.
1: El consistori preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat.
2: El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que, si no arriba la subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Ho explica Elisabet Mejías.
3: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: Avui arriba la tercera i l'última edició de l'altre clavé.
2: El festival es fa a les 10 a la plaça Miquel Martí i Pol.
1: I els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant.
2: El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar. Ens ho diu Toni Navarro.
5: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el Sonso creixi.
1: Arriba la tercera edició del Footmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi.
2: El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada, adreçat tant a adults com al futbol base local i comarcal.
1: Parlem també del temps, de la previsió meteorològica aquest dijous, però els propers dies els detalls d'en Joaquim Serra.
6: La situació meteorològica ve encapçalada novament per les altes temperatures. Unes temperatures que no pugen tant com ahir, i a l'interior de la comarca van pujar força, la costa no tant, però sí que hem de dir que les temperatures doncs avui baixaran entre 2 i 3, 4 graus segons el punt de la comarca on ens situem. Pel que fa als vents, en general bufaran fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra durant tot el dia d'avui, i hi haurà alguns núvols. Aquesta matinada, de fet, s'ha escapat alguna goteta en alguns sectors de la costa central del Maresme, tot plegat ben poca cosa, com de fet ja va passar ahir a la tarda, pluja de fang, pluja poc important, malauradament, una pluja que no regarà els boscos ni avui ni tampoc els pròxims dies. De fet, aquesta tarda, altre cop tornem a tenir, com ahir, núvols alts i mitjans que aniran tapant el cel, però sense precipitacions. Aquesta de cara a demà s'espera que la jornada torni a estar dominada per l'ambient assolellat amb unes temperatures que baixen una mica, dissabte tornen a repuntar i diumenge tornarien a baixar lleugerament. En general, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació marcada per les temperatures plenament estiuenques i sobretot per la xafogor molt marcada.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Els controls analítics que es van realitzar la setmana passada segueixen superant els límits de PFAS establerts per la normativa i, per tant, es manté vigent la declaració d'aigua no apta per al consum al nucli urbà de Tordera, veïnats de Sant Pere, Sant Andreu, Fibra Color, Mar Reixac, Niàgara Parc, Tordera Parc i Terra Brava. A més, Salut Pública ha confirmat que el POU de Mas Mora també supera els paràmetres establerts. Aquesta urbanització ha estat declarada com a zona d'aigua no apta per al consum de boca. L'alcaldessa de Tordera, i en declaracions a aquesta emissora, ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable. Aquestes obres seran finançades íntegrament per l'Ajuntament, per la qual cosa Mejías ha volgut deixar clar que no es repercutirà les tarifes que paga la ciutadania. Malgrat que la qualificació d'aigua no apta afecta zones concretes, el govern municipal ha decidit ampliar les mesures de protecció a tot el municipi en un exercici de responsabilitat i prudència. Escoltem l'alcaldessa.
3: Davant d'aquesta situació, i tal com hem anat fent en les reunions de seguiment amb l'Agència de Salut Pública, de mostres, contramostres, de variabilitat en les dades, dels nivells d'incertesa de les pròpies analítiques que fan els laboratoris, que oscil·len en un 50%, davant d'aquesta incertesa, que ara s'afegeix una altra urbanització i que fem control setmanal justament per garantir la qualitat de l'aigua, des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. És a dir, que a partir de demà les mesures de cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit. També indicarem les fonts de les zones aptes i no aptes només per refrescar. I, evidentment, seguirem actualitzant a través de les xarxes socials tota la informació que ens arribi. Per què ho fem, això? I aquest seria el punt important, perquè vista aquesta variabilitat i aquesta incertesa, de la qual encara se'n desconeix l'origen, el que ens toca és protegir la salut de les persones i evitar-ne qualsevol risc, per mínim que sigui.
1: Elisabet Mejías ha estat contundent en exigir públicament a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
3: Que el comportament dels PFAS és incert, que ni els científics encara el coneixen, i el que sí que vull, i no vaig fer l'altre dia, vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudiï de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua, i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries, que perimetrin les zones de mostreig de la mitja Tordera, que sembla que de la zona del tram de la mitja Tordera, sabeu que nosaltres estem a la baixa Tordera, per tant sí que exigeixo avui públicament que l'ACA es posi les piles, i permeteu-me l'expressió, a l'hora de determinar quin és l'origen i d'aquests abocaments, perquè al final a nosaltres Salut ens reclama accions immediates i l'ACA, per tant, també li correspon emprendre les accions immediates perquè aquestes coses no ens passin.
1: L'alcaldessa ha enviat un missatge de tranquil·litat i responsabilitat, assenyalant que la situació s'anirà monitoritzant setmanalment amb noves analítiques i que les mesures de restricció es mantindran el temps necessari fins a garantir amb total seguretat la qualitat de l'aigua.
2: La presència de PFAS, com són els microplàstics, a l'aigua de la xarxa ha estat el motiu pel qual s'ha declarat l'aigua com a no apta per al consum humà a Tordera. Jordi Jué, cap de servei de Qualia, ha explicat que la detecció d'aquest compost derivat de processos industrials respon a l'entrada en vigor d'un nou paràmetre al Real Decret 3/2023, vigent des de l'1 de gener d'enguany. Davant la situació, Aqualia ja està tramitant l'aprovació de la memòria per la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'estació de tractament d'aigua potable de Tordera. Segons Jué, aquesta és la solució acceptada pel món tècnic per garantir l'eliminació d'aquests compostos i assegurar que els nivells se situïn per sota dels valors paramètrics permesos.
4: I ara estem ja tramitant l'okay a l'aprovació de la memòria que teníem preparada per instal·lar uns filtres de carbó actiu a l'etap d'aquí a Tordera, que tenim al costat del propi riu, per poder tractar l'aigua i així baixar el nivell de PFAS per sota del valor paramètric perquè torni a ser apte. Aquesta és la solució acceptada pel món tècnic que tracta o que està estudiant actualment els PIFAS. En aquest sentit, hi ha més sistemes que requereixen també de més inversió o de més manteniment. Per tant, l'optimització de la solució ens ha portat a preparar la instal·lació d'un filtre de carbó actiu com una tercera etapa en l'actual etapa que tenim, per així poder garantir i eliminar els PIFAS de l'aigua de la xarxa.
2: Tot i que s'està treballant amb la màxima celeritat possible, el cap de servei ha assenyalat que no es pot establir una data de finalització concreta perquè els filtres han de ser fabricats a mida per adaptar-se a les instal·lacions existents. Una vegada instal·lats, es duran a terme els controls analítics exigits per Salut Pública per verificar l'eficàcia del sistema abans de declarar l'aigua novament apta per al consum. Escoltem Jordi Jué.
4: No puc posar una data perquè el filtre, o sigui, el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes. Això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació de productes de la solució.
1: Per tant, el filtre no existeix, sinó que s'ha de fabricar.
4: Sí, al final ja es fabriquen i no estem inventant res, però sí que ha d'entrar en un procés productiu i s'ha de fabricar.
1: Un cop estigui instal·lat el filtre, entenc que després s'haurà de tornar a analitzar l'aigua i esperar els resultats.
4: Sí, però això com qualsevol modificació que tu fas a qualsevol instal·lació de tractament d'aigua, Salut el que et demana és que verifiquis que això funciona, com qualsevol, no estem fent coses diferents, sinó que quan ho posem en marxa, farem els controls analítics pertinents que ens demani Salut, i en aquest sentit els resultats incorrectes, que ho han de ser-ho, perquè no estem inventant cap solució innovadora, sinó que ja s'està posant en pràctica, doncs ja es podrà tornar a declarar l'aigua apta amb tota tranquil·litat i que aquest paràmetre ja no tornarà a aparèixer per sobre dels paramètrics de la xarxa de Tordera.
2: Jordi Jué ha subratllat que els PIFAS són productes químics artificials utilitzats en pintures, espumes contra incendis o envasos alimentaris i, per tant, no són d'origen natural al subsol. L'Ajuntament de Tordera ja ha posat els fets en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua i de Salut Pública, que són els organismes competents per investigar l'origen d'aquests abocaments industrials.
4: És totalment artificial, per tant això no és un abocament, no és mai que aparegui en el mateix subsol. En aquest sentit, per detectar qui provoca això, sé que l'Ajuntament ja ha posat en contacte tant amb Salut Pública com amb l'ACA, que són qui tenen les potestats per fer aquestes investigacions i que s'han de portar a terme. A partir d'aquí no són processos, no són tasques que nosaltres podem controlar ni que podem determinar quan es faran i quan no es faran.
2: Pel que fa a les consultes sobre equips d'osmosi domèstics, Jué ha recordat que la responsabilitat del manteniment i eficàcia d'aquests aparells recau en cada propietari segons les indicacions del fabricant. Finalment, des de Qualia s'ha volgut transmetre un missatge de calma mentre es mantingui la restricció. Es recorda a la ciutadania la importància de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa als usos permesos de l'aigua.

0: Més notícies. L'estat de conservació del campanar de Tordera ha estat motiu de consulta recent, especialment pel que fa a la presència de vegetació a la seva estructura. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern municipal ha confirmat que ja s'estan prenent mesures per abordar la neteja i el manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació de patrimoni. Els objectius de l'actuació són eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar un passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Ho explicava Elisabet Mejías.
1: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la festa major, i ja aprofitem que fem el campanar i farem també una sanejada a la façana. De fet, hem fet un conveni amb el bisbat perquè ens permeti fer les obres de manteniment.
0: Per dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament ha formalitzat aquest conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permet l'accés i la realització de les obres necessàries. Actualment el projecte es troba en fase d'espera de la resolució de la subvenció sol·licitada a la Diputació.
2: El Teatre Claver presenta aquest estiu una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que, un any més, omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany amb una novetat destacada. Una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració amb l'Espai Agrari Baixa Tordera i Can Caselles. Enguany, l'Altre Claver va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous els assistents podran gaudir de 3 barquetes exclusives, acompanyades d'una beguda i amb l'opció d'afegir un plat addicional de la cafeteria del Teatre Clave. Les entrades per l'Altre Claver 2026 ja estan a la venda a la pàgina web del teatre, teatreclaver.cat, i inclou l'actuació i les 3 barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura que enguany recapta fons per l'entitat Jataquendeia.
0: I els pescadors de Sonso, d'Arenys i Blanes han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que fa uns anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba el desembre. De fet, els pescadors de Sonso hauran treballat uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen previst per fer-ho. Des del sector demanen a la taula de cogestió a la qual hi ha el govern que n'investigui les causes i sospiten que les depuradores que eliminen els nutrients de l'aigua. Toni Navarro és pescador de Sonso.
3: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada i nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el Sonso creixi i llavors les temporades se'ns fan molt curtes. Nosaltres veiem que comencem la temporada, que hauríem de començar agafant Sonso gros, que ja tota la vida l'hem agafat. Jo fa 43 anys que vaig a pescar això i sempre ha sigut així. I al mes de març començàvem amb Sonso gros i després esperàvem que sortís el petit. I ara hem d'esperar que surti el petit perquè el gros no n'hi ha. I ve un moment que la que arriba una mida així desapareix. Desapareix i, és clar, no podem acabar les campanyes perquè desapareix i no sabem ben bé el que passa.
0: En aquest sentit, alerten que el sonso s'està acabant i recorden que és una espècie que es pesca essencialment a la Costa Brava.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'esdeveniment coorganitzat per Futmàs Tornament i el mateix Club Futbol Tordera preparen un torneig que serveix de pretemporada abans de l'inici de les competicions oficials. Aquest any, l'organització ha apostat per ampliar l'oferta esportiva amb una novetat destacada, la inclusió d'una categoria femenina exclusiva, responent així a la creixent demanda de les darreres edicions. El torneig es dividirà en dues jornades diferenciades per edats i categories. Dissabte, 1 d'agost, estarà encapçalada per la categoria A+, jugadors nascuts l'any 2010 o anteriors, és a dir, majors de 16 anys. Aquesta és la categoria més llaminera del torneig, ja que l'equip campió s'endurà un premi en metàl·lic de 1.000 euros, a més del corresponent trofeu. El segon classificat obtindrà la inscripció gratuïta per l'edició del 2027 i també repartiran guardons individuals al màxim golejador i al porter menys golejat. El preu d'inscripció per a aquesta categoria és de 350 euros per equip. Paral·lelament, el mateix dissabte es disputarà la nova categoria femenina cadet, jugadores nascudes entre el 2011 i 2012. En aquest cas, la inscripció té un cost de 150 euros per equip i hi haurà trofeus per al primer i segon classificat. El diumenge estarà dedicat íntegrament a les promeses del futbol, dividits en quatre grups. Grup A, cadets 2011 entre 2012, grup B, infantils entre 2013 i 2014, grup C, alevins entre 2015 i 2016 i grup D, benjamins entre 2017 i 2018. Per a totes aquestes categories, el preu d'inscripció és de 150 euros per equip i es lliuraran trofeus als dos primers classificats de cada grup. Des de l'organització adverteixen que les places són limitades i els equips interessats a participar en qualsevol de les categories tenen temps per formalitzar la seva inscripció o fer-hi canvis, fins al divendres 24 de juliol, o bé fins que s'exhaureixin les places de cada categoria. La inscripció es pot dur a terme a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials de Futmàs.

0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid i el virus sincital a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, dues setmanes més tard del que s'havia anunciat. Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats al virus pel contacte diari amb els infants. Ens amplia informació Maite Poló.
1: Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
1: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
3: La Guàrdia Civil investiga 66 persones per un presumpte delicte de frau elèctric en establiments comercials de les comarques gironines, en el marc de l'operació Gawain, iniciada al setembre del 2025. El dispositiu desenvolupat conjuntament amb Inspecció de Treball i Tècnics d'Endesa ha comportat la inspecció de 65 establiments, alguns dels quals situats a Blanes, Maçanet de la Selva i Santa Coloma de Farners, entre altres municipis. Segons els càlculs dels investigadors, les connexions irregulars detectades haurien generat un consum fraudulent superior als 4.637 megawatts hora, una quantitat equivalent al consum anual d'uns 1.325 habitatges. A més de l'investigació penal, durant les inspeccions es van aixecar 237 actes per presumptes infraccions administratives relacionades amb matèria fiscal, sanitària, laboral, de consum i de seguretat social. Les actes s'han traslladat als organismes competents perquè tramitin els corresponents expedients sancionadors.
0: I donem pas al temps, la previsió meteorològica per aquesta jornada, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Avui, jornada que torna a estar marcada per la forta xafogor. De fet, aquesta passada nit han pujat les temperatures nocturnes, que aquí al Maresme s'han situat entre els 23 i els 26 graus, i per tant un ambient càlid també durant la nit. De dia, avui les màximes baixaran en relació a la jornada i continuarà fent calor, no ens enganyem. Cap a l'interior de la comarca tornem a arribar als 34-35 graus, a prop de la costa 31-33, però amb unes temperatures que no seran tan altes a l'interior del Maresme com ho van ser ahir, ni tampoc a la costa, on també van pujar, tot i que sense arribar al llindar d'alerta. De moment, pel que fa a les properes hores, els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, més afablits aquesta tarda, i tindrem alguns núvols. De fet, núvols que ja van començar a aparèixer ahir a la tarda i que arribaven a deixar alguna goteta amb pluja de fang, que també ha caigut aquesta darrera matinada en alguns sectors del Maresme, però en general, doncs, poca cosa, tot plegat. Aquesta tarda, aquest matí, de fet, els núvols s'han d'anar trencant, aquest migdia tornarien a augmentar i aquesta tarda tornem a tenir el cel entre tapat i mig tapat aquí al Maresme, sense precipitacions, a diferència d'ahir, amb vents que, com ja hem dit, seran fluixos i situació marítima amb mar de fons durant bona part del dia d'avui. De cara a demà s'espera una jornada en la qual les temperatures baixarien una miqueta més, ambient assolellat en conjunt, vents fluixos, situació marítima que continuarà tranquil·la i el mateix esperem de cara a dissabte, amb temperatura però que dissabte tornaria a repuntar una miqueta la màxima, temperatures de ple estiu, de rigorós estiu, sense arribar a ser temperatures d'alerta, però sí que l'ambient serà força càlid. Diumenge la temperatura baixaria una mica, però en conjunt doncs, continuarem molta calor i sobretot amb molta xafogor a tota la costa de la comarca.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides. Com sempre, els dijous fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem aquesta setmana del 13 al 19 de juliol. Fa un any explicàvem que la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia executava tasques de manteniment en zones verdes i camins per a la prevenció d'incendis. S'havia actuat en àrees com Sant Pons, Afogàs, Sant Pere de Riba i Mas Mora per garantir la viabilitat de les vies. Així ho explicava el que és el regidor de Més Tordera, regidor de Pagesia, Xavier Pla.
1: En els darrers mesos, la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia de l'Ajuntament de Tordera ha dut a terme diferents tasques de manteniment dels camins. Cal destacar que s'ha actuat desbossant les vores principalment i en alguns casos també repassant el ferm amb una màquina anivelladora, quan ha sigut necessari. Les zones d'actuació han estat diverses en tot el municipi, per exemple, Mas Mora, Sant Tou, Sant Jaume, Gelpí, Niagara Park, per anomenar unes quantes. Aquestes activitats s'han dut a terme amb mitjans propis i també amb empreses externes que ens donen servei, amb l'objectiu de mantenir la viabilitat de les nostres vies. També cal destacar que aquesta primavera ha estat especialment plujosa i això ha obligat a treballar de valent per intentar mantenir-ho al màxim de bon estat possible, i també destacar aquestes tasques de manteniment seguiran passat l'estiu, quan s'inicia de nou el període de pluges de la tardor.
0: Fa un any també era notícia que els equips de teràpia intravenosa de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva consolidaven com a referents en eficàcia i seguretat. La seva activitat havia crescut notablement. De 216 insercions de catèter, en el primer any s'havia passat a més de 900 al 2024. Escoltem Imma Forcada, infermera de l'Hospital de Calella, i Sílvia Palomar, infermera de l'Hospital de Blanes.
2: El nostre servei el que vol és cuidar les venes dels nostres pacients, evitar punxades repetitives per no malmetre el capital venós. Per no malmetre les venes, nosaltres fem servir l'ecògraf. Què vol dir això? Que nosaltres, a l'hora de punxar, amb l'ecògraf localitzem la vena i punxem ja dirigit a la vena. O sigui, normalment, amb una punxada ja s'aconsegueix l'objectiu.
3: I això ens aporta uns avantatges directes en el pacient, perquè li donem un major confort. És a dir, disminuïm el número de puncions i les insercions són molt més precises. També augmentem la seguretat d'aquest pacient, ja que disminuïm el risc de complicacions, com poden ser la disminució d'infeccions, d'obstruccions, de flebitis o d'extravasions. I també augmentem l'efectivitat d'aquest tractament. És a dir, si nosaltres utilitzem un catèter adequat per cada tractament, això el que ens produeix és que podem administrar medicaments i teràpies que són més complexes sense interrupcions.
0: Ens situem a fa 5 anys, el 2021. El president de la Generalitat, aleshores, Pere Aragonès, havia anunciat la voluntat d'aplicar un nou toc de queda que afectaria els municipis on la incidència de la Covid era més elevada. Així doncs, haurien de complir les restriccions a aquells territoris de més de 5.000 habitants en els quals la incidència acumulada sigués igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. Per tant, Tordera, amb una població aleshores de 17.500 habitants i amb una incidència acumulada dels darrers dies de més de 457 casos, seria un dels 158 municipis afectats per la nova restricció. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, valorava positivament aquella mesura que, assegurada, ajudaria a controlar i superar l'expansió del virus al poble.
4: El toc de queda és una mesura, crec que necessària. La quantitat d'infectats que hi ha en aquests dies, que tots coneixem i que és molt alta, que és molt menys letal del que era, o gairebé no ho és, però que està afectant a un sector molt important de la població, especialment a la gent jove, mereix i requereix que hi hagin mesures d'aquest tipus. Per tant, aquest toc de queda i totes les mesures que s'han posat en marxa crec que han de ser suficients, malgrat en alguns casos podria semblar que són poques o que són moltes, depèn de cada sector, però que és evident que s'han de prendre aquestes mesures, que hem de recuperar una mica la normalitat. Tots sabem que aquesta nova variant, la variant alfa, s'encomana molt més i que per tant calia prendre mesures d'aquest tipus ens ajuda, perquè sense aquesta mesura del toc de queda teníem unes obligacions com a ajuntament de tancar espais públics durant diverses hores a la nit que es compliquen i que són difícils de controlar durant tota la nit i matinada, especialment doncs als llocs que es reuneixen gent més aviat jove.
0: Fa 5 anys explicàvem també que havia mort aquestes dates l'exregidor de l'Ajuntament de Tordera, José Carlos Villaro. Va ser regidor de l'Ajuntament de Tordera del 2016 fins al 2019. Villaro va ser regidor de Som Tordera el 2016, quan va entrar al govern. Posteriorment també va exercir de regidor com a no adscrit fins a les darreres eleccions, quan es va apartar de la vida política tordarenca. Anem al 2016. Fa 10 anys, des de l'àrea de sanitat de l'Ajuntament s'havien adherit a la campanya Entorn sense fum, que promovia l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'objectiu d'aquella campanya era reduir l'exposició de fum ambiental de tabac dels infants, contribuir a la reducció de la visibilitat de la conducta de fumar i alhora fomentar l'acció educativa per part dels familiars. Ho explicava la regidora de Sanitat, Bàrbara Vergés.
5: Ja des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ja van, fa un temps van engegar aquesta campanya, en el qual, des d'arran de la llei que va prohibir, no?, a fumar llocs tancats, a restaurants, tot això, doncs, van veure doncs, que era important, no?, que també a llocs més vulnerables, de, on podem trobar col·lectiu més de risc, a escoles, biblioteques, llocs públics, instal·lacions esportives, doncs que ja que la pròpia norma no ho proveix directament, com si és un lloc tancat, a fer aquesta campanya d'entorn sense fum, no? De lliure sense fum. Més que res perquè bueno, la gent es conscienciï que, bueno, que també aquesta acció afecta doncs, el fumador passiu, no? Que encara que potser els nens no fumin directament, les persones que en aquell moment estan al seu entorn i ho fan, doncs perjudiquen, no?
0: Fa 10 anys explicàvem que s'havia declarat un incendi a l'antiga nau Intorfris, al costat de la carretera de Tordera Blanes, la Girona 600. Havien cremat unes fustes. Per apagar-les hi havien treballat 9 dotacions dels bombers i patrulles de la policia local de Tordera. En aquells moments es desconeixien les causes d'aquell incendi. Fa 15 anys, el 2011, l'alcalde de Tordera era nomenat diputat de govern de la Diputació de Barcelona. Joan Carles García parlava de la seva tasca a la Diputació i dels beneficis que podia suposar per al nostre poble.
6: Què té de bo això, no per mi, sinó per al municipi de Tordera? Doncs la possibilitat de treballar més a prop amb el govern de la Diputació, que això suposa més col·laboració a l'hora de governar cada un dels municipis del Maresme i especialment Tordera, ja que des del govern de la Diputació el que volem fer és canviar una mica el sistema de funcionament i en contra del que feia el govern anterior, que estava molt bé, donar assessorament. El que pretenem nosaltres és poder aportar econòmicament més quantitats directes als ajuntaments, donat que ara el que està molt malmès són les finances municipals de tots els municipis, també de Tordera, i per tant el que volem fer des del govern, i això ajudarà molt al nostre poble, a Tordera, és el fet de poder traspassar més diners de la Diputació als ajuntaments per poder afrontar la crisi amb més contundència i sense haver de buscar altres ingressos diferents, que seria l'augment d'impostos, que no és la voluntat del govern municipal.
0: Fa 15 anys la Generalitat també anunciava que retallaria despesa a l'Hospital de Sant Jaume de Calella i als centres de la Corporació de Salut. El doctor Xavier Conill, cap de planificació, explicava què implicava aquella retallada prevista fa 15 anys.
7: Renunciar temporalment, no de tot el pagament, sinó possiblement d'una part d'aquest pagament. Després, renunciar a algun dels dies d'assumptes personals que ens reconeix el conveni. Després també s'havia parlat de renunciar a un plus que ens ofereix el conveni per tal de completar el que ens pagaria la Seguretat Social en cas d'incapacitat temporal, en cas de malaltia, amb determinades malalties.
0: Yeah. D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Hem recordat algunes de les notícies protagonistes una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també de l'arxiu sonor de l'emissora. I tornem la setmana vinent.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ei, Anna, escolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
1: Oi, tant, ara et passo el contacte.
2: Museu Particular, capítol 10. El Consolador.
3: Hola, Àlex.
0: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del Consolador?
3: Som-hi!